0: Bat, el robatori de cable de Montblanc a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverta augmenti uns 10 minuts.
1: Aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
0: Dos nens de 2 i 4 anys han mort a Carpatràs, al sud-est de França, després de quedar atrapats dins d'un vehicle durant l'onada de calor que afecta el país. La fiscalia investiga els fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures.
1: L'episodi amb màximes properes als 43 graus ha activat l'alerta màxima en 54 departaments i ha obligat a cancel·lar classes en algunes escoles. 13 persones han mort ofegades durant el cap de setmana mentre intentaven refrescar-se. Aquesta és la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes, amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica. Al sud d'Anglaterra i Gal·les, les temperatures podrien arribar als 38 graus fins dijous. A Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic.
0: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalassec que el traspassi, diu, per poder complir el seu somni.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi que converteix l'ex blaugrana en el màxim golejador històric dels Mundials amb un total de 18.
1: Per cert que la selecció espanyola s'ha vist obligada a suspendre l'entrenament d'aquest dilluns per una tempesta elèctrica. També s'ha suspès pel mateix motiu el França-Iraq quan el partit estava al descans i guanyaven els francesos per 1-0 un gol d'Mbappé. El partit es reprèn a aquesta hora i també ara a les dues arrenca el Noruega-Senegal, que es juga a Nova Jersey.
0: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer partit al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88 que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
6: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
7: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
8: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Catalunya Ràdio.
11: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
12: Aviam què passarà avui. I no em havia passat mai. L'altre dia estava fent una entrevista amb el Joan Dausà, se'm van fotre els Mossos al costat, de cop sento un soroll i veig una esfera al costat.
13: No.
12: I sí,
13: no.
12: Què passa en mitja entrevista, sí.
14: I què havies fet malament?
12: Havia trepitjat una línia contínua.
13: Au, va.
12: Oh, sí, va.
10: home, mostro. Ganes de protagonisme, també, eh?
13: Hòstia, TV3, entre funcionaris no estrepitxem, hòstia.
14: Parla de la Mercè.
13: Hòstia.
14: L'Eloi Vila.
10: Disputarem,
14: avui ja veureu.
10: Gran periodista.
14: Home, i gran persona.
10: I gran persona.
15: I de què parlarem avui?
10: Del fluorescent. Ens has de parlar del tub fluorescent.
15: Ah, doncs ja tinc una idea.
14: Tu li preguntes de què i tu li dius de què?
10: Sí, és molt estrany.
14: Calleu, que arriba el jefe, va.
16: Déu vos guard.
17: I visca el Batlle!

0: coneixença. El fluorescent. Després sí, entraré en el tema històric, però abans vull resoldre un dubte que no he aconseguit entendre mai. Per què el fluorescent històricament sempre s'ha posat a la cuina i no es posa al menjador o a les habitacions? A la cuina, que a més és un lloc que tu hi entres normalment amb una certa urgència, sí, no? Vols fotre't una Coca-Cola fresca o agafar un tall de llangonissa perquè tens gana i fots aquest sistema de llum que has d'esperar 5 segons de pampallugues abans no t'hi veus
1: bé.
2: 5 segons, diu en Pep. Si em fots gràcia a mi 5 segons, vale. 5 segons, diu. Què? A casa teníem, fa anys, teníem un fluorescent d'aquests a la cuina, que si volia sopar, jo ben dinat ja engegava el fluorescent.
3: Sí?
2: Hi havia dies que no havíem pogut sopar, sí, sí, perquè encara anava fent cric-cric.
0: A vegades, si ets impacient, entres en un bucle estrany,
2: sí, sí, sí, sí,
0: perquè apretes l'interruptor, comença a fer pampallugues, el pares...
2: No!
0: Fa com pampallugues, tornes a engegar, vas apretant l'interruptor no i no saps en quin punt, no saps si està engegant o està parant.
2: Cert, cert,
3: sí, sí, sí. Has de canviar-lo també, poder,
0: també,
3: aquest fluorescent.
0: Però és que fa por, Xuriguera.
3: Sí que fa por.
0: Fa por canviar el fluorescent, perquè has d'agafar-lo pel vidre,
3: sí, sí, sí,
0: i li has de fer aquella mitja volta.
3: Ah,
0: i
3: penses, sí, perillosíssim.
0: Si això se'm trenca, que
1: no,
0: arreu
1: no,
0: merder.
1: No, clar, és que et pots tallar, eh?
0: Bueno, és molt perillós, eh?
1: I a més, diuen que et deixen anar uns gasos que són, sí, tòxics, sí, sí, i jo què sé què.
4: El fluorescent va a la cuina.
1: Deia la iaia, això.
4: Va a la cuina per evitar picar entre hores. És com l'efecte retardant de les caixes fortes dels bancs, que és, sí, allò que si va el lladre triga 30 minuts a obrir-se.
0: Dame el dinero de la caja.
4: Exacte.
0: Ho he fet, m'ha sortit en castellà.
3: Sí. Ai.
4: Per què serà?
0: No volia, perdoneu. Dongui'm els diners,
3: sisplau.
4: Exacte, dongui'm els diners i triga 30 minuts, no? Pues és el mateix, és quiero un poco de chocolate. Vas a la cuina,
0: sí,
4: també en castellà, no? I aleshores encens el llum... No sé.
2: És el trecador, no?, que té gana.
4: Sí, exacte, és la mateixa persona.
0: O sigui, vols dir que tarda encendre...
4: Ah, exacte, perquè no ho ha fet l'OMS, és un pla de l'OMS.
0: De l'OMS.
1: Està molt ben,
4: sí,
1: pensat.
4: De l'Organització Mundial de la Salut. És, mira, perquè
0: la teoria no és lletja.
3: No, però a mi no em sembla cap mal.
0: No,
3: vull dir,
0: no, ara.
3: A mi m'ha evitat, a vegades, d'anar a menjar coses a la cuina, allò que dius, va, i m'ho ha evitat el fluorescent, sí, perquè he perdut... No en tinc gana, ja.
0: Ho deixes estar.
3: Ho deixo estar.
1: Però has de tenir finestres a la cuina. O sigui, ara m'imagino casa vostra com una cova.
0: És tota interior.
3: Hi ha cases angleses d'aquestes que no hi ha finestres.
0: Bé, anem a la història. El primer que va experimentar això de fer circular electricitat per dins un tub amb gas i aconseguir llum fluorescent va ser un científic anglès.
2: Collons d'anglesos.
0: Francis Hawksby. I atenció, perquè va ser un autèntic avançat als temps, eh? El tio aconsegueix fer llum fluorescent l'any 1707.
3: Hòstia, és molt anglès, això.
0: Thomas Edison, lo de la bombeta de l'Edison, és de finals del segle XIX, eh?
3: Ah, veus?
0: Gairebé 200 anys abans que Edison inventi la bombeta, el nostre amic Francis fa un experiment amb vapor de mercuri i aconsegueix una llum blava. S'ha de dir que de molt poca intensitat, però que li va permetre llegir un text. Va poder llegir un escrit a la negra nit, sense gota de llum.
2: Curiós, no se sabia això, eh?
0: No, no, no. Ara, ja, sembla una tonteria,
3: no se sabia.
0: Però...
2: No,
0: no
2: sabia.
0: No, tu no ho sabies.
2: No, en el meu entorn ningú mai m'ho havia dit. No se sabia.
0: Però imagineu-vos el 1707. Vull dir que ara sembla una tonteria, però el 1707, que sí, no has vist mai llum, et reuneixes una colla de gent allà en una muntanya,
3: sí,
0: i hi ha un tio que fot llum i pots llegir un llibre?
1: Home!
3: És gros, és gros.
5: Ah, sí. Però això m'ha recordat les trobades dels dies 11 a Montserrat, on una multitud ens trobem per veure algun fenomen llumínic, sí, al cel.
0: Sí, sí, la diferència és que el 1707 sí que vam veure alguna cosa.
5: Es veuen coses que has, sí, de venir.
0: Sí, sí, ja vindré, ja vindré.
5: L'altre dia va venir l'Albert Pla.
0: Ah, sí?
5: Venen tot d'erudits, sí, sí.
0: No m'ho va pas dir.
5: Perquè ho mantenim en secret.
3: Sí, sobretot tu.
0: L'experiment de Francis obre el camí cap a la invenció del fluorescent, que tardarà però molts anys a materialitzar-se. Els fluorescents, tal i com els coneixem avui, es mostren per primera vegada en públic a la Fira Mundial de Nova York el 1939. Mm. 1939, eh?
3: Passa molt de temps, eh?
0: Sí, i aquí encara van arribar més tard, perquè el 1939 també vam estar un temps fent pampallugues, sí, com els fluorescents. Sí. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Galú, Carnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Sí.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Un periodista que ha entrat a les cases i als cors de tots els catalans pel seu carisma, la seva tendresa i la seva habilitat per explicar-nos històries que han marcat a moltes generacions. A més, és un d'aquells entrevistadors que saben treure les històries més personals de totes les persones que passen pel cotxe amb el qual viatja per tot el país. Ha passat per les trinxeres i també ens explica quanta guerra hi ha hagut en les històries més familiars de casa nostra.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Eloi Vila! Bravo!

0: m'ha fet un petó.
1: És el primer petó. És el primer petó de la
0: Renaixença. És petoner.
2: Massa. Em diuen, no toquis a la gent. Sí, ja. Aquesta mania sempre d'abraçar i tocar la gent.
0: M'ha abraçat i m'ha fet un petó. Sí,
2: home, és que no ho sabeu, que em diuen, no sé si t'hi trobes, mi cada vegada més gent em diu, tu que llampeio i germà teu, no?
0: Sí que ens semblem una mica.
1: Hi ha un punt.
2: Sí. Jo m'hi trobo. Molta gent em diu, hosti, que llampeio deu ser germà teu, no?
1: És la closca.
2: Sí, bueno, són petits, aquesta barba.
0: Sí, a veure, calvo amb barba tampoc no hi ha...
2: No hi ha pèl.
0: Escolta, a casa també ho fas, això?
2: Sí.
0: De petons a tothom.
2: Sí, i tant. Sí, a més com una necessitat, no? Sí. Perquè jo, la meva mare, era molt carinyosa. La meva mare es va morir fa 7 anys, era molt carinyosa i sempre ens feia molts petons i abraçades. I, en canvi, el pare... És una altra pel·lícula.
0: És més com jo, el teu pare, és més com jo.
2: Ja els vol, també.
0: Sí.
2: Ja els vol, però tinc aquella sensació que li han agafant, hòstia, per darrere, i va marxant. I llavors, algú que no resisteix com tu ara, doncs, hòstia, un petó.
0: No podia resistir-me, perquè estic aquí amb els auriculars posats, no puc estirar el fil, no, m'ha semblat lleig.
2: Has quedat encaixonat aquí.
0: Sí, he quedat aquí ficat.
2: Has quedat cardat i pam.
0: Eloi, escolta, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs, mira, he menjat un croissant.
0: Un croissant.
2: Sí, perquè sóc diabètic i em diuen que no n'has de menjar. Dic, hòstia, calla, que és una mica la contra.
0: Sí, no, la Pilarín Vallès també ho va dir i va dir que una mica de cada cosa no passa res.
2: Va, molt bé, sí.
1: Però ara els diabètics teniu aquella aplicació amb el mòbil que us mireu allò al braç. Allò...
3: Però puja igual.
1: Sí, va bé, allò.
2: Sí, puja igual.
0: Sí, ara et fots els croissants i no va pujant.
1: No pots mirar-ho.
2: No, ho tinc molt ben controlat.
0: Bé.
2: Tinc molt ben controlat.
0: Un croissant i ja està, eh?
2: Un croissant, sí, tres cafès o quatre.
0: Jo no sabré pas entrevistar-lo, l'Eloi Vila. No, és que...
4: Sí, és fàcil.
0: Sí?
4: Sí.
1: No digues hola.
0: Hola.
2: Hola, bo.
0: No,
2: es respon quan et diuen hola, hola.
0: Vull dir que estem en un... Trobo que els rols s'han com intercanviat. Tu sempre entrevistes gent i ho fas molt bé. El cotxe... Per cert, t'agrada conduir o no?
2: Perquè sempre
0: et miro i pateixo. Dic.
2: Molt.
0: Menys mal.
2: Molt. I a més, molta gent em trobo que em diu allò, però condueixes? De debò condueixes? Sí, no vas amb una plataforma?
1: No. Hòstia,
2: només faltaria...
4: Una plataforma.
2: Només faltaria anar amb una plataforma, aquell llamp de furgoneta que portem.
0: Sí. T'has equivocat alguna vegada, sí, eh? De portar una persona a un puesto que no tocava.
2: Sí, m'he equivocat i m'he fotut per carrers en contradirecció i llavors
1: amb nosaltres,
2: gira quan puguis.
1: Amb nosaltres vas aparcar un lloc que no es podia.
2: És veritat.
1: Ho vam haver de tallar.
2: És veritat, sí. I mira, m'ha passat una cosa que no em havia passat, perquè sempre, hòstia, fot 9 anys que el fem, el cotxe. I sempre em preguntaven, bueno, fot gràcia, no? Allò de dir, hòstia, li han cardat una multa, no? Ha llepat. I no em havia passat mai. I l'altre dia estava fent una entrevista amb el Joan Dausà, se'm van fotre els Mossos al costat, de cop sento un soroll i veig l'espera al costat. Què passa en mitja entrevista, sí.
0: I què havies fet malament?
2: Havia trepitjat una línia contínua.
0: Au,
1: ganes de protagonisme, també,
2: eh?
4: Sortirà,
2: em va multar.
4: Sortirà això, el programa?
2: Ja t'ho diré. Ho hem de muntar encara.
0: Però els Mossos d'Esquadra, hòstia, és TV3, entre funcionaris no ens trepitgem, hòstia. No, Som de la mateixa casa, hòstia, no podem.
2: Sí, però... T'imagines que haguessin tret la multa? O sigui, un problema, no? Va, aquest nano, com que esclar.
1: Però ja ho veuen, que ja hi porta... El logo hi porta, com...
0: Sí,
2: però no hi diu, pots fotre el que et surti dels pebrots, eh?
5: La cosa important és qui paga la multa aquesta.
0: Nosaltres.
2: És que ho hem de resoldre, encara. Però em sembla que em tocarà ja.
0: Jo ho faria molt gros. Aniria a judici, la recorreria...
4: Ara.
2: Sí?
0: Sí.
4: I una denúncia al mosso. A més, denúncia al mosso.
0: Llavors una entrevista del mosso al cotxe.
4: Exacte.
0: T'explica la seva vida.
2: Però no et fot mandra emmerdar-te d'aquesta manera?
0: Sí. Jo sóc d'aquest tarannà, també intento, com en Rajoy, los problemas en paralelo. Escolta, hi ha hagut algun convidat del cotxe que hagi sigut especial mal copilot? D'aquests de vigila aquí, cuidado, has de trencar a l'esquerra.
2: Hi ha patidors. Sí, jo me'n recordo el Pere Arquilluer i el Ramon Pellicer, que els hi costa molt anar de copilot. I ja em van dir, escolta'm, jo em poso molt nerviós, eh? I sí, allò, vigila, vés al tanto, alerta, que creu una persona, escolta...
0: I tu quan vas de copilot, vas fent preguntes?
2: No, vaig tranquil, jo. Bueno, xerro sempre, eh?
5: Sí.
2: Sí, de copilot, conduint...
0: Això et dona bé, això, la xerrera aquesta? La teva mare, també?
2: La meva mare.
0: Sí.
2: Sí, la meva mare era molt xerraire, el pare no tant. Veieu les grans diferències, a casa.
0: Sí.
2: Però sí, jo tinc el tarannà de la mare. I a més, sempre de petit, sempre em deien això, d'hòstia, cal que ho preguntis tot, no? Perquè jo tinc aquesta imatge, el cotxe amb els pares, els dos davant, el pare conduint, la mare no tenia carnet, la mare, i jo sempre amb el cap allà entremig, i anar preguntant-ho tot.
4: Ja feies el programa.
2: Com una, no sé,
4: el format ja el tenies, el format.
2: Sí. He passat de darrere davant.
0: Ja, pesadet, eh? Ja era de petit pesadet, eh?
2: Preguntant.
0: Era... I per què sí. ens ha parat aquest mosso d'esquadra? Escolta...
1: Guàrdia Civil, en aquell cas.
0: En aquell cas, en aquella època, suposo que...
2: Guàrdia Civil. Sí,
0: sí. I aquesta inquietud, suposo que llavors la trasllades a... Tenies molt clar que volies ser periodista o et va passar alguna altra cosa pel cap?
2: No, no he tingut mai clar res. De fet, no. recordo que quan fèiem cou, allò que et deien allò... tingut mai clar res, veritat. No, que fèiem cou i em deien, tu què voldries ser? I no sabia què dir, vaig dir enginyer aeronàutic.
3: Home, a cou, eh, ja?
2: Sí, però evidentment vaig respondre per respondre, sí, sí, perquè sí. les ciències era horrorós.
0: I llavors com vas a parar a periodisme?
2: Bueno, tenia aquesta inquietud i m'agradava molt conèixer tot allò que m'envoltava i vaig començar allò fent periodisme local. Sí. Estava al 9-9 i feia de corresponsal a la meva zona, al Baix Montseny.
0: Baix Montseny.
2: Al Baix Montseny. Baix
1: comarca.
2: I... Sí, sí, és comarca, és una reivindicació de comarca que no hem resolt mai. Però...
0: Ja està bé, que has, però... quan començar els del Lluçanès i no acabarem mai.
4: També. No, a més, a mi Arbúcies també és el camp de ser del Baix Montseny. Sí. I ja m'agrada.
0: No t'agrada tant.
4: Però no m'agrada perquè es veu que ens hem d'ajuntar amb els de Barcelona. Jo soc
1: de Girona. Tu ets de Guilleries.
4: Jo soc de Montseny Guilleries.
1: Ets de Guilleries.
4: Montseny Guilleries no. i ells no Baix Montseny. No.
1: Però... És una altra comarca.
4: Sí.
2: Però nosaltres som de Barcelona, però tocant a Girona. Vull dir que ja ens podíeu acceptar, eh? Vull dir
4: sí,
2: que
4: no. però sou vosaltres que heu de venir a Girona.
0: És una discussió que ja l'enfocarem un altre dia.
2: No tenim cap problema.
0: 9 anys del cotxe, deies.
2: 9 anys, sí.
0: Tu esperaves això quan arrenqueu aquest format?
2: No.
1: Quan arrenqueu, eh?
2: No, què va.
0: Havíem pensat, eh?
2: Parit. No, que va. No pensàvem que funcionés tan bé i, de fet, a l'inici no vam parar. O sigui, va anar tan bé que vam estar 2 anys sense parar emissió. O sigui,
0: cada setmana.
2: Cada setmana i fins i tot a l'estiu. I ara anem allò a temporades. No?
0: Tens comptat quants en porteu o no?
2: Mira, fa temps que no ho conto, però jo crec que ens acostem a les 500 entrevistes.
0: 500 entrevistes.
2: Sí, perquè a més el programa al començament feia més d'una entrevista i ara en fem una. Sí. No? En un programa que era més llarg i fèiem 2 o 3 entrevistes sí. i ara en fem una.
0: És un lloc al cotxe, no?, que és el més semblant al confessionari per la gent que no som creients, perquè t'asseus allà al costat d'un tio, vas conduint, no?, i van... Surten sí. coses que a un altre lloc no sortirien.
2: Sí, també tens un tio que no sap on va, diguéssim, no, sí. no de conducció, sinó d'entrevista, sinó que té clares coses que són interessants, però que no saps com hi aniràs a parar. I això també fa que no estiguis allò com obligat a una resposta molt determinant, o sigui, és una conversa que va avançant, no ens mirem, no? Llavors, estem...
0: És com si ara t'estigués entrevistant mirant l'Arnau.
2: Sí.
0: És raro, eh?
1: Bueno, és raro.
2: Però hi ha molta distància, si hi ha menys distància, clar. No pots tocar.
0: Sí. Sí.
1: En el cas del cotxe és important que no ho miris.
0: Sí.
1: Que miris endavant.
3: Sobretot el que condueix.
2: No, jo vigilo molt i... I acabo esgotat, eh? Perquè entres com un estat de concentració.
0: Bueno, i que té molt absoluta. Mèrit, perquè jo tinc aquí uns targetons amb tot de preguntes apuntades i tal, sí. però tu seus allà, no tens pronter, no tens targetons...
2: No, no.
0: Has d'anar
1: preparat. Hem
2: treballat molt l'entrevista, sí, tens allà una documentació.
0: Jo el que passa que no saps on aniràs a preparar. Jo també la preparo.
4: Sí. Triem aquests paperots i no saps pas què has de dir.
0: Els llenço, eh? Els llenço, si vols, eh?
2: Llenço
0: perquè, a més, m'ho poden anar cantant pel auricular.
2: És veritat. Llenço, home.
0: Eres bon estudiant a periodisme?
2: Sí.
0: Bon
2: estudiant. Sí, sempre m'havia anat molt bé. Menys les ciències, que era horrorós, que no en tenia res. No en tenia res.
0: No.
2: La resta sí, m'anava
0: molt bé. I història? No et vas... Perquè vas fer molts programes...
2: Història m'encantava.
0: No et vas plantejar estudiar història?
2: M'he plantejat estudiar història de l'art.
1: Maco,
2: sí.
1: Maco.
2: M'he plantejat fer-ho i un dia o altre ho farem.
0: Moltes
2: aquelles
0: sortides.
2: Coses que, hòstia, molta sortida.
4: Sí, com que tens prou temps lliure, sí. que tindràs, ja faràs...
2: Sí, no l'he trobat, però... De fet, vaig estudiar ciències polítiques. Vaig fer periodisme i ciències polítiques. Sí. Hi ha un curs pont que podies passar a tercer curs, podies fer quart i cinquè de polítiques, i a quart em vaig quedar, perquè després vaig començar a fer periodisme. Bueno, fent periodisme va sortir feina, i ja vaig empalmar, no tenia temps. I...
0: Banda,
2: està allà, Història de l'Art està allà.
0: A banda del cotxe que ha durat 9 anys, ara també ha sigut un èxit absolut el Quanta Guerra, que jo vaig participar en un dels capítols.

0: un avi, una àvia, perquè jo pràcticament no els vaig conèixer, es van morir que jo era molt, molt petit i tinc només algunes imatges, i eren molt grans quan van tenir els meus pares, i llavors no van viure directament la guerra, sinó que van viure la postguerra. Sí que recordo, i per memòria familiar, que l'avi, per part materna, que era de Sant Sadurní d'Anoia, era anarquista, era de la CNT, i per part de pare, l'avi a Camprodon no tenia cap afiliació política, segurament d'una família més conservadora.
1: Escolta, i els fatxes on són? Perquè no he fet cap capítol amb un avi profundament nacionalista espanyol.
0: Sí, hi ha dos motius, eh? Principalment és que quan fem i expliquem històries de gent que són principalment catalans,
1: sí.
0: Catalunya era zona republicana pràcticament fins al final de la guerra, i per tant allistaven amb l'exèrcit republicà.
1: Jo crec que algun fatxa també hi havia,
0: No, però per exemple...
2: Si mai em vols fer mi...
1: Ah, sí, Mercè? Tenies un avi que hi anava o no?
2: Bueno, sí.
3: Sí? Ostres.
1: Què dius ara? Mira.
2: Però no el Martínez, eh?
1: L'altre.
2: L'altre?
1: Sí.
0: Home.
2: De cognoms catalans.
1: Era...
2: Si mai em vols trucar.
1: Una mica franquista.
2: Però els dos avis eren massa petits per anar a la guerra. Sí,
4: massa joves.
2: Després.
4: Massa joves o massa baixos?
0: No hi ha història directa?
2: No hi ha història directa.
1: Vaja.
4: Sí. Bueno, però hi ha un altre cas, vull dir que... Molt bé, hi pot haver-hi falangistes, hi pot haver-hi franquistes, però hi ha gent obligada republicana que llavors es veu obligada a lluitar des de l'altre bàndol,
1: sí.
4: No? Vull dir que això també és bèstia i curiós.
1: Això sí que n'ha sortit d'algun cas, no?
0: Bueno, quan els feien presoners, anaven a un camp de concentració i que eren camps de triatge. No?
1: L'avi del Gerard Quintana, recordo, no? que el van agafar, bueno, es va haver d'exiliar a França.
0: L'avi del Gerard no va fer la guerra, sinó que era regidor d'Esquerra Republicana a Salt, i llavors va creuar la frontera, va anar a l'exili i va estar exilat durant molts anys i va viure a Tolosa de Llenguadoc. Però el cas curiós és que ell va estar treballant amb grups de treballadors estrangers,
1: sí.
0: Els obligaven a treballar com a esclaus sortint dels camps.
1: Bueno, i pobresa absoluta,
0: Pobresa absoluta, perquè a més després, quan els nazis van ocupar França, el van agafar i el van obligar a treballar la construcció d'un magatzem de missils que volien llançar a Londres, i era un magatzem que formava part del mur atlàntic, que és aquesta línia defensiva a la Segona Guerra Mundial que els nazis van construir des de baix, des d'Andaia fins a dalt als Països Baixos.
1: Un tio d'Esquerra Republicana aquí acabes treballant pels nazis, diguéssim.
4: Clar.
1: Forçosament.
0: Clar. I per sort va sobreviure.
1: N'hi ha que ho trien, però ell va forçosament.
0: Bueno, i per sort va sobreviure,
1: sí.
0: però després va acabar malvivint a Tolosa de Llenguadoc i el va ajudar una ONG nord-americana.
1: Quan tardeu a preparar un capítol del Quanta Guerra?
0: No saps mai. Perquè no pots pautar-ho. Diguéssim que els terminis de producció són molt variables i on ens encallem, i la part més dificultosa és la recerca, que és trobar la història, poder completar la història a partir de la documentació.
1: Hi ha hagut moltes històries que us heu fet enrere, de dir, hòstia, no trobem més, no podem fer un capítol.
0: Sí, hi ha moltes històries que no hem pogut completar. De fet, diria que de Quanta Guerra, que ara hem acabat la tercera temporada, hem fet 17 històries.
1: Hi haurà quarta? Hi haurà quarta?
0: No ho sabem.
1: Sí que n'hi haurà.
0: Esperem que sí, però no ho sabem. Hòstia, m'encantaria dir-vos sí.
4: Sí, home.
0: M'encantaria dir-vos
1: ja,
0: sí.
4: Digues que sí.
0: Doncs sí.
1: Sí.
0: Volem fer-ne una quarta. Això que et deia, de 17 que n'hem fet, poder n'hem investigat 50. Per tant,
2: sí,
0: aquest és el percentatge.
1: Hòstia,
0: o hem començat a investigar-ne 50 que hem fracassat. No? Perquè si no podem completar aquest recorregut, si no podem reconstruir tota la història, no la tenim. I per tant, no la tenim. Després, la resta, fer un guió, més bé o més malament, ja el farem. I si un dia a rodar, també ja ho farem. I ens en sortirem millor o pitjor, però si no podem completar la història.
1: I amb persones anònimes us ho heu plantejat? De fer-ho en comptes de fer famosos, agafar algun anònim?
0: Sí, ens ho hem plantejat. El que passa que com tots, també volem sobreviure a l'univers televisiu i, per tant, que un programa com aquest no vagi molt tard a la nit, que probablement és el que ens trobaríem, no ho sabem, però probablement és el que ens trobaríem si anéssim
1: amb anònims.
0: Amb persones mal anomenades. Anades anònimes,
1: sí.
0: Les persones, perquè ningú, no som anònims ningú, però... No.
4: Savis per conèixer, diguem aquí.
1: Savis per conèixer, diguem.
4: Nosaltres diguem aquí això.
0: I al canvi, doncs, fer-ho de la manera que ho fem, que al final són històries que són històries universals, no? Les històries dels avis i àvies que reconstruïm podrien ser les històries d'avis i àvies, els nostres àvies, clar, ens permet anar a un horari que a més va molt bé d'audiència, i per tant posa sobre la taula aquesta necessitat de recuperar aquestes històries d'aquest silenci que hòstia, que abans deies, no? has fet una conya amb el caràcter, no? T'has dit, tant de bo fos un silenci només pel caràcter de la gent. No, això és un silenci imposat.
1: Sí, sí.
0: És un silenci imposat per 40 anys de dictadura i per la por a la repressió.

0: Això per una banda, i després hi ha els elements també més personals, que són, doncs vaja, doncs protegir a les noves generacions del dolor o la vergonya d'explicar del que has viscut, no? Que se t'ha mort una mica en una trinxera amb el cap obert, o que anaves pixat i cagat fins a les orelles, no? Amb una trinxera. Això també costa molt explicar-ho, però és el menys important, eh? Uh-huh. O sigui, l'element principal del silenci és la por.
1: La por.
0: La por. I encara ens diuen, perdoneu,
2: que no.
0: M'esvero, No, ara ens diuen, hòstia, encara ens diuen, no, mireu enrere, no? Això ens ho han dit durant molts anys, no mireu enrere.
3: No remeneu,
0: no? Això és intencionat, no? Igual que és intencionat el llenguatge, no? No parlar de cop d'estat, que és el que va ser, sinó d'alzamiento nacional, no? Per exemple, o parlar de guerra civil i no parlar de la guerra d'Espanya, no? que és diferent, no? No ho sé, és molt necessari.
3: Estàs una mica enfadat, Mira que ets un tio que no sap...
0: No, perquè a més vivim en un moment que és molt complex. O sigui, deia que ens han dit durant molts anys no mireu enrere, però aquests que diuen que no mireu enrere, quan toquen poder, van a barraca, eh? O sigui, a les Illes Balears han derogat la llei de memòria democràtica, Fa un parell o tres de mesos. Què vol dir això? Vol dir que no hi ha un marc legal per poder mirar enrere. No hi ha un marc legal per dignificar les víctimes, per buscar desapareguts. No hi ha una dotació pressupostària per dignificar ni per retirar la simbologia franquista. I, doncs és necessari, no?
3: Sí.
0: Ara podem aquí s'emprenyar,
3: No, no.
2: Com parla,
3: Mira.
2: Com parla.
3: Bueno... Perquè t'enerves també, perquè entenc que és molt vocacional la passió per la història. Dóna la sensació que dels teus hobbies n'has fet ofici, no? La branca aquesta del periodisme, que ets un tio inquiet i que vols preguntar la part de la història, al final també n'has acabat fent ofici.
0: Sí.
3: Quins hobbies no has professionalitzat? Què fas normalment?
0: Doncs mira, la cuina i el futbol.
3: Cuina i futbol,
0: Sí, a mi m'agradava molt jugar a futbol, m'agradava molt de petit, és allò, aquell somni, no? De dir, hòstia, m'agradaria ser futbolista o poder guanyar-me la vida fent això que m'agrada molt. No ho hem aconseguit.
2: Bueno, no, de tota manera, la cuina jo la disfruto.
0: I a la cuina també, sí.
2: Saps? Jo sé que...
3: Cuines bé,
2: La toca.
0: Sí? Bueno, m'agrada, i sobretot té aquest punt que sempre pots anar aprenent.
2: Sí.
0: Que no sé, que és inabastable, no? S'acaba.
2: I la cuina té la cosa bona de compartir. Si la comparteixes encara és millor.
0: Sí, absolutament.
2: Això vol dir que em convidis més sovint, això.
0: Absolutament. T'estàs convidat i quedem aviat perquè sempre ho diem i no hi ha manera d'acabar-ho de fer, hòstia.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
3: Eloi, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó. Gentilesa de...
5: Vera!
3: Vinga, va, oi-te, hi ha ganes, Hi ha ganes de llangonissa,
2: La diabetis.
3: Sí. No porta pas sucre, la llangonissa no porta...
0: No, que això és perfecte.
3: Llangonissa se'n pot menjar.
0: Sí, això és perfecte, proteïna.
3: Sí,
0: perfecte.
3: Vinga, la paraula d'avui és estabular. Estabular. Sotmetre el bestiar a l'estabulació fent-los criar i mantenint-los en estables.
2: Si continua voltant el llop per aquí, haurem d'estabular les ovelles perquè se'ns les fotrà totes.
3: Bé, estabular. Expressió que s'utilitza per definir alguna cosa que et fa gaudir molt, que et transporta als núvols, al paradís.
6: Una mica de LSD et fa riure, et fa sentir bé. Sembla que pesis menys. Et fa estabular.
3: Sí, estabular. Ordenar una sèrie de números i dades en taules per poder extreure'n conclusions clares.
1: Tinc totes les factures, però necessito estabular tots els imports per saber com hem perdut 3 milions d'euros.
3: A, B o C, Eloi?
0: Mira, jo crec que és la C.
3: Sí?
0: Però m'ha agradat tant la definició de la B que em quedo amb la B.
3: Doncs és la A.
2: Tan intel·ligent que sembla,
6: Però no havia passat mai, això.
1: No.
6: La resposta que saps que és incorrecta.
3: A més,
0: ha dit, jo crec que és la C.
3: Amb tota la seguretat del món,
0: Sí.
3: És la C, però m'agradaria que fos la B. Doncs la A, maco. Vinga. Sortejarem la llangonissa entre la gent del públic. Avui parlàvem del tub fluorescent.
1: Va, parlem del tub fluorescent.
3: Sí. Doncs tens de fluorescent a casa, sí.
0: No, si tens fluorescent, et carden a la presó, ara.
3: Ah, sí? Ja no es pot...
0: Home,
3: jo encara en tinc alguna.
0: Sí, home, vols però dir? Deus tenir-lo
3: deu
0: galet.
2: Ara ja.
0: Perquè, hòstia, que tenen una despesa energètica molt bèstia.
3: Però que no es pot, sí, no es pot.
0: No,
3: no es pot.
0: No, no.
1: Parlem del tub fluorescent, però jo m'ho he volgut tirar al meu terreny sí. I vull parlar-vos d'animals marins. Ah. Peixos que viuen a grans profunditats, sabeu? Bueno, aquests que brillen, no?
3: Sí.
1: Bueno, doncs viuen en la foscor total i ells són capaços d'autogenerar sí. Llum fluorescent per poder-s'hi veure per sota l'aigua, per comunicar-se, per caçar, pel que sigui.
2: Mira. Ah, molt bé, com que li agrada el submarinisme, doncs mira, ara parlarem de peixos.
3: No,
1: peixos que fan llum, Xuri. Sí, eh? Peixos que fan llum.
2: Bueno, sí, fan llum, però no sé què té a veure amb l'objecte que correspon a aquest programa.
1: Ho acabo d'explicar.
2: A veure, jo bueno, no... Acabes d'explicar...
5: Jo no vull fotre llenya al foc, Mercè, sí. Però trobo que en Xuri té raó.
1: Ara... Què vol dir, té raó?
5: Bueno, que el que està dient...
3: Ja, nois, llum fluorescent, peixos que fan llum fluorescent, no ho veig tan estrany.
1: No és tan estrany.
2: Bueno, no compleix els estatuts del programa.
3: Quins estatuts, Xuri? Si no tenim d'estatuts.
2: No tenim estatuts.
3: No tenim estatuts.
2: Bueno, doncs el llibre d'estil.
3: No tenim llibre d'estil, Xuri.
2: No tenim llibre d'estil.
3: No tenim.
2: Com hem aguantat tot un any sense llibre d'estil?
1: Això, tothom es pregunta això.
5: Jo no vull fotre llenya al foc, de veritat, però trobo que en Xuri continua tinguent raó.
1: A veure, nois, què us passa?
7: Però jo sé que no vull fotre més llenya al foc, però vosaltres dos vau estar mitja temporada fent una secció que no tenia res a veure amb l'objecte. Una secció per la qual van fer una sintonia expressament que no vau ser ni capaços...
2: Perquè aquest programa no té llibre d'estil. No tenia llibre d'estil.
3: Però això hi sou vosaltres.
1: Us vull parlar de bioluminescència. Així es coneix aquest fenomen. És un dels casos més curiosos que passa sota el mar. Jo, per exemple, de peixos d'aquests típics amb el flexo aquest que porten aquí al cap, no els he pogut veure perquè...
3: El peix llanterna. Hi ha un peix llanterna.
1: Porten una mena de flexo aquí per caçar.
3: Van amb un lot
0: i en teniu.
3: Sí.
1: Jo, no els he vist mai perquè estan a molta, molta profunditat.
3: Sí.
1: Però el que sí que he vist és el plàncton bioluminescent.
3: Ah, sí?
1: Que això és una meravella.
3: És com una aurora boreal a l'aigua.
1: Sí, sí, sí, perquè a més, o sigui, s'activa quan es remena, no?
3: Sí.
1: Per tant, si tu fas una immersió amb les aletes i tot això, vas veient que vas deixant com un rastre. És com un estil jugant.
8: Això seràs tu, Marcet. És molt bonic.
5: Vols dir que no fumes abans d'entrar a l'aigua?
1: Sí, una mica, sempre, no.
3: A tu de què et ve això del submarinisme, Mercè?
1: Ai, mira, si t'ho explico un dia, explicaré en privat.
3: Ara, explico ara.
1: Doncs,
3: com
1: mira,
3: si t'entrevistés l'Eloi al cotxe.
1: Vaig anar de viatge amb un nòvio que m'estava fotent la tabarra i vaig dir, i jo faré submarinisme, jo sabia que ell no em volia fer perquè li feia por. Dic, bueno, és igual, doncs jo sí que em faré, i vaig trobar que allà el silenci aquell no estava prou pagat.
3: O sigui, era una tècnica d'evasió per deixar aquest nòvio...
1: Però és el més semblant a la meditació que he pogut aconseguir jo.
5: I vas haver de baixar molt avall?
2: Molt.
1: No cal. No cal... A 16 metres
3: ja no
1: el que es veu és no sents el noi
3: no.
1: I el que veus és impressionant.
2: Hòstia, la Mercè amb una estela brillant a darrere.
3: Sí, maco, això.
2: Sí. Però cuidado,
3: Què se n'ha fet d'aquest noi? Què se n'ha fet d'aquest noi? No ho sabem.
2: Alpinisme.
1: No. No ho sé.
3: No se sap, no se sap. No es pot saber.
5: Quan va sortir, encara hi era o no, per això?
1: Sí. De fet, va haver-hi un moment que jo estava a poca profunditat i em va tocar algo per sobre i jo em pensava que era un peix, era qualsevol cosa. Em vaig girar de cop, em vaig picar la cama contra corall de foc i aquella ferida la vaig arrossegar.
3: Què vol dir? Contra corall de foc? És el nom d'una heroïna de l'edat mitjana.
1: No, corall de foc és un corall que et fa unes ferides que et duren 1.000 anys. O sigui, és...
2: 1.000 anys?
1: Bueno, 1.000 anys no, però et duren moltíssim.
7: Estàs enterrat i encara sagnes.
1: O sigui, que me'n vaig endur el record d'aquell noi durant molt de temps.
3: Mira, et sembla, quins col·laboradors
0: tenen. Sí, ara preguntaríem, i la ferida del noi també va durar tant?
3: Ara. Noies,
1: diguéssim que no.
3: No hi ha com saber-ne. Eloi Vila, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: Que vagi molt bé.
3: Que vagi bé.
2: Bravo!
5: Petó, no?
3: Petó, va. Petó.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Doncs mireu, uns canadencs. Feia dies que no en portava uns.
0: És veritat?
1: Sí, home.
2: Hem anat molt cap Itàlia últimament.
0: Sí, Itàlia i Canadà ho has tocat bastant.
1: Sí, bé. Són pols creatius musicals destacats, està clar. Doncs aquests són els Stars, que ens interpreten Fluorescent Light, una peça del 2017 inclosa al disc There is no love in Fluorescent Light. No hi ha amor a la llum d'un fluorescent. Justament la cançó aborda el tema de l'amor que s'ha exhaurit comparant-lo amb la llum terriblement desagradable d'un fluorescent. Una llum freda, artificial, sense calidesa. Diuen que a vegades, si hi ha massa llum i es veu tot d'una manera molt diàfana, l'amor no pot acabar de funcionar.
0: Fixa't.
3: Maco, això
0: també, eh? Sí que és veritat que el llum del fluorescent, no, fer-te petons allà sota aquelles pampallugues no s'estila gaire, no.
2: Sí, però les fosques a vegades acaben sent petons a alguns llocs que no...
0: Sí. Sí, però a vegades és millor les... Normalment sempre és millor les fosques.
2: Mira, no sé què dir-te.
0: No sé què dir-te, tampoc.
2: M'he fotut cada hòstia a vegades.
0: Escoltem els Stars i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: us porto l'Aver.
1: Aver.
0: Aver, Aver, no, no, no sé ben bé com es diu.
1: Aver.
0: Aver. Aver. L'Aver.
1: És un gos.
0: Que és una Basset Hound de 8 anys i és de la Montserrat, veiem-la.
1: Ah, oi, oi, mare.
2: Ai,
1: què feu? Què feu?
0: No, no, és molt gros. Aquesta foto
1: forta. Han disfressat el gos de hot dog.
0: De hot dog. Bueno, sembla una xistorra, més que...
1: No? Bueno, perquè hem fet la brometa.
0: És llarga i prima.
3: Allò és ketchup.
1: És un gos salsitxa.
0: Ah, és ketchup?
3: És el ketchup, no? És el gos de ketchup.
4: Ah, clar, clar. No ho havia entès. Em produeix una tristesa, això a mi?
1: Sí, sí.
0: No, home, no.
1: L'animal no ho ha triat disfressar-se.
0: No, fa cara que no, eh?
1: No.
0: És de Rubí i es veu que té un olfacte espectacular. Mira, però fora del normal, eh?
3: Per què ho dius, això?
4: És un gos.
0: Per què ho dius? No ho sé, perquè ens ho ha dit la Montserrat.
3: I, o sigui, si la Montserrat diu que no sé què, tu ja ho diràs?
0: Tu tens un altre gos amb qui comparar? Oi que no? Endavant, doncs calla.
1: Viure a Rubí, tenir un olfacte espectacular, ja et planyo,
0: sí,
1: també.
0: Oh, sí, també.
5: Doncs que l'Aver tingui bon olfacte ens pot estalviar molts disgustos. Mm. Ens endinsem en una mina de carbó, un lloc on les fuites de gas són una amenaça.
1: Avui passegem el gos per Mount Kembla, Mancomunitat d'Austràlia, Imperi Britànic, actual Austràlia, 31 de juliol de 1902.
3: No sé on som, eh? Jo no hi he estat mai aquí on dius...
1: Austràlia.
3: Bueno, no sé, però jo només sabia que anem a una mina, vull dir, ja es veu que això no acabarà bé.
1: Bueno, no, no té per què acabar malament,
3: sí,
1: tampoc.
3: Bueno.
0: Però ho explicaríem si no acabés malament.
1: Bueno, no sé.
4: És un programa poc optimista, aquest.
1: Sí. Bé, tot just hem arribat a Mount Kembla, que és un poble situat als peus de la muntanya on hi ha instal·lada la mina en la que entrarem. Suposo que en sentir que som a Austràlia us heu imaginat una mina situada en un entorn desèrtic, però res més lluny de la realitat. El Mount Kembla és ple de vegetació, s'hi respira natura. L'Aver només fa que ensumar-ho tot. I mentre la nostra gossa l'Aver fa la seva, arriben els primers treballadors de la mina. Falta poc, per les 7 del matí, i tots fan cara de son. Sort que la motivació per la feina els fa venir amb un somriure d'orella a orella. Bon dia, companys, què tal? Preparats per una nova jornada de treball?
3: És la merda, noi. És la merda.
4: Ai, poc col, home.
3: T'hem de... T'hem atabalat a tu? T'hem atabalat a tu?
1: Em saludava.
6: És maco, això, de veure la gent contenta anant cap a la feina. A mi m'agrada, la veritat.
1: Està bé.
3: Déu.
1: Bé, seguim els miners fins a l'entrada de la mina, on es produeix un moment ben important per la història que us expliquem. La recollida de l'equipatge. Ens posem a la cua esperant que l'amable encarregat del material ens doni tot el necessari per treballar a la mina.
5: Tu, el del gos.
1: Sí.
5: Va, nano, que et toca. Què? Quina talla fas?
1: Bé, va, abans que res, bon dia, no?
5: Bon dia, no és una talla. Quina talla fas, et dic? Va, que tinc pressa.
1: Parir, tu.
4: Ai, no és el teu dia de sort, paio? No faràs gaires amics avui.
1: Sí que són secs, els australians.
4: Oh, això és... A vegades passa, eh?
1: Sí. No. Una M, ja em va bé una M, si li va bé una M.
5: Una M?
1: Sí.
5: Una M de merda és el que et cal. Vinga, va, vinga, endavant, que tinc cua.
1: És una mica mal educat, li han comentat mai que és mal educat.
5: Sí, què passa?
1: Amb no res, res.
5: Vostè què? Vostè és lleig i no ho dic per res.
3: Això no ho posava aquí,
1: eh? No, això no.
3: Això no ho posava aquí, eh? No,
1: no
3: val, eh?
1: Això
3: coses personals no valen aquí, eh? Aprofitant el guió. No.
1: Bé, deixem aquest sonat abans que prenguem mal. Agafem els trastos i ens n'anem cap a les vagonetes que ens duran a les profunditats de la mina. Mentre baixem, ens adonem d'un detall que ens ha cridat l'atenció. Ens han donat un casc ben estrany. De fet, no és un casc.
4: No és un casc.
1: En comptes de ser un casc que, bueno, que sigui dur i eviti que piquem amb el cap a qualsevol lloc, és una trista i tova, insisteixo, tova, gorra. Una gorra tova.
4: Gorra?
0: Què vol dir gorra tova?
4: Quan dius gorra vols dir el que porten els nens per anar d'excursió.
1: Sí, una gorra.
4: La visera, una gorra.
1: Tota la que posa Heineken aquí.
3: És verda, també?
4: Cepsa, vermella.
1: Cepsa. I ara es fa això tant, eh? Abans...
6: No.
4: Abans... Un pagès el distingies perquè portava una gorra així.
1: Exacte.
5: Bimbo.
4: Home, bimbo.
1: No.
0: Sí.
1: Però jo n'havia moltes de cutisarc, n'havia vist.
4: Cutisarc.
1: Feien unes festes
3: aquelles
1: de color
3: grogues,
1: groc.
3: Aquelles grogues, sí. Jo havia tingut 3 o 4. Tu, però que tinguin la gorra, encara pots estar content. Veient aquell tio de vestuari que t'ha durat, vull dir, aquell personatge també.
5: Què passa aquí?
1: Ei. Bé, el més sorprenent no és el material del que està fet a la gorra, sinó el llum que porta incorporat. No, quan us parlo d'un miner, no, tota la imatge que em ve al cap sempre és un tio amb un frontal.
4: Exacte.
1: Doncs en aquest cas, en comptes d'un frontal, la gorra porta incorporada una mena de tetera diminuta, plena d'oli, de la que surt una flamarada. Mm. Ens haurem d'il·luminar amb aquesta merda, noi.
4: Pues, em sembla que el del vestuari se n'està encardant de tu, eh?
1: Que no. Tots els...
4: Ah, per tu,
1: no, tots els miners porten la mateixa vestimenta. El sistema d'il·luminació és aquest. Em sembla que ens han donat l'estri correcte. Ara bé, és ben incòmode de dur. I a més, a la mínima que baixes el cap, bueno, et cau una gota d'oli cremant al front, fot una cremada de mil dimonis, és una merda d'epi, és horrorós, horrorós. Anem baixant, tu.
4: Vinga.
1: A baix de tot, tot és negre, com el carbó, que fet és normal, perquè som a una mina de carbó, llavors...
3: És bona aquesta.
1: Sí.
3: No l'havia entès, eh?
1: No l'havia sentit.
3: No.
4: Ben parit. El guionista?
3: Sí. Jo ho conec.
4: Molt ben parit.
3: Jo ho conec i és un tio molt fer.
4: Rarots de collons, sí. Però molt ben parits.
1: Un parell, n'hi ha un parell de guionistes.
4: No. Si un és raro, l'altre...
3: Sí. Van amunt. Sí.
1: Són gent estranya.
4: Sí.
1: També...
4: Jo procuro estar-hi bé.
1: Els hi toca poc la llum, també. Estan una mica... Com són miners. Són miners, al cap i a la fi són uns miners. L'Aver, la gosseta que ens acompanya, està una mica estressada perquè l'olor del gas dels llums és molt forta. A nosaltres també ens molesta força, però bueno, sembla que els altres treballadors hi estan acostumats. Això és el que sembla. Nois, a vosaltres no us molesta aquesta pudor de gas tota l'estona?
3: A mi em molestes més tu, noi.
4: Sí. No, de veritat, has d'estar emprenyant tot el dematí?
3: Sí.
1: Noi.
3: Tens feina o no?
4: Treballa, deixa't de treballar.
1: No. Colla d'idiotes, tu, aquesta gent. No.
4: I tu lleig? Ja t'ho han dit?
1: Bueno, no, aquí no ho posa un altre cop, lo del lleig. No ho posa, el tio. Nois.
2: Ara, nois, de veritat, comporteu-vos, perquè hem de ser una mica més amables amb el pobre narrador.
1: Qui és aquest nen? Què fa un
3: què
1: nen aquí dintre?
3: Té boixos animats,
1: és aquest nen petit?
2: I tu què et passa, idiota? Hòstia. No sóc un nen. A veure, que tinc 15 anys, el que passa és que no he canviat la veu encara.
1: Vale.
2: És imbècil, lleig.
1: De petits ja... Lleig, insisteixo.
2: Ara, fotis a treballar.
1: Si agafes el PDF i fas F5 i busques amb la lupa lleig, no surt el lloc del guió.
6: Tens raó.
2: Vas fer favor de posar-te a treballar.
1: Collons, tu.
2: La veritat, ostres.
1: Costa entendre com pot ser que hi hagi una criatura tan petita a la mina, però després de fer-hi una volta...
2: No sóc una... No he canviat la veu, narrador.
1: D'acord. Fota't un Ducados o algo.
2: Ja deus... Després de la jornada laboral,
1: ja deus
2: narrador.
1: Fumar, ja es fa cara que ja fuma, aquest.
3: Ja, i tant. Fes-te un caliqueny.
1: Bé, l'empresa que explota la mina es vanta de ser molt estricta amb la seguretat i les contractacions, però cap a la... de les dues coses les cuida gaire. La veritat, la seguretat brilla per la seva absència i la selecció de personal justeja fort. Resulta que dels 261 treballadors que hi ha a la mina, la meitat són canalla, tu.
3: Home, no, canalla sí que no, eh? Hòstia, això... I menys que em manin a mi, eh? Una canalla, vull dir que...
1: És el que hi ha, Fel. La mina és plena de canalla. Hem donat un cop d'ull i hem vist un munt de nanos. Tots tenen entre 14 i 17 anys.
4: Ah, coi, bueno, són adolescents, paio.
1: Bueno.
4: No, home, és que has dit canalla, eh?
1: Canalla, això 14,
4: 17 anys,
1: no home. No es pot treballar amb 14 anys.
4: Bueno, sí, ja ho sé, però vull dir que em pensava que eren nens com aquells que acusen les pilotes als mundials,
1: saps? Home, què dius, Beneit? Que no, home, no, que vols que ens tanquin el programa? No, home, no.
4: No, no he pas dit res de... Vull dir, no he fet referència a cap empresa com Mango...
1: No.
4: O com, bueno, de... empreses que ens puguin mirar...
3: Xuriguera, deixo córrer, fill.
4: No, però vull dir, no he dit res de la Nike. La Nike no ens mira pas, com que programa.
3: Xuriguera, pel bé de tots, ves callant.
1: Som a la mina de carbó. És lletja, des d'aquí ara que ho veig.
3: Ara li has dit lleig, també?
1: Sí. Home, jo he de poder dir alguna cosa.
3: També és veritat.
4: És que aquí no m'hi aguanto de res.
1: No, però...
3: Jo ho portaves tancant a dins, eh?
1: Ho he anat acumulant. Bueno, hi ha nens treballant, us heu de quedar amb aquesta idea. Hi ha nens treballant a la mina, sabent això ja n'hi ha prou. Portem unes quantes hores aquí tancats i ja podem dir que és dels pitjors dies de la nostra vida. La feina és esgotadora, la temperatura és infernal.
2: A veure, perquè ets un fluix, narrador. O sigui, és tot depèn com tu miris, depèn com tu agafis, no?
3: Fa una mica de ràbia aquest nen, eh? Però sí. Una mica de calbot també li aniria
1: bé. Sí, a més, heu de saber que...
2: Sóc un coach de la mina. O sigui, el que faig és motivar els meus treballadors.
1: En els casos que en Fel ha fet d'eunuc, per exemple, sí. Li fiquem un efecte especial al micròfon, sí. Però aquí no hi ha efecte.
3: No, ho fa
1: la Mercè de natural,
3: sí,
1: això.
3: Sí, no li cal.
2: Sí.
1: Com ho fas, això?
2: Mira, he estat esperant tota la temporada que em donéssiu un paper de nen. I finalment me l'heu donat. Estic supercontent. I
1: pots barrejar dos papers? Aquella gangosa que fa... Pots fer un nen gangós?
6: Ui, m'encantaria.
2: Sí, Paco podria fer. Seria una mica així, no? També. Sí.
4: Bravo.
2: Normalment això m'ho preparo una mica a casa. M'ho preparo a casa, però mira, avui... Sí.
1: Molt bé, molt bé.
4: Has d'estar distrets a casa teva.
1: Sí, també.
2: Bé,
1: ha arribat l'hora de dinar, però els pics i les pales no s'aturen, eh? Els miners fan el jornal d'una tacada. S'hi han posat a les 7 del matí i treballaran tot seguit fins a les 3.
3: Home, hora de funcionari, eh? Gens
1: sí.
3: Malament, eh?
1: Aviam, jo crec que és una mica més intensa la feina que en el cas dels funcionaris, però no fa pinta que parin per fer el cafè a la mina, però vaja. A més, el risc de ser aquí baix és molt elevat. Tenim la sensació que en qualsevol moment hi pot haver qualsevol desgràcia. Sentim despreniments de roca cada 2x3 i les olors de gas són contínues. La nostra gosseta Aver va boja amb tanta cosa per ensumar. De cop i volta se sent un gran espatec de roques. Un espatec més gran de l'habitual. Pels crits dels treballadors em sembla que n'ha passat alguna de grossa. Ja no hi... Hi ha hagut una esllavissada de roques a l'interior de la mina i el pitjor de tot és que això ha alliberat una gran quantitat de gas altament inflamable.
4: Veuràs aquelles gorres.
1: Sí, sí, clar. És que anem amb un matxero aquí a la visera tota l'estona.
4: Veuràs això.
1: Amb aquelles gorres era fàcil preveure què podia passar si sorgia una fuita. Quan les flames que els miners porten al cap entren en contacte amb els gasos de la mina, l'excavació fot un pet com una gla.
2: Merda, em sembla que sóc un nen mort.
1: Ja et dic jo que sí, Mercè, el teu personatge és mort.
2: Merda.
1: L'explosió que hi ha hagut a la mina de Mount Kembla ha estat de les més grans que hem tingut en aquest programa. La deflagració ha estat enorme i ha provocat una onada expansiva que ha apagat totes les flames de les gorres dels treballadors. De cop, tot s'ha quedat a les fosques.
3: Ja us ho he dit, que anar a una mina ja es veia, que no acabaria bé això.
1: Ai, els pobres miners han quedat atrapats a la mina i els està costant horrors trobar la sortida per fugir. Intenten escapar a cegues i molts acaben posant el peu on no toca i cauen al buit des d'uns quants metres. Manera ben tonta de morir-te,
3: sí,
1: també.
3: Hòstia, sí.
1: Un bon desastre.
4: Mar, a veure, un moment, nota mental, fer cas en Enfel i no entrar mai més en una mina.
1: Ah. El caos segueix, hi ha explosions per totes bandes. Les galeries són plenes de gas i això provoca un efecte en cadena. És un infern. I el més greu és que, a més dels despreniments i les explosions...
3: Vale, fins aquí, ja està.
1: No em sap greu, Fel, n'hi ha més. A més de despreniments i explosions, hi ha un altre motiu que posa en perill els qui som a l'interior de la mina. És un element tan perillós com les esllavissades. O els explosius. És invisible.
2: Ai, ai, ai. Ves que no sigui el gas.
1: Uita, quin nen més intel·ligent. Per ser mort?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, eh? Encara en rasques algun, eh? És el gas. I havíem quedat que aquest personatge era mort, Mercè. Ja està, pot callar aquest nen. Les mines s'estan omplint de monòxid de carboni, un gas letal. Els miners se'ls estan omplint els pulmons de gas i cauen... com si fossin mosques.
4: Bueno, mosques que cauen.
1: Mosques que cauen, clar.
4: Hi ha mosques que volen i no cauen.
1: Això és veritat, Xuriguera.
3: Sí, digui Xuriguera, sisplau, no me'n posis en merdes d'aquestes a mi.
1: Han tornat les mosques, eh?
4: Hòstia,
3: sí, hòstia. I mosquits.
1: Sí?
3: Sí, jo ja sí. Jo tinc els turmells, me cago en dena que...
1: En els turmells et piquen.
3: Oh, fills de... Rasco tot, sembla un mono. Vaig tot el dia rascant-me els peus.
4: Els monos?
3: Oh, sí, molt.
1: Però per què els turmells?
3: No sé, els dec tenir macos. Estan obsessionats amb uns turmells. Perquè segur? És el lloc més lluny on puc rascar la nit.
1: Pot ser.
3: Saps?
1: Malparit el mosquit, eh?
3: Malparit no, fill de... Saps? Perquè
4: mosquita abaix... es veu.
1: Eh? Mosquita.
4: La mosquita.
1: Sí, no, són femelles.
3: No, el meu és mosquit.
1: No. El mosquit, el mascle no...
3: No, si l'hi havia vist, un paquetàs el cabron.
1: Però veies que si són només els turmells, ara no vull fer de metge i això que t'ho miri un professional, però si és només els turmells, que no siguin puces o alguna aranya.
3: Ai, sí que ets lleig, tu, Peyu.
1: No, jo t'ho dic en sèrio.
3: Te penses que dormo jo?
1: A casa meva.
3: Ara,
4: és que no el que li acabes de dir a la dona d'en Fel.
3: Tu saps.
4: Et fotrà una denúncia, nano.
1: Però,
4: escolta, ho té tot impecable.
1: No, jo no ho dubto. Però pots haver-ho agafat a qualsevol puesto. No, pas de ser casa teva.
3: Et vas emmerdant fort, Peyu.
1: T'has fixat? Si la picada són tres picadetes juntes en línia, sí. Això és una puça,
4: una puça és això.
1: No. Cuidado, eh? Com les tens?
3: Hòstia, ara em trobaré els mitjans.
1: Mira-t'ho,
3: ara
1: mira-t'ho.
3: Miraré la mitja part del programa, ara ho miraré.
1: Bé, l'accident miner de Mount Kembla és el més mortífer registrat a Austràlia. Aquella tarda moren 96 treballadors, gairebé la meitat dels que hi treballaven.
4: Cas on tenen.
1: Cuidado. Tenim un gos que no sabem si ha sobreviscut o no a l'explosió.
0: Hem de salvar l'Aber i m'ajudarà, com et dius?
7: Jordi.
0: I d'on ets, Jordi?
7: De Sant Hipòlit.
1: De Sant Hipòlit de Voltregà, mira. Jordi, quantes mines de carbó actives hi ha actualment a Catalunya?
7: Ui.
1: Uf. A.
7: Ah.
1: Cap.
7: A.
1: B. Una. O C. Nou.
7: Cap.
1: Cap, eh? Ni una, eh? L'Aber és...

0: Ens ho ha dit l'Arnau al principi del capítol i era completament cert. Anar amb una gosseta amb bon olfacte ens podia estalviar molts ensurts. I així ha estat. Quan les coses s'han començat a complicar, l'Aver ha tret el nas i ens ha fet sortir corrent abans que els pulmons se'ns omplissin de monòxid de carboni. Així que la tornem a Rubí, on també li esperen perills, però d'una altra mena, eh? Com a tot arreu, eh?
1: Ja, sí, home, no, no, no, res contra Rubí, eh?
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García a 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'ex número 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cadis, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continua descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol.
1: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre el lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
3: Aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
1: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica proves sense corregir, un thriller de ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català. Catalunya afronta la revetlla de Sant Joan amb temperatures molt altes i amb risc d'incendi extrem. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida ha registrat aquest dilluns la temperatura més alta, amb 42,4 graus, però fins a 10 municipis han superat els 41 graus.
3: Aquesta onada de calor arriba a les portes de la revetlla de Sant Joan. El govern assegura que el risc és extrem i per això no utilitzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat de la població. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la d'Interior.
4: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
5: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
3: Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut diversos incendis provocats per un front de tempestes que ha afectat comarques del Pirineu. El més destacat ha estat a Talarn, al Pallars Jussà. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar al cap de poca estona, tot i que el foc s'ha declarat en una zona de difícil accés.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalassec que el traspassi, diu, per poder complir el seu somni.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina 2-0 contra Àustria. Amb doblet de gols de Leo Messi, l'ex-blaugrana s'ha convertit en el màxim golejador històric en Mundials en solitari amb 18 gols.
3: França ha golejat Iraq per 3-0 amb dos gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant dues hores per una tempesta elèctrica. Ara juga el Noruega-Senegal, que dominen els nòrdics per 1-0 al descans amb gol de Pedersen.
1: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit a la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88 que obliga l'equip de Xavi Pascual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
0: Fins aquí les notícies.
7: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
8: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes d'aturades d'autobusos.
7: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
9: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
7: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les dues.
7: I a partir de les tres,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
13: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
12: On es va assajar això?
13: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
14: Imagina't, és una visió.
13: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va a filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. Llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant va marxar.
7: Als Estats Units això acaba amb trets.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La millor hora del dia.
15: Catalunya Ràdio.
11: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: arribat el moment d'obrir debat a bat les partes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, estic molt acalorada.
1: Ai, sí, bueno, sí.
0: És que fins i tot aquí dins, eh?
1: A veure, jo crec que també t'he de dir que la Tercera Guerra Mundial, si és que ja no hi som, malauradament, vindrà per l'aire condicionat i les temperatures. I sobretot tenint en compte aquestes calorades.
0: Fa molta por, per favor. Fran Domènech, sigui vostè presentat.
1: Gràcies.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. Avui és dilluns, la solució habitual es diu Estel Soler, però avui hem fet un canvi i rebem un dels vostres favorits juntament amb l'Estel Soler. David Balaguer, molt bon dia!
2: Bon dia!
0: Com estàs, David?
2: Molt bé.
0: Escolta'm, no podíem fer un Sant Joan sense tu, l'hem avançat.
2: Sí, gràcies.
0: Estàs bé, tu?
2: Una mica com el Prat.
0: Avui, nens, estem lents,
2: avui estic molt malament.
0: Mare de Déu!
1: Jo no he dit res, jo no he dit que estigui malament.
2: No, però ho hem notat, Estàs malament, estàs malament.
0: Ho hem notat.
2: Fatal.
0: Estem els tres com per anar a Ikea a muntar un moble.
1: Hosti, no parlem per vosaltres, eh?
0: Avui muntaríem la Càlex de l'inrevés. Escolta, avui un tema...
2: No, però m'he content de ser aquí, eh?
0: Avui un tema en profunditat. David Balaguer,
2: Ai, aquesta sí.
0: L'he deixat votant perquè me la rematis, perquè avui us portem una solució de psicologia pràctica. Avui parlem del perdó. Vol dir realment demanar perdó? Per què ens costa tant demanar-lo? Ens costa perdonar? És més fàcil demanar perdó o perdonar? Què es pot perdonar i què no? Es pot perdonar tot, per aquesta mateixa regla de tres? Quines conseqüències pot tenir no demanar perdó quan hem fet mal a algú? I quines conseqüències té no perdonar? Té conseqüències fins i tot físiques? Pot una disculpa reparar una relació trencada? Doncs mireu, té la solució a aquestes i altres preguntes la nostra psicòloga de capçalera, Helena Puigguitart. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Posem un aplaudiment, Albert. Què tal, Helena? Feia molts dies que no ens veiem, ara.
3: Molts dies. Jo us enyoro molt quan no us veig.
0: Ai, posa'ns a la ràdio, eh? A la una del migdia. Escolta'm, Helena, demanar perdó, la gent de vegades ho entén com a ser feble. Què diries d'aquesta concepció?
3: Que jo crec que venim del perdó tradicional, per tant, vinculat a el que és la religió. I és aquest perdó que és una claudicació, al final, saps? Has de perdonar per nassos, perquè toca perdonar, perquè si no n'hi has a l'infern.
0: L'obligació, eh?
3: Si no vas a l'infern, s'ha de perdonar per força, i clar, s'ha hagut de perdonar, que no era perdó de veritat, coses, a lo millor terribles, que no hauries perdonat mai a la vida. I ara, amb aquesta cosa, que hi ha més llibertat, que hi ha més connexió amb les emocions, amb qui som, amb aquesta consciència, podem triar què significa perdonar.
0: Interessantíssim. Avui aprofundirem, en perdonar.
2: No, però és que de vegades tu dius que perdones una cosa i en realitat no ho estàs perdonant. Aquesta és una cosa que passa sovint.
0: Aquí entrarem els matisos.
2: Dius, et perdono, però després en realitat tu allò ho tens dins tota la vida. Ja
0: però
2: no marxa mai.
0: Pot ser que tu decideixis perdonar, que facis un exercici de deixar la ràbia, la rancúnia a banda, però que no te n'oblidis del fet.
2: I aquella frase, perdono, però no oblido.
3: Però això seria perdó, també?
0: Pots perdonar i no oblidar.
2: Sí.
3: I no tornar-te a acostar mai més a la persona. El que passa que és el que es deia, què diem als nens, no? Perdona'l. No, totes les coses no són tan fàcils.
2: És que és difícil.
3: Procés.
2: El que és difícil és perdonar i oblidar, segurament. Això poques persones ho aconsegueixen.
0: Hem dit una paraula clau, ara has parlat, Helena, de... És un procés. És un procés que es pot forçar? És a dir, tu et pots forçar a tu mateix a perdonar? No.
3: No.
0: I és un procés que només ha d'estar naturalitzat? És a dir, respectar els teus tempos? O tu pots fer-hi de més i de menys, analitzar la situació, algunes claus per ajudar a perdonar?
3: Sí, això precisament ho treballem a teràpia, amb coses que han passat, doncs que fem aquest procés d'interiorització, de donar-li un significat al que ha passat, de veure una mica tot, perquè quan ens fan mal, lògicament, i amb tot el sentit del món, tenim un profund sentiment d'injustícia, i per tant, personalitzem. És, tot va de mi, em passa perquè aquesta persona m'ha fet això, perquè ens posem molt en aquest rol, que moltes vegades és l'adequat de víctima, però n'hi ha que no. És a dir, quan t'han fet una cosa molt grossa, sí que ets la víctima, però n'hi ha d'altres, de dir més de dia a dia, que ens posem un paper de víctima i tampoc ens ajuda, perquè si agafo un paper de poder personal, aquí puc iniciar aquest procés d'entendre el que ha passat, que no oblidar-lo, però sí perdonar-lo.
0: Però és molt interessant això que dius del paper de víctima, perquè de vegades tendim, o hi ha molta gent que tendeix, a instal·lar-nos en aquest paper de víctima, que tothom ens planyi, pobret, però tampoc no passem a l'acció i tampoc no ens movem d'aquella situació, no?
3: Exacte, és que paralitza, bloqueja, el paper de víctima bloqueja. Una víctima víctima real, una víctima d'una cosa que hagi passat, amb una guerra, el que sigui, realment és una persona que té impotència, que no depèn d'ella les coses que estan passant. És el que anomenem la indefensió presa, no? Faci el que faci, això no depèn de mi. Amb coses del nostre dia a dia, si ens quedem en un paper de víctima, és que no tenim capacitat d'obrar, de decidir, el que anomenem capacitat d'agència, de ser agent de la meva vida, no? I, en canvi, quan surto d'aquest rol, començo a entendre una mica, començo a veure'm a mi, a l'altra persona, a la situació, al futur, el que m'espera, el no bloquejar-me en aquest present que jo tinc ara, aquí és on començo, amb aquest procés d'agència, a construir realment el que m'ha passat, el perdó, si és que és necessari, el decidir si oblido o no oblido, si tinc contacte o no tinc contacte, i continuo endavant, perquè la vida també té coses molt i molt boniques que han d'arribar.
0: Ara estava pensant, evidentment, ara això que diré no aplica a situacions greus, greus, abusos, maltractaments reiterats, jo parlo de mals entesos, no?, que pugui haver entre dues persones. El fet d'entendre o empatitzar des d'on ho ha formulat l'altre, moltes vegades també ens fa arribar un perdó quasi de manera natural, no? Per empatitzar i dir, ah, és que potser no ho estava fent amb mala intenció, potser era l'única sortida que tenia, no dic justificar,
3: No,
0: però potser, sí que entens com ho fa, no?
3: I potser no en sap més, i aquella persona no en sap més. Això passa, per exemple, amb determinats perfils cognitius que fan accions que no les entens, no? Però que ho fan degut a que veuen el món i l'entenen i el perceben així, perquè en prou feines es coneixen amb ells mateixos com per saber si estan fent mal a una altra persona. Això és així. Per exemple, amb el tema d'infidelitats, que és una cosa que treballem molt, perquè hi ha parelles que volen continuar juntes malgrat hi ha hagut una infidelitat. Per tant, és un tema que aplica el tema del perdó. Com costa de construir aquest perdó? És un procés llarg, Elisenda.
0: Perquè s'ha trencat la confiança, no?
3: Exactament. Però aquí, intentar entendre què ha passat aquí, si es perdona, si no es perdona, ho veieu? És un cas molt, molt paradigmàtic de tot el perdó que significa, perquè n'hi ha de molts tipus i implica moltes coses.
2: Però aquí passa també una cosa amb això de les infidelitats, per exemple. Tu pots perdonar, però després la vida i la trajectòria d'una relació segueixen molt llarga, no? Tu continues amb aquella persona i es passa potser per períodes de desperdó, que és una paraula que m'acabo d'inventar.
0: No m'ho havia plantejat mai, això.
2: Me l'acabo d'inventar, però el desperdó existiria, no?
0: O sigui, que hi hagi períodes que tornes a activar la ràbia.
2: Exacte. És a dir, tu perdones, però després potser hi ha una fase, uns mesos, que s'activa el desperdó. I després, en realitat, tornes a perdonar.
0: Això és que no havíem perdonat de socarrel, Helena?
3: No té per què ser, però pot ser que a la vida tens inputs que el que fan és reobrir la ferida. Si jo m'he trencat els lligaments del peu i jo al cap d'un any ja vaig bé i camino i fas allò, però i que pot passar que faci un esport o em posi a córrer i em faci mal? I què em fa mal? Just allò.
2: Lesions cròniques.
3: Exacte, perquè tot i que està curat, no, doncs allò té un registre energètic, emocional, molt important. Doncs això seria una mica, David, el que dius.
2: Aquell que diu, per exemple, quan ha de ploure, diu, hòstia, em fa mal el genoll.
3: Sí.
0: És que ara m'heu fet pensar, l'altre dia llegia un article, ara que deies també el registre, aquest trauma, no? Llegia que deia que el cervell, quan tu has tingut un trauma, posem que ara som al mes de juny, no? Posem que, David, a tu et va passar una cosa molt grossa el mes de juny. Que cada mes de juny inconscientment es reactiva i de vegades dius, ostres, aquell malestar, cada mes de juny sempre em trobo malament, tinc un altre cop ansietat, no sé ben bé d'on és. És a dir, que el trauma roman al nostre cos i s'activa cada 365 dies.
3: És bestial, perquè penseu que dels sentits, per exemple, el sentit de l'olor, l'olfacte, és el que té més capacitat d'evocar emocionalment les coses. Aquella cosa que diem sempre de que sento una olor d'un sabó i dic, ai, mira, casa la meva àvia, quan era petita, no?
2: Sí.
3: Doncs això també passa amb coses negatives més traumàtiques, el fet que arribi la primavera, que si em va passar alguna cosa primavera, doncs que arriben les orenetes i veig les orenetes i se m'activa.
0: Per què?
3: Per què? Perquè se'n va a l'hipocamp, que és l'estructura, s'activa l'amígdala, que és el registre d'alerta, se'n va a l'hipocamp, entre altres estructures, i se'n va a buscar els records que estan emmagatzemats. I això no implica només els conscients, també tots els inconscients. I els inconscients venen de la temperatura, de l'olor, de l'estació que estem.
0: I què podem fer? És a dir, si jo cada mes d'abril em sento malament perquè ho associo, encara que sigui inconscientment, a X estímul, això ho puc modificar?
3: El que puc fer és treballar-ho, és a dir, ja saps que sempre que ho dic, valido, he de validar com jo em sento, ara mateix què m'està passant, perquè hi ha persones que et diuen, és que no sé què m'està passant, i a teràpia o estem treballant des de fa, jo què sé, un any, i dic, no serà això que s'està aquí revivint? Ostres, és veritat. Val, d'acord, doncs mira, estic del revés perquè estaré aquesta setmana o aquests 15 dies que estaré malament. Això, validar què fa? Em deixa molt tranquil·la. Sí. Quan amb un nen petit, una nena petita, li diem clar, t'entenc, clar que plores, clar que has tingut un disgust, ja la meitat del disgust ja marxa, només perquè la mama o el papa ja em diuen que és veritat, que
0: clar,
3: puc estar així.
0: Allà en conflicte, no? Intentant negar una realitat.
3: Exacte. Eh? Estem, el que estem aquí és fent, treballant el mereixement. Mereixo estar així, per tant no em passa res de dolent. I a partir d'aquí, doncs, escriure, parlar amb algú i saber que en 15 dies potser això m'haurà passat i que això és el registre que estava dient d'una cosa important de la meva biografia.
0: Però mira, també entronca amb una cosa que parlàvem l'altre dia amb la Cristina Sánchez Miret i amb el mateix David Balaguer, que parlàvem d'aquesta dictadura de la felicitat, no? D'haver d'estar sempre bé.
3: Clar.
0: No ens permetem, oi, ara estem malament, és que jo no vull estar així, i vinc a donar voltes amb no vull estar així, quan potser és assumir, no?, que hem d'estar un parell de setmanes així com incòmodes, no?, convisquent amb aquesta incomoditat que també ens fa treballar en la frustració.
3: A mi m'ha passat amb una cosa concreta, que no esmentaré aquí, que no té res a veure amb ningú, no?, però una cosa que potser per nosaltres és una tonteria, i vaig pensar, bueno, doncs això necessito 10 dies, 10 dies de sentir-me que estic més desconnectada, que estic més xof, que estic més així, però ja està bé. Llavors el que faig, en tot cas, ho comunico a les persones del meu entorn, escolta, que sapigueu que no va de vosaltres, que això va de mi i d'això que m'ha passat.
0: Va, que ens hem enrolat aquí a la conversa ja amb el David Balaguer i amb l'Helena Puigguitart, però és que avui també forma part de la solució. Un fort aplaudiment per l'Esther Invernón. Molt bon dia, Esther, com estàs?
4: Molt bon dia.
0: Que t'ho estaves fent a sobre, eh? Estaves allò com un miure sortint, intentant ja entrar a la conversa. Us explico, l'Esther és escriptora, segurament la coneixeu, és autora de la trilogia del Bons, que està formada per les novel·les Un estiu per estimar i La vida va d'això i Dins del teu record. I és molt fort perquè jo vaig conèixer l'Esther en un dinar d'autors, i va venir a la meva taula, bé, de fet, compartíem taula, va venir al meu costat, i em va dir, hauries de parlar un dia del perdó.
4: Va anar així, sí?
0: Va anar així, tal qual. I l'Esther em va dir, jo és que en els meus llibres parlo molt del perdó. Per què parles del perdó en els teus llibres, Esther?
4: Perquè tot el que no perdonem té el poder de la nostra felicitat. Penso que el que costa més és perdonar-te a un mateix.
2: L'autoperdó, molt bona, aquesta.
4: Però, i també que hi ha com tres direccions de perdó, no? Tu pots perdonar a l'altre, l'altre et pot perdonar a tu, i t'has de perdonar a tu mateix. Però penso que al final de tot, primera que és començar perdonant, que al principi costa molt, eh? Però és obrir la porta a la pau absoluta, saps? A aquesta cosa tan preuada per la nostra societat, que és viure en pau. Segur que trobaríem algú que ja li va bé anar...
0: Visquent el conflicte,
4: sí,
0: no?
4: Sí, visquent el conflicte.
0: El trobaríem, no, però... ràpid, eh?
2: Ui,
4: segur.
2: I tant, hi ha gent
4: però
2: que
4: penso
2: li encanta això.
4: Poder serà una minoria, no? I al final penso que el perdó recau sempre en un mateix. Que tot el que ens molesta dels altres, al final ens està donant informació sobre nosaltres, no? I tu dius... I poder no ho veiem, és com el que deia abans l'Helena, no? Estàs allà i tens alguna cosa que... I al final és difícil, no? Buscar endins, és més fàcil a curt plaç o a plaç immediat, és molt més fàcil aixecar la catifa i posar la merda sota, però si vas buscant i al final hi arribes, i al final... Pues amb teràpia, sí. Hi ha moltes maneres, eh?
0: Deixa'm fer-li una pregunta a l'Helena Puigguitart, sé que després en David en té més, eh?
2: Sí, sí.
0: Perdonar-te un mateix, el més difícil d'aquests tres perdons que comentava l'Esther?
3: No, el que passa que és amb qui convius 24 hores, 365 dies
0: no
3: a l'any
0: escapar.
3: I tota la vida. Que n'hi ha dels altres, potser te n'oblides una estoneta perquè estàs atabalat, però amb un mateix. Les persones amb un tarannà, per exemple, més obsessiu, els hi costa més, perquè tenen aquest diàleg intern de que s'estan castigant. Va molt vinculat a la culpa. La culpa, perdó. Val? Aleshores, sí, costa i s'ha de treballar. I després hi ha uns perfils, narcisistes, psicòpates, tots aquests,
0: que
3: aquests
0: no tenen
3: cap tipus de problema.
0: Perdó,
3: aquests fan de tot. Són realment responsables, barra culpables del que fan, però no tenen cap tipus de mania en pensar que no tenen responsabilitat.
2: Perquè aquí també hi ha el tema dels perdons postissos, els perdons falsos. Clar, aquí demanar perdó és molt complicat, en realitat. Si tu vols que et perdonin amb sinceritat i vols demanar un perdó sincer, dius, hòstia, estic molt penedit, perdona'm, això costa molt fer-ho. Llavors hi ha gent que constantment...
0: Però en realitat és el més senzill. Parlar, sí, però, d'acord, de veritat.
2: Sí, però hi ha un tipus de... Sí, però és que hi ha un tipus de demanar perdó que és molt fàcil, que és el que en realitat tu estàs demanant perdó sense sentir-ho. Això passa, la gent que demana perdó constantment, que potser en un mes et demana perdó 5 vegades...
0: Home!
2: No, quin valor té aquest perdó? Cap ni un!
3: Mira, hi ha una cosa estratègica, que hi ha gent amb qui no et pots barallar, perquè sempre que passa alguna cosa, sí, tens raó. Ja està. I a la següent t'ho torno a fer.
2: I perdona.
3: Sí, sí, tens raó.
2: Exacte, i perdona.
3: I a la següent t'ho torno a fer i tens raó.
2: Perdó.
3: I dius, però bueno, aviam.
2: Perdó, no t'ho tornaré a fer.
0: Exacte. No em donis tanta la raó i no m'ho facis més vegades, no?
3: Exacte, i és un tipus d'estratègia molt evitativa, molt de no vull tenir conflicte amb aquesta persona, jo continuo fent el que em dóna la gana, però et dono la raó.
2: Correcte.
3: Per tant, no m'hi puc barallar.
0: Interessantíssim, no es baralleu amb gent que no val la pena. Va, tot això, vies obertes, perdona'm, David, vies obertes com sempre, col·laborant al programa, Fran.
1: Sí, el 93207474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, el 677387719, aquell que teniu guardat com la solució amb l'Hisenda Carot.
0: Espero, eh?
1: Mira, avui es preguntem com demaneu perdó. Vosaltres, si ho feu de manera sincera, postissa, com deia el David Balaguer, eviteu retrets o dieu que no ho tornareu a fer.
0: Aquella gent que et diu, perdona, però... Sí. Diu, no, no.

0: o que no dir res.
1: Totalment.
2: És que és molta ràbia, aquesta frase. A veure, aquests perdons que comencen amb perdona si t'has sentit ofès, és eximir-te de qualsevol culpa, oi?
3: Sí. Però...
2: Sí, però... Ui, ui, ui. Ojo, l'Helena la fa servir, eh?
1: Sí, ha fet servir el però.
3: No, ho he fet expressament. Sí, però...
2: L'altre, va.
3: Sí, però... Per què? Per què? Ara...
1: A veure, ara, quin argument ens dona l'Helena Puigguitart?
3: Posem en focus en qualsevol cosa que es digui. Aquest senyor sí, està claríssim, que realment diu si tu t'has sentit ofès és el teu problema, no és el meu problema. Però sí que és veritat que les coses nostres del dia a dia, jo puc dir, ostres, perdona, si això t'ha sabut greu, perquè jo no realment no me n'havia adonat que això et sabia greu. Per tant, per
2: és un matís important.
3: He posat el però, perquè és important, perquè si no, els oients diran, no, és que ara no es pot dir perdona si t'he fet mal. No, sí que es pot dir.
1: Això és com, hauríem de tenir com una, igual que la T-Mobilitat, 10 perdons per demanar entre persones. Que jo et pogués demanar, tu, per exemple, 10 vegades perdó.
2: Un límit, eh?
1: Un límit, i si el superés, ja està, i a mi més et puc demanar perdó. Perquè, és que tu no pots estar demanant perdó constantment a la gent per tot. No puc demanar-te perdó a l'Hisenda per una cosa 32 vegades.
2: Perdó per arribar tard, perdó per arribar tard, perdó.
1: És que no, aquest perdó al final, jo crec que reiteració més magnitud, no? Seria aquesta la combinació, és el que fa que al final tu no puguis perdonar una persona, mai més. Mira, em diu que sí, l'Helena Puigguitart. Està fent que sí amb el cap, està agradant.
2: Digues, Helena.
3: No, home, l'escolto. Realment has de prendre consciència. Però hi ha persones que no es treballen i que, per tant, lo fàcil és el que et deia abans, que és demanar perdó sense d'una manera buida. El que he de fer és, doncs si amb aquesta persona hi ha dues vegades que li he fet mal, jo he d'acceptar una responsabilitat meva de treballar-me això, i aquesta vegada va de sèrio.
2: La Esther Invernón, us ho deia, l'autora de la trilogia del Bons. Esther, tu ara deies, és que sempre és millor viure havent perdonat. Tu creus que hem de perdonar sempre?
4: Sí, el que passa que no és fàcil arribar-hi, no? Però jo penso que sí, i evidentment, com heu apuntat abans, deixant les grans coses, no? Des de la meva experiència, i com dèieu, no? Perdonar no vol dir oblidar, i no tinc per què perdonar una persona i dir no veure-la mai més. És més, penso que hi ha maneres d'arribar a perdonar, no? Pues, imaginant-te la situació, no? Però penso que sobretot és que realment què és el que no perdonem? El fet en si, el que ens ha fet aquella persona, o com nosaltres hem respost a aquell atac, no? Penso que per això al final acaba recaient en un mateix el tema de perdonar. Perquè al final ens està dient alguna cosa nostra que, com heu apuntat, doncs no sempre ho veus, no? Pots tenir allà i un dia dius, bueno, a mi m'ha passat això anant a teràpia amb la psicòloga, no? Que un dia dius, hòstia, era això, saps? Ha sortit.
2: És interessant també que estem deixant fora grans coses, eh? És a dir, una criatura abusada, per mi això és indiscutible, i no està depenent de què la criatura
3: no
2: ho interpreti. No té perdó.
4: Igual que la gent amb psicopaties, no? Que deies, evidentment, jo no estic incloent aquí als... No sé, tinc un personatge en una altra novel·la narcisista, psicòpata narcisista, clar, això és diferent, no? Que jo, dintre de la meva... del que jo sé de com a autodidacta, que m'encanta llegir d'això, eh? No vull posar un no, estic. Però sí, que tu trigaràs més o menys a arribar-hi, evidentment.
2: I tu com escrius amb veu d'un psicòpata narcisista? Com ho fas, això?
4: Em vaig llegir dos llibres. Pues saps que va acabar sent d'aquella novel·la el meu personatge preferit?
2: De veritat?
4: Perquè vaig empatitzar tant a mi.
2: No!
4: Sí. Oh. Perquè com abans dèieu també, al final tot té un perquè. I quan tu intentes apropar-te a aquesta persona que t'ha fet mal, o sigui, busca-li algun moment bo, no? Busca-li algú bo, segur que té tothom. Excloent el que dèiem, tothom té coses bones, doncs apropa-t'hi des d'aquesta manera i pots arribar a empatitzar.
2: Però no és perillós empatitzar en excés amb un perfil narcisista que no té cap mena de pudor a l'hora de fer mal a la gent del seu entorn?
3: Jo el que crec és que hi ha autèntics monstres a la vida. I és així.
2: Estem parlant de gent que no són monstres, eh?
4: És un
2: monstres?
4: Personatge que no existeix,
2: No n'has pensat tot l'entorn de l'Esther?
4: És una novel·la.
2: Mira, si es refereix a mi.
3: Hi ha gent dolenta.
2: Que això ens costa molt d'entendre. entendre.
3: Sí, perquè, perquè partim... Lo que venia una mica abans dient, que venim d'una societat religiosa, on, i això encara ho bevem tots d'aquí, on hem de perdonar, on les persones, que ho has d'entendre, que allò... I no, no tot s'ha d'entendre, no, tot s'ha d'entendre, però no tot s'ha de compartir. I aleshores hi ha persones que no mereixen el perdó i punt, és que és fins aquí. I no entendrem mai, entendre, no compartirem mai perquè aquella persona ha fet això. Que tots naixem bons, sí.
2: Ah, sí, eh?

0: clar, tots naixem bons. Jo ho penso. Mm-hmm. És el meu punt de partida és aquest. Tots naixem bons. El que passa que el que ens fan, ens poden convertir en persones dolentes, moltes vegades són les condicions.
1: Mm-hmm. Ara deies gent que no mereix el perdó. D'acord, però entronco amb el que deia ara l'Ester, no? També perdonar algú també és deixar-te una mica en pau, no? D'acord, hi ha gent que no mereix el perdó, però com convivim amb això? Però nosaltres, eh?
0: Sí, nosaltres, el que, quan ho has dit, Esther, he pensat, és que el perdó, quina excepció tenim del perdó? Què significa el perdó? Si el perdó és que jo ja puc continuar vivint en pau amb allò, doncs li podríem dir perdó també, que és una mica per on vas tu, no? Aquesta cosa, sí. Recupero la pau, i com que recupera la pau representa que he perdonat el que m'ha passat. Però si aquella persona te la torna a posar al davant, si aquella situació l'has de tornar a viure, a tu se t'activa absolutament tot. El perdó aquest que parlàvem originalment és un perdó que veus a la persona, que sé, imagina't, una parella que t'ha enganyat, que la pots tornar a veure i estàs en pau i dius, això a mi jo, ja no m'afecta.
1: Clar, aquest quan no et toca. El perdó seria quan aconseguim que aquell estímul no ens faci saltar un altre cop o no ens torni en aquell moment o sensació lletja, no?
0: Exacte.
2: Sí, perquè sí, sí, tu estàs permanentment neguitós amb aquella persona i amb allò que t'ha provocat, en realitat tu has dit que la perdones, però en el fons del teu fons no l'estàs perdonant. Gens ni mica, perquè continua generant aquella incomoditat. Saps què passa? Que moltes vegades quan tu perdones i te la tornen a fer, clar, al final aquí genera una cosa que és la desconfiança. I la desconfiança no pots lluitar contra ella. És molt difícil lluitar contra la desconfiança.
0: Molt.
2: És que és pràcticament impossible. Segurament és l'enemic més difícil de batre, la desconfiança.
0: Però és que, David,
2: perquè quan s'instal·la, s'instal·la.
0: Però és que hi ha casos en què tu no és que te la torni a fer, és que tu tens una persona que t'ha fet una vegada mal, que aquesta persona s'ha allunyat de la teva vida i ja no hi és, però que quan la tornes a veure se t'activa absolutament tot. Vol dir que encara hi ha molt de dolor per processar aquí.
1: Trucs, perdona, Esther, ara vaig amb tu. Trucs per perdonar o fórmules que feu servir per perdonar. 93-201-7474 677-38-77-19. Què ens diuen, Fran?
3: Mira, d'entrada dic que si volen saber com tractar amb narcisistes, no com els de l'Esther, que són de mentida, però a la vida real, que el 20 d'abril van fer un programa, que també hi era el David, per cert, amb l'Omar Rueda, sobre com tractar amb persones narcisistes, i el poden recuperar i l'API web de Catalunya Ràdio. Per cert, tenim diversos oients que perdonen però no obliden, eh? Per exemple, la Joana, l'Enric. Jo sóc una persona que perdono però mai oblida. I l'Anna és una persona que no li costa perdonar gens. Diu coses lleus, també, però fins i tot, de vegades perdono fins i tot coses molt greus.
1: Dic una cosa, això de oblidar, perdoneu, perdonar però no oblidar, és que clar, aleshores no tindria cap sentit perdonar. Si oblidéssim, no seria perdonar. Seria simplement no recordar una cosa.
0: No, ho dic seriosament.
2: No, però és molt bo,
1: clar, és que si no te n'oblides, mira, no s'hi val.
2: Sí, sí.
0: Però un verb és actiu i l'altre és passiu.
1: Ah, d'acord.
2: Ah, hosti, molt bo.
0: Per mi és la diferència.
2: Sí, sí, sí.
1: D'acord.
0: Perdonar és un acte voluntari, actiu, proactiu, que tu has d'iniciar, que tu l'has de voler. Oblidar ens passa perquè el temps passa, senzillament, i perquè passaran 20 anys i me n'oblidaré i allò no estarà present al meu cervell.
2: És que no oblidar és bàsic. Quan te l'han jugat.
1: Bueno, en general a la vida, no? Vull dir, ets qui ets perquè recordes la teva vida.
2: No, no, però sí, sí, evidentment, però en aquest cas, quan a tu te l'han jugat, val, sí, et perdono, però allò no ho pots oblidar. Allò d'anar allà en una mena de traster o en una...
1: Sí, però també has de pensar, o a mi m'agrada pensar, quan algú m'ha fet alguna cosa, o voluntari o involuntàriament, penso, ostres, potser tu també t'has equivocat alguna vegada a la vida.
2: Això segur.
1: Per tant, no sé si és molt injust també fer creu i ratlla.
2: És que això també és molt interessant, perquè aquí estem parlant de perdonar, però no estem parlant de quan nosaltres demanem perdó.
1: Clar.
2: Que tots els d'aquí segurament alguna vegada també hem demanat perdó.
1: Vull dir que un exercici empàtic interessant, estem parlant de putades de baix impacte, eh? No estem parlant de coses greus, eh? Entengueu-me. També és interessant posar-se en lloc de l'altre i dir, ostres, que jo potser en algun moment de la meva vida també l'he cagada, no?
0: És una de les maneres de treballar el perdó. Quan has demanat trucs, una de les maneres és posar-te en lloc de l'altre, preguntar-te també la teva responsabilitat, si a vegades t'ha costat perdonar, a vegades costa perdonar per un tema d'orgull. Hi ha persones que simplement s'han de treballar l'orgull. No és que no vulguin perdonar, és que no poden. No? És que no puc demanar perdó. Però volen demanar perdó i saben què és el que han de fer, però és com que tenen una barrera aquí dins que els impedeix. No? Doncs, per exemple, treballar l'orgull seria una de les maneres.
1: I com es treballa l'orgull?
0: Admetent la responsabilitat i treballant l'exposició. Comença per verbalitzar coses que et costen. Comença per demana-ho per missatge, per exemple. Ara que tens la sort que tens el WhatsApp, abans no passava. Jo quan era petit havies d'agafar el telèfon i trucar, no? I per tant t'havien de sentir. Ara hi ha missatges, ara pots enviar un cor, ara pots enviar un... jo què sé, saps aquestes coses que fan? Mm-hmm. Però començar i exposar-te per mi és bàsic. I llavors, poc a poc, doncs, anar a agafar-li el truc. Per què? La persona orgullosa pensa que què?
1: Que té la raó.
0: I una altra cosa, se sent com devaluada, com que perd el seu valor.
1: Ah, d'acord. No? Quan demanava perdó.
0: Exacte, em sento vulnerable, sento que no val res, rebaixada. Llavors, què hem de treballar? Aquesta autoestima, tu ets més... Això, al revés, el que fa és donar més valor a la teva persona, treballar tota aquesta cosa de fons.
1: Perdona, Fran, que t'he tallat abans i crec que ens deien coses interessants a través del WhatsApp, el 677-38-77-19.
3: No, que el Josep Maria parlava sobre l'egoisme, com a mal company de viatge per saber perdonar, que les persones egoistes no ho saben veure. Diu, és bo que se n'adonin que ho han fet malament i que demanin perdó sense que els hi demanin que ho hagin de dir, i considera que, a veure si esteu d'acord, que el fet de demanar perdó és un valor que s'està perdent i que cada vegada costa més de practicar, el fet de demanar perdó.
1: Beneficis, sí. Perdona'm, David.
2: No, que aquí la meva teoria és la... No, que és la d'abans. Vull dir que demanar perdó quan no et surt de dins, en realitat, o quan t'obliguen o així, és molt fàcil fer-ho. Vist, per exemple, això del porter del Sabadell. Li han dit, demana perdó. Llavors el demanes i ja està. És fàcil demanar perdó, en realitat, si tu no ho sents. I ja està la diferència per mi.
1: Beneficis psicològics que ens aporta el perdó i, per altra banda, perjudicis que ens aporta no perdonar. En parlem, anem a la publicitat i a la tornada us ho expliquem.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 9 minuts els que passen de 2:15 del migdia. Avui estem amb l'Helena Puigguitart, amb l'Ester Invernón i amb en David Balaguer, a part de l'equip habitual de La Solució, parlant del perdó. I en David Balaguer, com sempre, una d'aquelles dades delicioses. David Balaguer?
2: No, que deia que el verb perdonar és un dels verbs que més es fan servir a les cançons. És un dels verbs més utilitzats a les cançons. I si jo ara us dic això, verb perdonar, ràpidament tothom pot dir alguna cançó on hi surt el verb perdonar.
1: M'encanta.
2: Ràpidament. A mi me'n ve un al cap del Bustamante, per exemple.
1: Pardon me, de Incubus.
2: Que ho diu 30 vegades seguides.
1: Sorry, no?
2: Sí.
1: No, Bon Jovi no té una que es diu sorry, fins i tot.
2: Veus?
1: I és el Justin Timberlake, també. És que ara m'està sortint aquí tota la...
2: Sí, sí. El duodinàmico.
1: Tu vas una mica més enrere, que jo.
0: Sí. Aquell perdóname.
2: Correcte, molt bé.
1: Albert, busca'm alguna que hagin nom de cantar els nostres convidats.

0: En Tiziano Ferro, que no em sortia. Em sortia Fabrizio, no, Tiziano Ferro.
1: N'hi ha una entre Carolina Durante i Amaya, on s'explica que pido perdón por no ser mejor que nadie, per si volem a baixar una mica la mitja.
2: I ara m'ha vingut la mítica de l'Antonio Orozco.
0: Quina?
2: Pido perdón.
0: Bueno, és igual, un altre dia ens posarem a cantar a veure si l'Albert la va trobant. Escolta'm, abans d'anar a la publicitat, abans parlava d'un estudi que s'ha fet entre 200.000 persones als Estats Units, que ens parla dels beneficis psicològics que porta el perdó, però, si ho fem en negatiu, encara és més interessant, els perjudicis que porta no perdonar. Mm. Què ens aporta no perdonar? Què ens pot passar?
3: Tota aquesta part emocional la tenim tots claríssim, no? D'aquest malestar que tenim. El ressentiment és terrible, perquè el ressentiment... Què diu la paraula?
0: Tornar a sentir.
3: I en bucle. Ressentir, ressentir, ressentir. Què fa? Que es queda al cos tota aquesta càrrega emocional que, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, el que fa és implicar tota la part física. I aleshores les persones, doncs... Però abans hem parlat de no dormir, d'estar irritables, de... Però és que podem tenir al·lèrgies, ens pot sortir un brot de psoriasi, ens poden passar tot aquest tipus de coses, mals de panxes, migranyes, contractures a l'esquena... Tot això és el cos rebent un estat de malestar continuat.
0: Mira, deia, la falta de perdó en aquest estudi diu ens pot resultar en nivells elevats de cortisol, pressió arterial alta, tensió muscular i fins i tot es pot la sensació d'injustícia es pot transformar en amargor, ressentiment, hostilitat, odi, ira, por, motius venjatius i evasió. Per tant, una cosa mal perdonada també ens pot portar a buscar, a escapar de la nostra vida, de vegades... Què estàs fent, Helena?
3: Drogues.
0: Exacte. Anava a dir, escapar de la nostra vida amb diferents substàncies, no? Pot haver-hi al darrere, drogues, diu, pot haver-hi al darrere també un perdó mal formulat, no? Esther, a veure, les teves novel·les. Per què el perdó és tan important en les teves novel·les?
4: Bé, de fet, jo vaig començar la meva primera novel·la, que no havia de ser una trilogia, havia de ser una, bueno, per una d'allò es va convertir en trilogia. Jo volia parlar de les dues grans emocions que mouen el món, no? Que és viure des de l'amor o viure des de la por, no? Que seria la veu del nostre ego aquest, que, bueno, que ara està tan a l'ordre del dia, no? Parlar de l'ego i la supraconsciència, no?
0: I al final... Podeu recuperar un programa que vam fer amb el doctor Sant Segarra, també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Jo el recuperaré.
0: Digues.
4: I una cosa et porta a l'altra. Jo inicialment no volia parlar del perdó, volia parlar d'aquestes dues grans emocions, però bueno, amb coses que passen a la novel·la, que no entrarem en detalls per no fer spoilers als possibles lectors, sortida de la teva zona de confort, coses que fa la... O sigui, partim d'una personatge que està en una depressió absoluta i bueno, la vida li va donant... li va posant coses al davant i ella en una en concret s'obre, no? És com a vegades quan tu et tornes més receptiu o quan tu fas aquest pas endavant, vols sortir de la teva zona de confort, l'univers et comença a recompensar d'alguna manera o d'una altra, no? I bé, aquest camí implica el perdó cap a una altra persona. I al final una mica jo hi vaig arribar i va ser... Penso que tots els escriptors deixem moltes coses nostres, encara que sigui ficció, no? O sigui, poder, tota la ficció podria ser una autoficció, penso.
0: Clar, que si no és veraç, no? Sí, has de saber del que parles, no? T'ha de tocar d'alguna manera.
4: Sí, i jo quan vaig escriure la tercera part d'aquesta trilogia, que entremig em vaig escriure una altra que va suelto, em vaig donar compte de com aquest treball meu m'havia ajudat a mi a perdonar històries, no? Que tinc allà, històries amb altres, no? I que al final no deixen de ser. Jo penso que al final això que dèieu abans, no? Si veiem hem perdonat una persona però la veiem i ens fa allò, no? És que no l'hem acabat de perdonar, és que encara perquè quan realment l'has perdonat i has perdonat com tu t'has comportat davant de X conflicte, acabes agraint. Perquè la vida va d'aprendre i de passar-ho bé, saps? I tot és un aprenentatge. I quan et prens la vida i et prens les dificultats, tots els atacs, com a... Bueno, per què m'està passant ara això? Què ets d'aprendre d'aquí? Canvia molt. És més fàcil.
2: Realment, això que estàs dient és molt interessant, perquè quan... tu
4: arribes a agrair.
2: Sí, quan tu aconsegueixes perdonar algú de veritat... Et sents molt orgullós de tu mateix, fins i tot.
4: Exacte.
2: Dius, hòstia, quan passa això que tu veus una persona que t'havia generat molta...
0: I ja no fa res, no?
2: I no et fa res. i la veus i ja no et remou allò que et removia, que dèiem abans, i has aconseguit perdonar-la, és això, és que et sents molt bé amb tu mateix, dius, hòstia, el que he aconseguit és molt complicat, perquè és que això passa molt poques vegades.
4: Però dius gràcies perquè he après coses.
2: Sí.
0: Anem a intentar perdonar. Com podem intentar perdonar algú? Trucs per perdonar algú. Helena Puigguitart, a veure, tu ara deies, és un procés, ho hem dit a l'inici del programa, a perdonar és un procés que no podem forçar, però que sí que podem facilitar a través del treball personal. Quins trucs ens diries abans ens n'has dit un, així, de rasquillada, però si ho hem d'ordenar i algú diu, és que jo això ho tinc molt enquistat, cada vegada que se m'obre la porta em fa un mal terrible, jo vull perdonar-ho, no necessàriament implica parlar amb la persona, oi?
3: No, ni molt menys. Podria ser perfectament que aquella persona no la tornis a veure mai més. Quan ara l'Esther i en David parlaven d'això, la cosa que em venia al cap és quan has dit David és que la persona se sent tan orgullosa, no, quan pot perdonar, és perquè el primer és que el que hem d'entendre, i una cosa que jo dic molt als meus pacients, és que dones el poder de la teva vida a una altra persona, no? Li estàs donant el poder de manegar amb un quadre de comandaments, si avui estàs enfadada, si avui estàs trist, si avui estàs no sé com, i clar, quan a les persones les actives per aquí, diuen que no m'agrada.
0: No vull que aquella persona que no em cau ni tan sols bé controli la meva vida, que és el que deia l'Esther a l'inici de la conversa.
3: Totalment. Llavors, aquí és on hem de treballar el que és la responsabilitat emocional. Per mi, què és important? Primer, què ha passat? Que la persona pugui explicar i dir tot el que pensa i sentir tot el que sent, que tot és lícit i té tot el dret a fer-ho.
0: Expressar-nos.
3: Sí, perquè hem de donar espai a que això sigui així i realment confirmar que aquella persona entenc la teva injustícia. Però, oi que ens hem de moure? Un cop això ha passat, un cop hem donat aquest espai, oi que no ens podem quedar aquí, perquè estem donant el poder a aquesta persona de fer-te sentir. I jo moltes vegades els dic, no només amb tu i les teves emocions, sinó és que condiciona la teva vida a casa. No, és que avui he parlat malament a la meva filla. Ah, clar, i com és que va passar? Perquè estic, el que has dit d'aquest estudi, Elisenda, perquè estic més irritable, perquè estic enfadada, perquè salto. O sigui que també la gent que estimes, i moltes vegades parlo de les mares, perquè jo soc mare, però també puc entendre els pares. A les mares ens activa molt el dir, val, és que t'hi va també la vida amb els teus fills i com els estàs educant, no? Vols estar malament així? Llavors és quan tothom es posa les piles. I a partir d'aquí és treballar la responsabilitat emocional. Com es treballa? Coneixent les teves emocions, coneixent el teu món intern, sabent quines emocions són les que predominen. Hi ha molta gent que els hi preguntes, i com te sents? I no sap exactament dir-te quines emocions hi ha.
2: Sí, sí.
3: Enfadat, trista, però a més d'enfadat i trista, la roda de les emocions, me'n recordo que n'havíem parlat amb tu, Elisenda, dona moltíssim detall d'un enfado o d'una tristesa.
0: Clar, perquè tu pots, per exemple, sentir una emoció bàsica o primària com és la tristesa, però després pot haver-hi un sentiment, no?, que és com un matís aquella emoció. Estic nostàlgic, que vindria a ser una forma de tristesa, no?, però com més controlem també el llenguatge, més podrem afinar en com ens sentim.
3: Pensa en això que dius, decebuda, traïda, fixa't que ja té un matís diferent, depressiva. Llavors hem d'anar cap a la depressió, val? Doncs primer hem de treballar que tu el teu estat d'ànim pugi perquè puguem treballar aquest perdó, sinó que estem fent amb una persona que té depressió o que està sent molt deprimida, no es pot treballar tot això. I fixa't, la decepció, la traïció són matisos molt importants perquè ens enfoquen a la possible acció.
0: Conversant amb tu amb diferents programes, Helena, sempre parles d'escriure cartes, no? Perquè el cervell tampoc no discerneix ben bé entre la realitat, la ficció, el que ha passat en el pla real o el que jo he expressat, no? Verbalment. Recomanes, quan has arribat a un punt de dir, d'acord, jo aquest afer amb aquesta persona, aquest incident, aquest malentès, sembla que el tinc ben col·locat, recomanes també explicar-ho tot en una carta? Pot ser un part de l'exercici com el dol, no?
3: Sí, mira, jo ara tenia una pacient que m'ha dit, t'escoltaré, doncs si m'escolta, que sabrà que parlo d'ella, que amb una decepció molt gran van preparar una carta i la van fer durant la sessió. No l'ha enviada, però ja ha tallat amb aquestes persones. Vale? Però no l'ha enviat. Però per què li ha servit? Per posar ordre. Ha posat ordre als seus sentiments, s'ha validat els seus sentiments, l'ha tingut allà, l'ha ajudat a rumiar, a pensar què volia fer, perquè no era jo la seva psicòloga que havia de decidir si tallava amb aquestes persones, si no tallava, si posava de cara, si només ho feia per missatge. Això ho havia de sentir ella. I si després el que fa resulta que, entre cometes, s'ha equivocat, doncs ja acompanyarem aquest possible error i ja rectificarem. Però li ha servit molt per posar ordre als seus sentiments, per reconèixer-se i per treballar una cosa que és bàsica quan t'han fet mal, que és el mereixement. Jo no mereixo que aquestes persones m'hagin fet això. Abans de perdonar, de recuperar aquest mereixement. Perquè i aquí estem prenent el poder a l'altra persona. Passi el que passi, m'hagi fet la marranada que m'hagi fet, jo això tinc claríssim que no m'ho mereixo. Perquè molts dels problemes és sentir-nos poc valuosos quan ens han fet mal. Si a mi m'han enganyat, sento que no val res. No, hem de recuperar i hem de refer aquest mereixement perquè des d'aquí podem construir la
2: llavors,
3: resta.
2: Llavors, perdonar acaba sent alliberar moltíssimes coses.
3: Moltes. No,
2: estàs deixant anar moltes coses cap amunt que se'n van per sempre. Mm. I per tant, perdonem tots. Mira, és la conclusió.
0: T'he canviat el pensament,
2: canviat
0: eh?
2: Avui...
0: Jo no, l'Helena,
2: avui...
0: però...
2: No, he de dir que avui l'Helena, a la solució, ha aconseguit, i segurament ho haurà aconseguit amb molta més gent, ha aconseguit fer-me canviar l'opinió sobre el perdó.
0: I em sembla molt interessant.
2: Increïble.
0: Absolutament el que dius, David, perquè de vegades molts ens enquistem, no?, en aquesta sensació de no em refiaré mai més aquella persona,
2: l'enrocament
0: aquest, no? Ara deies el mereixement, però com treballem això del mereixement, de jo no m'ho mereixo?
3: Doncs et diré la cosa més senzilla de totes, cuidar-se. Si jo al matí, doncs, a mi m'agrada posar-me la faldilla que porto avui, jo estic treballant el meu mereixement, perquè em sento guapa amb aquesta faldilla, no? Una cosa tan senzilla com aquesta. O menjo bé. O si he de menjar en 10 minuts, no? Doncs m'assec aquests 10 minuts i em poso un plat que m'agradi. Imagina't coses molt conductuals i senzilles, perquè la part de teràpia, més d'introspeccions, costa més, no? Però comencem amb aquestes coses. Em parlo bé, llavors aquí ja comencem a treballar coses més de teràpia. Com em parlo? Detectar el llenguatge intern, no? Treballar aquesta autoestima, felicitar-me, els agraïments que ha dit l'Ester. A mi, Ester, és que m'encanta l'exercici dels 5 agraïments a l'hora d'anar a dormir. Són autènticament transformadors i transforma el cervell.
0: Els 5 agraïments que són transformadors, transformen el cervell, els habituals de la solució els coneixeu. Per qui no conegui, en què consisteixen aquests 5 agraïments abans d'anar a dormir, Helena?
3: Què puc agrair avui? Doncs que estic amb vosaltres aquí. M'encanta.
0: Que tenim aire condicionat una estona.
3: Que tenim aire condicionat.
4: Sí.
3: Quines coses diríeu?
0: Mira, jo avui diria una cosa. Que s'ha repetit que el Fran ja coneix la història. El senyor del pàrquing, aquell que va ser tan simpàtic amb mi.
1: Ah, sí.
0: Quan vaig posar la targeta on no tocava,
1: i
0: que veien t'aforar la targeta on no tocava.
1: Els àngels de la carrot. Que ven...
0: Un senyor majíssim que li vaig dir, miri, perdoni, és que no ho he llegit. No ho he llegit. Vam posar un cartell de 24x24, eh? No funciona la targeta. I vaig anar a ell, pobret, també és interessant també com t'apropes a les persones, eh? Li vaig dir, perdona'm, l'he liat perquè no ho he llegit, que em pots ajudar? I un senyor tan amable, doncs es va repetir la setmana passada.
1: Mira.
0: Es va repetir, no perquè m'equivoqués, eh? Ah. Es va repetir la interacció amb aquest senyor. I va ser d'aquelles coses que me'n vaig adorir i vaig dir, mira, doncs, agraeixo molt el tracte que aquesta persona ha tingut amb mi avui i jo amb ell.
4: Doncs la gratitud és...
2: Jo agraeixo. Agraeixo haver vingut avui aquí.
0: Veus?
2: Perquè aquesta setmana, jo hi vinc, aquí vinc els dimecres, i el dimecres és festiu. I l'Elisenda i el Fran han cregut oportú que vingués avui.
0: Perquè el David sempre
2: això ho he d'agrair, perquè vol dir que confien en les meves possibilitats.
0: Correcte.
2: Gràcies,
0: correcte.
2: Elisenda, i gràcies, Fran. Us ho agraeixo.
0: Els agraïments que dèiem, eh? Per tant, a la nit, podeu fer escrivint-ho, o podem fer verbalment, no? Recitar-ho en veu alta amb la nostra parella.
3: Que si no, se'ns apalanquen. No, escriure té molta força. Perquè encara és més proactiu i he de posar més intenció encara. Tenir la llibreteta, tenir l'espai dels agraïments, és que és molt energètic.
0: És que no ho perdem de fer, perquè imagineu-vos, quan nosaltres érem adolescents ens passàvem el dia escrivint, com ens sentíem i per treure coses. Ui. Doncs si ho fan els adolescents que estan al pic de la seva emoció, perquè no ho fem nosaltres?
2: El
0: ho perdem,
2: diari personal.
0: Això. El diari personal. Oh. Val, 677-38-77-19. Què ens diuen, Fran?
1: Mira, ens pregunten quan van fer el programa amb el Sant Segarra i jo els hi dic que el 23 de febrer hi ha vida després de la mort, Esther, si t'interessa. El pots recuperar. Aquest és el programa que vam fer amb el doctor Sant Segarra. L'Albert diu que el perdó per ell és un bé molt preuat i realment el dono si crec que s'ho mereix la situació, en tots els sentits. Sobretot la persona i la relació que té amb mi. Sobre el tema de no perdonar, la Rita creu que tenim el dret de no perdonar i això en realitat no ens complica gens la vida. I sobre això la Núria ens escriu, no té cap problema en que diguem el seu nom, va patir fa uns anys una violació en grup, diu, ho he paït, però ni ho perdono, ni ho oblido. Això sí, ajudo a altres noies arran del meu cas.
0: Interessant també el propòsit, per intentar... ja no et dic superar, perquè crec que això és un cas de dol, també, no? Sinó d'integrar aquesta experiència xunguíssima que t'ha passat a la vida. Insisteixo, moltes vegades hem parlat de dol en aquest programa i no parlem de superar el dol, sinó d'integrar-lo. I en aquests casos d'injustícia supina, com el cas de la Núria, ho integres. I tenir una causa, fixa't, com ella, acompanyar altres víctimes, potser t'ajuda a col·locar aquestes coses que són per mi imperdonables?
3: 100%, perquè estan fent una cosa que ha dit l'Ester, que és donar sentit a una desgràcia com aquesta, no? Aleshores, quan la persona dona sentit, és quan entén que que té un propòsit, que realment hi ha alguna cosa que pot fer malgrat el que ha passat, que aquesta ferida tan bèstia pot ajudar altres persones. I les persones, quan tenim sentit, quan tenim propòsit, tenim una força bestial.
0: Mira, ens ha trucat una persona que no volia entrar en directe, que diu que la seva, el seu parer és que es pot perdonar tot. Diu, ell va ser víctima d'abusos i maltractament per part del seu pare, molts anys després, ja d'adult, no vivien junts des de feia molts anys, el seu pare li va demanar perdó i ell va decidir perdonar-lo. Gros i s'ha d'estar molt ben col·locat, eh?
1: I en un altre terreny, la Lorena ens demana si podem aclarir la diferència que hi ha entre el perdó, del qual estem parlant, i les disculpes, si és el mateix.
0: Boníssim, anem a la publicitat i ara us ho intentem respondre.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: No m'havia pensat mai a la vida que juntaria amb en Justin Bieber amb l'Helena Puig i Tart, eh? T'ho dic ara, eh?
3: Jo tinc cops amagats, que no els coneixes.
0: Escolta'm, Helena, abans de marxar ens preguntaven quina és la diferència entre les disculpes i el perdó.
3: Jo el que deia és que les disculpes formen part del perdó. Però el perdó és, com us he dit abans, és un procés intencional com a procés. La disculpa és, m'estic disculpant, doncs forma part d'aquest acte, però el perdó és molt més que les disculpes, és molt més, perquè les disculpes, jo em disculpo amb el Fran, però el perdó és, jo he fet tot un treball previ molt important que em canvia per sempre. En el Com ho portes de Catalunya Ràdio, que està al YouTube de Catalunya Ràdio, hi ha el programa de l'enfado, de quan ens enfadem i com gestionem, i allà també parlem d'aquestes coses.
0: Recupereu aquest programa, perquè és Helena Puig-Guitart parlant amb diferents experts també com ella de la matèria psicologia, neurologia, i val molt la pena. El Com ho portes del canal de YouTube de Catalunya Ràdio. Avui hem parlat del perdó amb l'Helena Puig-Guitart, la nostra psicòloga de capçalera. Moltes gràcies, Helena.
3: Gràcies a vosaltres, com sempre, i a més és l'últim.
0: És l'últim d'aquesta temporada.
3: Us faré un petonàs a tots.
0: Gràcies, Helena, una abraçada. També n'hem parlat amb l'Esther Ibernon. Ella és escriptora, autora de la trilogia del Bons, formada per aquestes novel·les que us dèiem, Un estiu per estimar, La vida va d'això i Dins del teu record. Gràcies, Esther, una abraçada.
6: Gràcies, Mònica. A vosaltres, m'ha encantat venir.
0: Torna quan vulguis,
6: Sou tots molt, molt macos.
0: La porta és oberta.
6: Bueno, quan em convidis, vinc.
0: David Balaguer, escolta'm, ens sentirem la setmana que ve i l'altra, eh? Encara et queden dies.
2: La que ve no és l'última?
0: Ai, ara no sé. La que ve és l'última,
2: eh?
0: Tornem demà, mira, parlarem dels forenses. Ho farem amb el doctor Gardalet i amb el Martí Pérez Junca. Va, us deixem amb l'Òscar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i amb risc extrem d'incendi. A partir de demà, la temperatura baixarà lleugerament, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, però encara farà més calor de l'habitual. Ahir, a Lleida, es va registrar la temperatura més alta del país, amb 42,4 graus. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es van fregar els 42 graus i algunes poblacions del Bages van arribar als 40. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, demana no abaixar la guàrdia.
2: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
1: De cara a la nit de Sant Joan, el govern també fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
3: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
4: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: Ahir a la tarda, un front de tempestes va provocar diversos incendis a les comarques del Pirineu. El més destacat va ser a Talarn, al Pallars Jussà, i els bombers van aconseguir estabilitzar-lo al cap de poca estona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
1: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado.
5: Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol.
1: Aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. Els joves nascuts al 2008, que aquest any fan els 18 anys o els fet, o ja els han fet, ja poden demanar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura.
5: És l'ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Aquest any el bo també es podrà destinar a comprar instruments musicals, materials per la creació artística i cursos culturals. Els joves tenen un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi, diu, per complir el seu somni.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf a Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi. L'ex blaugrana s'ha convertit en el màxim golejador històric del Mundial, dels Mundials, volíem dir, en solitari. Ha fet 18 gols.
5: França ha golejat Iraq per 3-0 amb dos gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant 2 hores per una tempesta elèctrica i Noruega S'ha imposat el Senegal per 3-2 amb dos gols d'Erling Haaland. França i Noruega s'han classificat per setzens.
1: El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pascual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
0: Fins aquí les notícies.
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: No hi ha estiu sense Tour de França i una síndria. Tant si el miràvem com si no, el ciclisme forma part del soroll de l'estiu, igual que els grills de nit si vius en un poble. Ens vam criar veient aquell escamot de ciclistes amb calça curta pujant ports de muntanya amb mallots llampants. Homes per tot arreu, a dalt de les bicis, als cotxes del seguici, la veu del locutor a la televisió. El món del ciclisme, com molts altres, se'ns va presentar en masculí. La foto d'abans, pràcticament la mateixa d'ara. Sense adonar-nos-en, ens hem empassat que qui pedala al món són els homes. I així, com en molts altres àmbits, ens ha costat creure qui tenim dret. Que la bicicleta també és cosa nostra, vull dir, de les dones. Per això avui, sense frens, a Les Dones i els Dies, som les reines de la pista per explicar què hi fan les dones al ciclisme.
1: A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies.

si el lema d'aquest programa ja sabeu que és pubilles de cuixa forta, és perquè moltes de les que treballem en aquest programa anem en bicicleta, és important, i també el Ferran Badia, també és un hereu de cuixa forta i també va en bicicleta, perquè no ens agrada contaminar i ens agrada estar forts. Comencem avui amb la música de Julia Hacklin, aquesta cantant australiana que treu nou disc i es dirà The Gem. Només ha sortit aquesta gema, aquesta meravella, i la sentiu avui a Les Dones i els Dies.

0: explicat al principi del programa, avui parlarem de bicicleta, del món de la bicicleta, que continua sent un món d'homes, en cert sentit, però avui demostrarem aquí que no, del tot, perquè hi ha un munt de pubilles que m'acompanyen. Són la Marta Martín, que és ciclista i fundadora del col·lectiu Velocíssima, que es va crear per fomentar la participació de les dones en el món de la bicicleta. Com estàs?
1: Molt bé.
0: També ens acompanya la Mònica Ríos. Com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
0: També de Velocíssima.
2: Sí, sí.
0: La Olga Ábalos, que ja sabeu, és la nostra dona de la música, però té una doble vida. Ho hem d'explicar a Catalunya. És la directora de Volata, aquesta revista de ciclisme. Una de les persones que més sap de ciclisme en aquest país. Ho puc dir, Olga Ábalos? No ploris.
2: No. Bona nit, Montse.
0: És així. Ciclista també, ella, i directora d'aquesta revista. Ella va començar a pedalar als 15-16 anys i ara en té una mica més.
2: Uns quants més.
0: Uns quants més. I continua anant en bicicleta. I també ens acompanyen una parella que ens fa molta il·lusió perquè tenim un oient que ens va escriure, com ens agrada, que ens va escriure a donesidies@catradio.cat i ens va dir: escolta, jo sóc de Gavà i tanquen una botiga històrica de Gavà, a més de ciclisme, i portada per dues dones. I clar, els hem de posar catifa vermella perquè això no passa gaire. I són la Maribel i la Montse Sales. Com esteu?
3: Bona nit. Bona.
4: Hola, bona nit.
0: Acosta't al micro.
3: Sí.
0: Aquí s'ha do de pit. Pubilles, sí. De cuixa forta i do de pit.
3: Sí, sí, sí.
0: Escolta, quants anys en aquesta botiga? Moltíssims.
2: Jo 42.
0: Tu 42.
4: I jo 35.
0: Déu-n'hi-do, eh?
4: Tota una vida.
0: Tota una vida.
4: Sí.
0: I era la botiga del vostre avi.
3: Sí.
0: I al principi vosaltres volíeu estudiar, volíeu fer altres coses.
3: No, estudiàvem.
0: Estudiàvem, eh?
3: Estudiàvem.
0: Sí.
3: El que passa que l'avi va fer gran i llavors demana ajuda, i tu vas entrant mica en mica, fins que al final et dones compte que dius: ostres, estic reparant bicicletes.
0: Escolta, jo vull que em diguis una frase que et van dir a casa teva, perquè tu volies estudiar periodisme, no?
3: Ella.
4: Jo volia estudiar periodisme.
0: Sí, i què et van dir a casa teva? Jo això vull que ho expliquis aquí a Catalunya Ràdio.
4: Pues la veritat és que a ma mare, com que no li agradava que estudiés periodisme,
0: sí?
4: Pues va passar de mi i jo pues vaig dir: pues me'n vaig amb l'avi.
0: Però et va dir una frase, eh?
4: Bueno.
0: Digue-la.
4: Quina et vaig dir, a veure, de tantes?
0: No ho sé, que em va dir que això del periodisme no era una feina.
4: No era una feina.
0: Aquí,
4: i no em va apujar. No em va apujar, tota una pena, perquè a mi m'hagués agradat estar en aquest món. Però bueno, em vaig enrabiar, vaig agafar i me'n vaig dir: pues sí, pues ara no faig res. Me'n vaig amb l'avi.
0: Home, no fer res.
4: Bueno, portes, no fer res.
0: Portes molts anys.
4: En un món que jo, clar, no pensava que duraria tant. I mira, fins aquí hem estat, 35 anys, i ella 42, i bueno, cap endavant. I perquè ja les forces s'han acabat, tot una pena, l'hem pogut traspassar amb dos mecànics que són una canya. He portat uns dies treballant amb ells i de conya ens n'anem una miqueta més tranquil·letes de que...
0: Teníeu por, eh?
4: Sí.
0: Bueno, a veure què passarà amb la clientela.
3: Clar. Home, deixar la botiga en mans de no se sap qui és un amic, sobretot perquè els clients són amics. I tots, si els haguessis vist les despedides, amb unes llàgrimes als ulls, unes abraçades, gent que ha passat dos i tres vegades perquè pensava: no pot ser, estàs segura que vols plegar? Dic: home, tinc dret a jubilar-me.
0: I escolta, per què creieu que vau fer un vincle tan gran amb els vostres clients?
3: Perquè s'escoltem. Normalment et venen a explicar coses que no tenen a vegades res que veure amb el ciclisme.
0: O sigui, sou la perruqueria... La perruqueria tallamecànica.
3: Som el centre neuràlgic de les seves vides. O sigui, tenim un client que passa cada dia per veure si ens veu i mira i si pot entrar. Però jo què sé, l'altre dia va venir un perquè li traies una punxa d'un roser del dit, que dius: és que tot arriba a tanta intimitat, diguéssim, que dius: bueno, això ja és una mica surrealista, però...
0: I això que m'imagino que al principi, i encara us heu trobat, gent que té certa reticència.
3: No s'acaba mai, eh?
0: Perquè...
3: O sigui, jo al principi era... Sí. Entrava una persona, se't queda mirant, i diu: tu saps arreglar bicis? Dic, home, si no, no estaria aquí, no?
0: Una persona, no, era un home el que t'ho va dir,
3: bueno,
0: no?
3: Bueno, sí, un home.
0: Ah, d'acord.
4: Sí, a dia d'avui hi ha molts que encara pregunten, repares? I a lo millor estàs amb les mans tacades a sobre d'una bici i te diuen, tu repares? I te quedes mirant les teves mans i penses, bueno, pues no, estic matant un cadàver, no sé què estic fent aquí, però clar,
0: és el encara. Que, clar, hi ha molt home, perdoneu, que és com l'especialista, no? Que entra allà com
3: tots
0: que...
3: Tots són pros.
0: Tots, ells tots són pros, eh?
3: Tots.
0: Què vol dir?
3: Són pros professionals i tots tenen un cunyat que sap més que ningú. Però la bici te la porten. Perquè la seva nena només la pots tocar tu. Però t'expliquen com la ha de rebre.
0: Perdó, m'estàs dient sí, moltes sí, coses sí. per metro quadrat. Sí, la, sí. Seva nena
3: la seva
0: és
3: nena
0: és la bici.
3: Bici. I a vegades té nom. De nena.
0: Sí? I clar, tu li posen noms.
3: Sí, quan a vegades sense això, sí, com que hi ha confiança, dic, home, tampoc et passis, no?
0: Ja.
3: O cuida-me-la bé, eh? I dius, a veure, que cuido totes les bicicletes igual, totes tenen el seu suport, el seu protector, o sigui, totes estan arropades igual per la nit.
4: Tenim uns protectors de suro que quan arriben a la botiga ja ho posem perquè es quedin tranquils, perquè no ratllarem les bicis, no me l'emportaré a casa, jo a casa ja tinc bicis de sobre, vull dir, no necessito més, vull dir... I bueno, al final hem fet una confiança amb els clients i jo, per exemple, que jo sóc una mica més xistosa, com que només tinc de treballadora, companya i tot, a ma germana, i acabo una mica farta d'ella, pobra, doncs llavors el que faig és fotre'm amb els clients. I sempre estic de broma, o li canvio el nom a Drede, o jo què sé...
0: A la nena li canvies el nom.
4: No, a ell.
3: Al
4: client sé com es diu, llavors li dic, doncs jo què sé, un es diu Miguel, i li dic Manolito, i llavors me diu, s'enràbia, que no me llamo Manolito, i jo dic, bueno, és lo mismo. O a l'altre li foto bronca perquè ha trencat el disc i les pastilles de fre i li ha posat oli als discos i jo digo, sí, home, sí, fica-li més oli als discos perquè no t'afreni. I llavors pues, m'enreviu més.
0: La pots fer totes aquestes bromes perquè en saps molt, perquè coneixes molt bé l'ofici.
4: No, i perquè ja els conec i sé que la broma me l'aguanten. Si, yeah. No, home, si ve un de nou, no li faig.
0: Saps per on perden l'oli?
4: Claro, perden l'oli sempre, perquè ells fiquen oli com si fiquessin matamosques i llavors agafen l'esprai de l'oli i fan... I diu, no, però jo no he hecho nada. I dius tu, ¿cómo que no has hecho nada?
3: A més que a més els hi dius, ensenya'm l'acció que tu has fet.
4: Sí, i fan...
3: I fan...
4: Molt bé, ja està.
0: Escolteu, sou unes expertes amb el tema del taller i amb el tema també, m'imagino, ho dèiem al principi, el món del ciclisme, encara que no vulguem, continua sent d'homes. I ara diré una anècdota o parlaré d'una manera una mica que no sé si se'ns enfadarà algun oient, però hi ha molts homes que quan se separen el primer que fan és comprar-se una bici. O sigui, per la crisi dels 50, dels 40...
3: O mentir-los a les dones.
0: O mentir-los. O, sí, és l'excusa, sí. O sigui, diuen que van amb bici, però en realitat tenen un amant. M'estàs dient això?
3: No.
0: Estem
3: no,
0: a aquest nivell d'informació?
3: No, això també.
4: Encara no és el pàdel.
0: Això també ha dit.
3: A mi no, ja de tot, però a mi el que em fa, no sé, com més ràbia, no? Perquè després diuen, és que mi mujer... I dius, a veure, t'has marxat a casa teva a les 8 del matí. Són les 2 de la tarda... I com que nosaltres tenim una casa a Vegas que està a la muntanya, el veus i dius, 2 de la tarda, tens 2 fills.
0: Qui està fent el dinar?
3: Hi ha una senyora, tinc una anècdota amb una senyora que, pobra, ostres, quan ho sents et quedes, dius, prefereixo tenir un home al meu costat gras que tenir un figurín i que no faci ni cas, perquè quan ella arriba de la muntanya o de la carretera d'on sigui, ell es dutxa, dina i se'n va a dormir perquè està cansat. I nosaltres què pintem aquí a casa, no? Llavors és com una mica trist.
0: Perquè o sigui, la bicicleta és la
3: família.
0: Clar, i la bicicleta és la coartada, però... podríem dir, la coartada, perdó,
3: sí,
0: moltes
3: bueno,
0: coses.
3: És juntar-se amb els amics, a fer la costellada, a beure, a estampar-se. O sigui, tinc clients que a vegades els dic, baixeu al poble... Va bé, usar tot el que vulgueu, però no aneu amb bici, perquè clar, t'ha trucant a l'hospital i et diuen...
0: Perquè a vegades jo crec que l'excusa d'anar amb bicicleta és per poder després fer-se l'homenatge i beure, menjar...
4: No és la primera vegada que a algun client hem agafat la furgoneta i hem anat a l'hospital a recollir-li la bici. És que no és la primera.
0: Ah.
4: I a la muntanya també. De baixar, sobretot als Nadals, baixar rulant i dir a fulanito se l'han portat una ambulància i tu vés a buscar la bici. I bueno, vas a buscar la bici perquè és el teu client i penses, bueno, va, anem a tapar-lo una miqueta.
0: Com es nota, que us heu jubilat i que ara ja esteu aquí deixant una a tots, que no es poden venir demà i dir, jo doncs ja no et deixo mai més la bici. Ja no et deixo mai més la bici.
3: Però a més tenim la suficient confiança amb ells per dir-li a la cara. Sí. Sí. És que és allò que dius, com al revés, com hi ha dones...
0: No sé com la teva dona no et deixa.
3: No, hi ha algunes també que són com boas constrictor, o sigui, sempre hi ha...
0: Molt controladores.
3: Sí, d'aquestes que no els deixen ni respirar.
4: Sí.
3: Hi ha totes les bandes. Hi ha dones que no deixen ni moure's i hi ha homes que es pensen que...
4: Hi ha alguna dona que quan l'home ha anat a pagar la reparació, ve ella... I a vegades hem fet com una miqueta de menys perquè no li foti la bronca i llavors fem un...
0: Perquè es gasten molts quartos, eh?
4: Home, ja...
0: Amb la bicicleta, arreglant-la...
4: Igual que diem això, també els ajudem a fer caja bé. Diu, bueno, tu me pagas esto por aquí y luego tú me pagas lo otro por allá.
0: La caja la tiga, la teva... BMC no, Bikes Miguel no, Castillo Gavà.
4: No ve de negro, sinó ve de... Perquè no t'eixen tanta la bronca.
0: No, ja ho he entès, ja ho he entès. Ui,
4: i la dona no ho entén...
3: I l'altra part, amb les propines que en donen del trobar.
0: Però amb espècies no us paguen.
4: No,
0: mai.
3: Ui, això és un altre tema.
4: Jo per treballar porto un polo abrotxat fins a l'últim botó.
3: Perquè hi ha algú que... Mira, nosaltres amb això som molt sèries i ningú es propassa ni una mica.
0: Però ja ha passat, perquè si em dius que...
4: Home, intentat, home, clar,
3: no? Sí, oi, no? Estàs especialment bonita i dius, posa les ulleres.
0: Sí. Mare meva, però què?
4: Rubia! I tu dius, Rubia va a ver tu la Rubia quan baje de l'escalera. Perquè a vegades vas pujant, clar, i veus que t'estan mirant i llavors és una mica com ofensiu i clar, jo igualment m'afico, vull dir, no ho suporto.
0: Perquè vosaltres, la meva gran pregunta, la meva aportació aquesta nit, vosaltres teniu uns calendaris d'aquells com tenien els senyors al taller mecànic, amb una senyora amb pits, no, eh?
3: Ni amb homes.
0: Ni amb homes tampoc, ni amb els bombers de Gavà, eh?
4: No,
0: lástima, eh? Que quedi clar.
3: Tinc el calendari de segur. O aquests que els ajudem d'aquests que busquen, jo què sé, trastos, que et diuen, bueno, si som d'aquests que ajuden els drogadictes, jo tinc coses d'aquestes.
4: No, però ens ho hem passat molt bé a la botiga, sí. Vull dir...
0: No, ho veig.
4: Clients molt, molt macos. Sí. Que no
0: només amb aquesta intrahistòria que m'esteu explicant.
4: No, el que passa que, clar, el 35 anys et donen
0: per
4: conèixer
0: molt.
4: Molta gent de molt tipus.
0: Doncs estem parlant amb la Maribel Sales, amb la Montse Sales, parlant d'aquesta botiga mítica de Gavà, d'aquesta ciutat del voltant de Barcelona, però aquí Olga Ábalos, que estava tota l'estona amb el ditet aixecat,
2: volia fer un apunt sobre aquest tema de la conciliació familiar entre homes ciclistes, la dona a casa, però sobretot els caps de setmana, hi ha un concepte que s'estila molt o darrerament, que són els bicipunts.
0: Què vol dir?
3: Ah, sí.
2: Són els bicipunts. Sí. És a dir, quan diguem que tu has d'anar, has d'aconseguir bicipunts perquè la dona et deixi anar més hores o més dies en bicicleta, llavors has d'anar compensant a casa.
0: Compensant com?
2: Doncs fent...
0: Farem més l'amor, et compraré el súper...
2: O passant, no sé, portant els nens més
0: a l'escola.
2: A l'escola o extraescolars, etc. O acompanyant la dona a fer alguna cosa que li agradi amb ella, no? Llavors hi ha un concepte entre les grupetes de senyors que és
0: bicipunts.
2: Com... Jo l'altre dia vaig guanyar-me uns quants bicipunts i això vol dir que podrà sortir més hores o el diumenge o...
3: Sí, això amb la gent més jove sí que s'estila, eh?
2: Sí.
3: Jo és que no sé.
4: No sé, jo ho trobo una mica trist.
3: A mi em fa molta ràbia perquè si tu vols fer esport, pues fes l'esport que et doni la gana, sigui a l'home o la dona.
0: Clar, el que passa és que...
3: Fer com un trueque, sobretot amb els nens sempre al mig, ostres, és que...
0: Home, és molt lleig i perdoneu, té un rerefons molt masclista.
2: Una
0: perquè és d'alguna manera he de tenir contenta la parenta.
3: Això no
0: per poder fer la meva. I pel que sembla, pel que m'heu explicat, en aquest a Gavà, a Baix Llobregat, la gent té amants, no paguen caixa bé, o sigui, teniu una vida molt emocionant.
3: Això és a tot arreu, eh? El rotllo aquest de la bici, a tot arreu on vagis, és el mateix.
0: O sigui, que si jo tinc un nòvio i em diu que es compra una bici, tremolo ja, no?
1: Compra't una tu també.
4: Home, sí.
3: Sortiu tots dos. A més que fer esport en companyia...
0: Però llavors fas bicipunts si vas amb el nòvio o no?
3: Bueno, suposo que ja els punts els tindreu tots dos. Ja.
0: D'acord. Posem-hi música, que això és molt fort.

Locomotion, aquí sí que tenim Locomotion i pel que sembla bastanta moguda amb el que passa entre Gavà i aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, on estem parlant amb dones ciclistes, dones que han tingut durant molts anys un taller de bicicletes, com dèiem, que ara el traspassen i han comprovat aquests dies que els nous propietaris semblen bona gent. No sé si tindran tanta gràcia o tantes anècdotes com vosaltres, o potser ells els explicaran ja pel broc ample, perquè això també pot ser. Ens estaven sentint ara, evidentment, també la Mònica Ríos i

0: Elles tenien por, sentien que tenien por, deixaven d'anar en bicicleta perquè els hi feien pressió la carretera. Quin va ser el punt? Perquè, clar, jo no conec molts homes que vagin a clubs només d'homes. És a dir, no sé si passa això, Olga Ábalos.
1: Bueno, és que
0: no?
1: Els clubs ja acostumen a ser masculins, homes, clar, en un general... 90%.
0: No. Sí, però vull dir que no sempre es reuneixen, o sí?
1: Sí. El que passa
0: però els motius són diferents, potser.
1: Són diferents. Moltes vegades, bueno, i ara les noies de Velocíssima també ho podran corroborar, però moltes vegades surt sola perquè...
2: no tens amb qui.
1: O no tens amb qui, o no tens amb qui pugui estar al teu nivell o pugui seguir el teu ritme o t'acompanyi amb el nivell físic que tu tens en aquell moment. Normalment amb els clubs que hi ha molts homes, doncs el nivell acostuma a ser una mica alt i a vegades si tu estàs començant et sents insegura, penses que t'hauran d'esperar tota l'estona i llavors abans de passar per aquí ja dius, saps què? Directament surto sola.
0: Exacte. Surt sola i llavors us trobàveu moltes dones que anaven soles i vau dir, ei, per què no ens unim? Exacte. Aquesta idea d'unir-nos i de fer doncs, aquest projecte. Com comença Velocíssima i com s'hi apunta la gent? També perquè feu cursos d'iniciació, que és una cosa que no m'imagino en els homes, fent cursos d'iniciació, per exemple.
2: De fet, no ha vingut un cap home mai, perquè nosaltres les activitats que fem sempre estan dirigides a les dones, però també convidem els homes que... O sigui, no és restrictiu, pot venir tothom, però no ha vingut mai un home. I n'hi ha homes que s'inicien també a la carretera perquè els veiem, però no venen.
0: Llavors, que els fa vergonya pensar que són novells.
2: No sé exactament per què, però també ho necessiten.
3: Sobretot aprender a ir en grupo, ¿no? Claro. Porque no es fácil. Entonces muchas veces viene uno nuevo y ves que dices, uy, esta rueda es un poco peligrosa.
2: Se mueve, no sabe cambiar.
0: Clar, quines barreres, per exemple, troben les dones quan s'inicien en aquest esport, en el ciclisme? ¿Tenen por? ¿Les assetgen a la carretera, per exemple?
3: Bueno. Sí. De miedo primero, yo creo que... porque no se sienten seguras, ¿no? No se sienten seguras porque, como decía Olga, que no, normalmente tú vas en un grupo de hombres y tú no muchas veces no puedes seguir el ritmo que ellos llevan, ¿no? Entonces dices, mejor no salgo con ellos. Luego, muchas chicas que comienzan tampoco llevan los zapatos con las calas, entonces eso también...
0: Son aquellas zapatas que se agafan
3: que se enganchan en el pedal, entonces eso es otro. Todos nos hemos caído cuando comenzamos a llevar las calas, entonces eso también es otra barrera para comenzar. Y básicamente eso, tener un grupo en el que tú te sientas parte de y que estás segura yendo con este grupo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa aquí. Vamos todas que vamos, siempre tenemos un grupo. Si tenemos que hacer tres grupos, pues se hacen tres grupos y siempre estamos acompañadas, ¿no?
2: I en quant als assetjaments, doncs jo personalment a nivell particular no m'he trobat. També nosaltres pertanyem a un club que és masculí, n'hi ha homes, és com una secció, i jo amb els companys de més, o sigui, no m'he trobat mai, i he tingut la sort també que a la carretera tampoc, però sí que has trobat alguna anècdota que sempre pots contar d'això de que t'adelanten, o sigui, tu potser estàs entrenant més, vas més fort, passes a un home, aquell home no et deixa, et torna a passar una altra vegada i així, i acabes o que et passen super ràpid, tu fiques al darrere perquè pots seguir aquesta roda i comencen a apretar per deixar-te. I bueno, insults als conductors sobretot, que això ho reben tots els ciclistes, però més les dones, o sigui...
0: Olga, tu em sembla que has tingut alguna experiència per això?
1: Jo he tingut alguna experiència perquè bueno, jo soc d'una generació anterior i era quan encara no hi havia tantes dones pedalant i era com més trobar-te una dona sola entrenant en carretera era com bastant excepcional i a vegades sí que ja hi havia alguns homes doncs, que això, se't posaven a roda i
0: què vol dir se't posaven a roda?
1: Doncs que diguem, arribaven al teu nivell i es quedaven darrere teu sense dir ni hola ni res i s'estaven allà estona i estona i hi ha com unes normes no escrites dintre del món del ciclisme, no? De respecte, de saber circular, perquè a més et vas trobant amb gent desconeguda, per tant hi ha d'haver un punt de confiança, dir, ei, estic aquí, no, vull dir que estem compartint el mateix esport, no passarà res.
0: I a més també que jo sempre ho penso, esteu a la carretera i en qualsevol cas, vull dir, el vostre enemic, entre cometes, és el cotxe, perquè és el que us pot fer mal. No hauríeu de fer-vos mal entre vosaltres.
1: No, però sí que ha passat que a vegades et posa algun home

0: durant molta estona darrere, tu no saps qui és, et poses nerviosa, l'altre no et diu res i dius, i al final dius, bueno, què està passant, no? I l'altre potser es cansa, et passa perquè pot anar més ràpid que tu, i quan et passa, doncs et deixa anar algunes...
1: Alguna cosa,
0: no? O sigui, algun insult...
1: M'han tirat a la cuneta, eh?
2: Doncs què vols dir que t'han tirat a la cuneta?
3: Sí, a mi em va adelantar baixant de la carretera de Vegas. Jo agafava la curva del burrito i a ell li va semblar que tenia que adelantar i en plena curva em va apartar. Me'n vaig anar a la cuneta, de sort no em vaig caure, però sí, molt maco ell.
2: Déu-n'hi-do.
1: El tema ego...
3: L'Estrava va fatal, eh? Vull dir, perquè me quita...
2: Un moment, que esteu parlant ja en argot. Estrava, què és Estrava?
3: L'Estrava.
2: No, ho dic perquè és que ens està sentint gent. Jo ho sé, el que és Estrava, però...
3: L'Estrava és una aplicació que competeixen la gent virtualment, perquè pots anar sol, però, bueno, jo he fet tant de temps baixant de tal a tal puesto, ho faig amb tants minuts, i jo en menos, i jo menos, i jo si me tengo que llevar alguien por delante como yo, pues me la llevo por delante.
2: Perquè la qüestió és tenir menys punts a l'Estrava.
3: Bueno, menys temps.
2: Fas
3: amb menys temps, ets més bo. Però ets maleducat.
0: Això es diu com. El com, o que és el King of the Mountains, bueno, el com, no?
3: Sí.
0: Si tens el com, és la persona que ha fet més ràpid un segment.
3: Exacte. Sí.
2: Són aquests que us llancen a terra o us llancen en properis?
0: Podrien ser dels dos.
2: Podrien ser dels dos.
3: Frenant, sí. I clar, necessitant hueco i fora. Però si tu estàs en plena curva, pues, és que, bueno, cada un fa el que pot. Vull dir, amb la qual jo em vaig dedicar a fer mountain bike i vaig deixar la carretera perquè ja estava farta.
2: Perquè senties que et feien fora.
3: Pues sí, claro. Vull dir, jo tinc la meva limitació amb els meus ulls i no puc baixar més ràpid del que els meus ulls em deixen, perquè jo tinc moltes diotries i quan em dona l'aire a 40-45 per hora em vaig donar compte de que els meus ulls ja no funcionen. Llavors al final vaig dir, doncs me'n vaig a la mountain bike que vaig més tranquil·la i passo de la carretera i passo de que em tirin. És una pena, però no, bueno, el que diu ella, no et sent segura. Al final, doncs, te'n vas.
2: Ara heu parlat de competició. Les dones, al final, estan sent igual de competitives que els homes? Continua sent un fet que és a dir, que ho som menys en general? Com ho veieu vosaltres que aneu en grup de dones?
1: Jo crec que les dones competeixen en general menys, però no perquè siguin menys competitives, sinó perquè està com mal vist que siguin competitives. O sigui, un home que sigui competitiu en l'esport, no sé, o en la vida en general, és com, bueno, està bé, és un lluitador, no sé com dir-ho.
2: I l'altre és una arpia, no?
1: Sí, podria ser. Llavors, a vegades és com... És el que jo penso, sí. No? La competició a vegades potser no ens agrada tant, també pot ser, però també, no sé, com que no està tan integrada en el món de les dones amateurs, del ciclisme, en aquest cas. De fet, o sigui, quan anem a marxes cicloturistes, que no són competicions, normalment està el 20%, no arriba al 20% de dones inscrites. Llavors, inclús de noies federades, hi ha moltes noies que fan bici, però estic segura que és que ni la meitat estan federades. Llavors, no podem tenir un registre de...
2: No estan federades perquè no volen elles o perquè no hi ha l'oportunitat, no, o potser perquè ni saben que es poden federar.
0: Perquè sí, a vegades sí, no hi ha... No, sí que ho saben, però no hi ha com una cultura,
1: clar, no hi ha cultura.
0: De federar-se, no? I això que federar-se, al final, òbviament, has d'invertir uns diners a l'any, però tens una assegurança mèdica, per exemple, que va molt bé i que et cobreix amb marxes cicloturistes, sí. O quan m'estàs entrenant. Per tant, al final, és bo per tu també federar-te. I fa que, d'alguna forma... Per mi és com un acte de resistència, sí, no? O de militància.
1: Que fas bici.
0: Efectivament.
1: Jo faig bici i
0: tens el teu carnet, el teu número, i dir, que estic aquí.
2: Que estic aquí, existeixo.
0: Sí.
1: Llavors,

0: dos quarts de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Avui parlant de ciclisme, culs amunt, podríem dir també, no només les cuixes fortes. I jo deia al principi del programa, feia una mica de broma amb aquest món, no?, a l'estiu, sentim ja l'olor de Tour de France, aquella mena de formigueig a la tele, que ens porta a una època, a un moment molt concret. Però clar, tu quan ets petita, i parlo per mi, i sempre has vist a la televisió que el món del ciclisme és d'homes, mai penses que pugui ser el teu lloc, no? M'imagino, us vull preguntar també a vosaltres, clar, vosaltres ho havíeu vist a casa vostra, no?, amb el vostre avi,
1: sí, sí.
0: Però el primer moment que decidiu que el ciclisme us agrada, us importa i voleu competir, per exemple, com el vau viure? Perquè ens ha faltat molt referents a les dones, vull dir, era allò, Perico Delgado, saps?
1: Indurain.
0: I vaja, i després han vingut molts altres noms, però com ho vau viure vosaltres al principi?
2: Clar, jo sóc d'una generació que ja era molt petita, però sí que vaig veure el tour que va guanyar Perico Delgado l'any 88, i jo sí que ho recordo, més aviat recordo l'os que et regalen, no?, de quan puges al podi i el mallot groc, però clar, les referències que jo tenia eren totalment masculines, i les femenines que jo vaig començar a integrar eren gairebé com un breu en algun diari, per exemple, o hi havia alguna revista especialitzada que encara existeix, com Ciclismo a Fondo, no?, que és com la sí, revista més veterana, no? Hi havia un parell de pàgines dedicades al ciclisme femení, i allà t'explicaven, doncs, que hi havia una noia que es deia Joanes Somarriba i que va guanyar tres tours, dos giros, però només tenies fotografies, i era com... I tenies com les referències de dones que mai havies vist a televisió, només veies fotografies, i llavors deies, uau, i aquesta senyora qui és, no? I jo vull ser això. Però, clar, llavors són com reconstruccions que fas al teu cap.
0: Clar, el camí és més lent, no? Vosaltres,
3: claro, yo
0: recordeu?
3: Tengo el recuerdo de que a los 13 años, más o menos, descubrí que me gusta el ciclismo, ¿no? Vengo de una familia que mis tíos han sido ciclistas en una ciudad pequeñita de Perú que está en la Amazonía, y tenemos un club de ciclismo ahí.
0: Wow.
3: Entonces, pero yo iba a ver las competencias, y en algún momento dije a mi padre, es que yo también quiero competir. Me dijo que ese es un deporte para hombres. Ok.
0: Acá, claro.
3: Comenzamos cuatro chicas y yo me iba y me prestaban una bicicleta en ese momento. Me bajaban el sillín. Iba súper mal colocada, pero competía, hasta que en algún momento pues hubo la oportunidad de competir en una competencia a nivel nacional de ciclistas amateurs, y me fui a competir en Lima y me quedé campeona, ¿no? Entonces yo dije, bueno, también las chicas podemos andar en bici.
0: ¿No? Sí, sí. Doncs escolta, ja m'imagino que va ser difícil, no va ser fàcil, en el teu cas, per exemple?
4: Pues jo vaig començar ja de gran, tenia 29 anys crec, i vaig començar en el món de l'esport, i primer en el triatló i després amb la bicicleta. Llavors sí que és veritat que no hi havia massa referents de ciclisme, a casa meva també sempre s'ha vist el ciclisme després de dinar, i res, no tenia cap intenció de...
0: I després, clar, jo també pensava que quan es compra la primera bicicleta, ara potser ja no es fa, però la bicicleta rosa, quan es compraven la BH i la Urbea, que eren les marques de llavors, era la rosa per la nena, la blava pel nen, i tu ja quan estaves demanant la vermella ja estaves trencant la màquina. Estaves en plan, com que no vols la rosa? I dius, no!
1: Però passa ara també, eh?
0: Ara passa,
1: sí,
0: encara?
1: Sí, sí, hi ha vegades que hi ha mares, t'arrepentiràs tota la vida i penses, disculpa, la nena si la vol groc fluorescent,
0: clar que sí,
1: que compri el color que li agradi.
0: És sí, com sí, ja encara hi ha aquest mandat de gènere,
1: home,
0: eh?
1: Home, sí, és que sí, sí.
0: El Baix Llobregat i on sigui.
1: I on sigui, això no canvia. És que això... A veure... sí que hi ha de tot, i sí que hi ha pares que avui en dia els hi deixen agafar el que ells volen, realment, però encara està aquella cosa que la nena té que ser amb els pompones i tota la història.
0: Clar.
1: Llavors, quan ja són més grans, ja els hi expliques als pares que depèn de quines coses i a quins colors tindrà problemes. És com un nen. Mira, per exemple, em vaig trobar amb un nen que la seva mare volia que comprar-li una bicicleta de 20 polzades plegable, i el nen tenia 12 anys. Els seus amics van a mountain bike. Si tu poses un nen de 12 anys amb una bicicleta plegable, quan tots van a mountain bike, aquest nen tindrà problemes. I li vaig explicar a la mare.
4: No podrà
1: anar. I em va dir, tens raó. No, ella ho havia pensat perquè, mira, la plega la guarda, jo què sé, en qualsevol lloc
5: sí,
1: i ja
5: ella,
1: està.
5: Sí, la mare endreçada.
1: Però jo pensava,
5: aquest nen el que vol és embrutar-se.
1: Tindrà una de bullying que fliparà. Clar. I llavors, no sé, és allò
5: assessores,
1: que...
5: psicòlogues, home, perruqueres, és que ho feu tot,
1: no, no,
5: eh?
1: No,
5: és
1: una...
5: no, no. Gavà, o sigui, ha perdut, o sigui, ha perdut
1: més,
5: molt,
1: mira,
5: eh?
1: Quan venen a
5: sense
1: comprar,
5: vosaltres.
1: Quan venen a comprar roba, ja és massa, perquè, clar...
5: Clar, no, d'això volia que en parléssim,
1: sí.
5: Perquè a part, vull dir, aquest seient és per dones, aquest seient
1: clar,
5: és per homes. No t'agafis una bicicleta amb barra, no t'agafis, perquè es veu que totes van perdre el clítoris
2: sí.
5: Allà. Bé, vull dir que...
2: No, la
1: això sí que em fa molta gràcia. Això que un home, no, jo amb barra, i a més és sempre alt, perquè els homes sempre són alts. Mm-hmm. Llavors, tu saps les mides com tenen que ser? I li diu, senyor, vostè li toca una talla S. No. A mi em toca una M. Perquè m'han dit mis amigos i jo li faig, li poso un llibre, li medeixo. Miri, veu, això són les mides de les geometries de les bicicletes. Li toca una talla S. No, jo... Una M. Bueno, ha comprat una M. I no sé quan pugi què li passarà.
4: Quan hago una trialera.
1: Perquè aquest home, si té que baixar de la bici, ja cal que posi els peus als pedals, aixecar-se i baixar-se amb la velocitat. Perquè es fotrà una...
5: Teniu contactes, no, amb un cirurgià, per si passa.
4: A la primera trialera se'ls deixa.
1: No,
5: clar.
1: I amb els uròlegs, també, perquè et venen preguntant...
5: Què és això, perdona, és que m'esteu parlant amb...
1: A l'uròleg, el metge que...
5: Ah, uròleg, mentes urolacs.
1: No.
5: Ja estem als medicaments.
1: A l'uròleg.
5: Sí.
1: O sigui, ve un senyor que fa molt...
5: Però us expliquen aquest tipus de coses?
1: Home, tota la vida.
4: No pot, fer pipí.
1: A més, et dic una cosa, que és bo que ho expliquin, perquè tu saps la solució, ells no.
5: A veure, explica'ns, va.
1: O sigui,
5: explica'ns,
1: mira,
5: que prendrem alguna cosa avui.
1: Un home
5: avui
1: que fa molta bici, el primer...
4: Però vale per, val per dona, també.
1: Sí,
4: això.
1: Però bueno, sí, el problema més gros el té a l'home, perquè l'home... Bueno,
5: perquè l'home sí,
1: ha tingut la tendència d'anar més hores. Durant sí, més hores va en bicicleta. Sí. Llavors, el primer que els hi dius, compra't un bon pantaló. Un culot, vaja. Llavors el culot porta una badana, depèn de la badana.
5: Una badana és...
1: La badana és l'esponjeta.
5: L'esponjeta.
1: Però clar, no s'esponja. Depèn de quina marca, porta com unes cotes que fan que els ossos de la pelvis piquin, o sigui, es xafin a la part més alta, però després van fent més baix perquè quan plegues les cames no portis una llum de dotis.
5: Bueno, d'acord.
1: Primer de tot allò. Després, el seient també és important, la inclinació que porta. I ja després de tot ja és allò que dius, a veure...
5: Però això és màrqueting o són reticències
1: per l'ombria? Que és per, és per la... No, per la ignorància. Moltes vegades és ignorància.
5: És que... Un moment. Que és que no ho he entès, jo.
1: Sí.
5: Persona que no en sé tant, no ho he entès. Què vols dir? Que et demanen totes aquestes coses perquè ho necessiten?
1: No, primer t'ho pregunten i et diuen, és que em fa molt mal el cul. Quin culot portes? Porto aquest culot. Ostres, aquest culot mai a la vida anirà bé. O sigui, hi ha moltes qualitats de roba, de bicicleta.
5: Si llavors portes... vols dir que no et fan cas amb el que tu els hi proposes?
1: No, normalment em fan cas perquè ja venen de que els ossos ja els hi fan...
5: Ja tenen ferida.
1: No, han fet blaus i llavors els hi dius, agafa't aquest color. Se'l posen i a més els mallots, perquè el problema dels mallots ara és que com que les curses regalen molts mallots, no és el mateix un mallot que et regalen una cursa que un mallot d'una fibra especial que quan tu arribis a on sigui estaràs uns segons i estarà sec. Clar, allò, bueno, és igual, ja m'han regalat un, però has provat un d'aquests? No, aquest no, perquè clar, és molt car.
5: Però, perdona, m'estàs dient que no et fan prou cas o que no es creuen el que els diuen, dius perquè ets una dona?
1: No, costa rascar-se la butxaca, a veure, a vegades.
5: Això és un altre tema.
1: Sí.
5: Aquest és un altre tema.
1: I sobretot, mira el que
5: però
1: dic.
5: Però amb la bicicleta s'han gastat molts diners.
1: Sí, però...
5: Estem parlant molt d'homes, però no m'estan agradant això.
1: Però espera't que ara et dic de les dones. El que veiem amb les dones.
5: És les dones i els dies, això, no parlem de senyors.
1: Com que fa tants anys que estem al món de la dona,
5: sí. Hi
1: ha un fabricant que és basc que ens va preguntar, a veure, vosaltres quan aneu en bicicleta quina roba porteu i quina roba veieu que hauríeu de portar? Clar, les badanes abans, home i dona eren totes iguals, però l'anatomia de la dona no és la mateixa. Llavors van fer badanes una miqueta més curtes, però la part del davant també cosides més petites, perquè no fa falta que et posin una amplada de 10 centímetres. Llavors quan allò plega i la dona va vestida, dius, ostres, no se li nota allà...
5: Un paquet.
1: Uh-huh. Però clar, quan li dius, el preu que té és... Ui, bueno, ja miraré un de...
5: Decathlon.
1: Bueno, sí. No volia dir-ho.
5: D'acord.
1: Però clar, què passa amb aquests culots? que de la badana pugen cap a dalt o pugen de la part de darrere.
5: Ja, ja, però això ja és molt tècnic i estem parlant de calés.
1: Sí, però
5: tu
1: estàs dient que tu faràs una ruta molt llarga amb una roba que els digui sempre que et surt econòmica. Perquè porta un fil que no fa rosadura. Clar,
5: no, però això ho has d'entendre també. Cadascú té una butxaca. Només s'ha gastat 5.000 euros amb la bicicleta, ara no es vol gastar diners amb el mallot.
1: Sí, però aquí està el problema. O sigui, si tu et dones compte que aquell fil comença a posar-se rígid i se't clava i no saps per què passa.
5: Per això estava vosaltres, ara ploraran, eh? Jo ho dic a Gavà que ploraran.
6: No, però la part més xistosa és quan li estàs venent el culot i li dius, tant home com dona, no tienes que poner de las bragas. I te diuen, ¿cómo? ¿Cómo que no voy a ir
1: encara
6: yo con bragas?
1: Sí, encara passa,
6: o calçotets. I tu li dius, no, por favor, porque esto es tan técnico, porque tal, porque transpira, porque las bacterias, porque no sé qué. I te diuen, no, yo con mis bragas. I tu li dius, no, tu sin bragas. I llavors allà se t'ajunta una cosa xistosa a la botiga.
5: M'he obert un món, m'he obert un món aquesta nit.
6: I llavors jo els hi dic, agafeu paper glat. T'agafes la calça, te la poses amb un rodillo així primet i te la poses a sota del mallot. I tu mentalment penses, si me caigo tengo mis bragas, allí donde vaya yo va mis bragas. I llavors, pues tu ja surts com més convençuda.
5: Exacte, perquè,
6: que no te passarà
5: perquè
6: res.
5: Perdoneu, jo crec que hi ha una frase que ens ha marcat a tots, tota la vida, que és, si et passa alguna cosa, vés amb calces netes.
6: Claro,
5: això ho han dit totes les mares, totes les calçotets nets.
1: Tota la vida, van les calces.
5: La gent ve amb aquest DNI, eh? I clar, vosaltres li esteu dient a la gent que vagi sense calces i sense calçotets pel món.
6: No, però jo li dic que se la posin rodada del mallot i així se senten com si més segures, perquè van amb les seves calces.
1: I a més, quan s'ho proven, es proven la roba, els dius, quan acabis de provar-te'l, surt. Perquè, clar, els tirants dels culots sempre estan tots així com un rodillo. I els dius, a veure, tu te poses al culot i quan arriba la cadera has d'acabar de pujar a la cintura de dalt, aquí més amunt. I després t'agafes els tirants i ho fas així, perquè és tallat el làser i això no es clava.
6: I els tirants de la dona, com que són especials pel pit, llavors, al principi, ara ja no, perquè ara ja les dones ja estan acostumades a posar-se un culot i tal, però llavors t'apareixien amb la part de darrere davant.
5: Bueno, a veure, sou corseteres, o sigui, no, amigues, psicòlogues, perruqueres i ara corseteres, com quan vas a comprar sostens. Home, noia, m'imagino, festa major. Watch me,

0: les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
1: Pubilles de cuixa forta. Avui amb quatre pubilles de cuixa forta. La Marta Martín, la Mònica Ríos, l'Olga Ábalos, la Maribel Sales, la Montse Sales, d'aquesta botiga emblemàtica de Gavà, que em fa una pena que tanqui, que jo ara me n'aniria a Gavà només amb la bicicleta per anar a que em posin un mallot al cap, si convé. Vosaltres, per exemple, que amb Velocíssimes també parleu molt de tot això amb les companyes amb les que feu curses, amb les dones que s'apunten a aquests grups.
2: I lo de les calces és sempre. Sempre les noies que s'inicien, clar, les porten i li has de dir per evitar, bueno, que rozaduras, que...
1: Sí, sí, clar. Clar, però també és una qüestió de com penso que dèiem abans, que no, hem pensat que aquest món no era nostre, també crec que no tenim tants rudiments. Em sembla que l'home de seguida, i això parlàvem amb l'Olga, va buscant, no?, els gadgets, com totes les coses que necessita per fer aquell esport. A nosaltres sembla que ens sàpiga greu, ens faci una mica de por com fer el dispendi, però com més a nivell emocional, no sé com ho sentiu.
2: Sí. Jo crec que, per exemple, quan gastar-se diners en una bici, les bicicletes són molt cares, no sé què penseu vosaltres, però o sigui, un home pot gastar-se uns diners i no cal que sigui indurall. No passa res, els gasta perquè l'utilitza, perquè li agrada. En canvi, una dona és com que es pensa més que jo, no? I sí, és que jo no sóc ràpida, és que jo, per lo que faig, o sigui, és com més...
3: Es donen de menys.
2: Sí.
4: Inclús sent matrimoni. Vull dir,
2: sí, això passa.
4: Ell té una bici, la botiga, ell gastar-se ella... el culot bo i la bici bona...
3: I diu, bueno, per ella...
4: Total, sí. No sale.
3: Uà, però clar,
4: i total, a mi, me repatea. Sí,
3: això nosaltres m'aixequem molt aquí. No ens podem callar moltes vegades.
5: Sí, i luego también, inclusive, a pesar de que ya hay muchas mujeres más en los pelotones de grupos masculinos o de grupos de chicas, hay algunas marcas de ropa que aún no hay... un apartado exclusivo para chicas, ¿no? Sí. Compartes el mallot unisex, ¿no?
1: Mm-hmm. Però... imagino, i també passa com en el món de les motos, que hi ha una sexualització, és a dir, el mallot de les dones ha de quedar més apretat, de més color rosa, de més color, no?
6: Sí, hi ha una sèrie de marques que, a part de la paleta de colors, que sembla que la roba de dona només la pots trobar en uns colors com més...
3: Sí, morat, sí,
6: morat, sí, pastel, sí, rosa, sí, i dius, sí, i per què no puc anar de blau, no?
1: De
6: llavors, o de verd.
1: Sí, que passa,
6: no?,
1: amb les bambes, també, que ho dius, sempre has de portar, sí, acabar amb, sí, unes bambes grises, roses,
3: que
1: liles,
3: no,
1: i dius, no m'agrada aquest color.
6: Sí, i també hi ha alguns patrons que marquen com la cintura, no? Sí. O sigui, en comptes, sí, de ser com més recte perquè puguis anar tu més còmode sobre la bicicleta, fan com un, no sé, com marquen com la cintura i dius... no cal, no? Perquè no és una blusa d'anar, vull dir, és per fer...
4: Clar, és que
6: per anar a fer esport,
4: no? Que tenim pit, amb els mallots de bici de dona, jo me'l tinc que comprar al final d'home amb una talla més petita perquè no em quedi ample, però és que el pit no m'hi cap amb un de dona. Vull dir, és
1: ja,
4: que
1: perquè
4: no
1: sé, a més has de tindre com una estètica, no? Física,
4: és
1: has
4: que,
1: de tindre
4: és que la cremallera no...
3: La professional, sí, la dona més professional... jo suposo que també pot ser per l'esforç que fan, per les hores que li posen, tot el desarrollo de la part de dalt cada vegada és com menor. O sigui, tu veus un atleta i pit normalment no tenen. Llavors, clar, fan aquestes robes com per elles. I clar, nosaltres totes,
1: sí,
3: no
1: hi ha
3: són,
1: molta gent,
3: no
1: clar,
3: són les primeres espases d'un grup d'elit, no? Llavors...
1: Tu has de poder practicar aquest esport, clar, sense sentir-te...
3: Tu t'has de posar un culot de dona perquè, sí, és còmode, punto.
1: Sí, sí, sense sentir-te
3: però
1: com
3: no
1: un Dolly Parton.
3: Exacte, sí, perquè clar, tens que anar envasada al buit, perquè també transpira millor. Però hi ha vegades que dius, és que m'ofego.
6: Sí, i també les, no sé com dir-ho, els perímetres, no?, de les mànigues,
4: dels braços
6: sí, o també del culot, sí, per exemple, no?, i sobretot amb complements com el que es diuen les perneres, no?, que, sí, són aquestes com unes mitges que són, sí, com tallades i que te les poses a sobre per, i que te les pots posar i treure en funció si tens calor o tens fred, i a vegades són com molt estretes i costa de trobar
3: pues hi ha una marca
6: que s'adapti a la cuixa de la dona, no?
3: Sí. Que ho fan ergonòmic, ho fan en punt de cotó.
1: Però propaganda ja no, eh? Això ja no t'ho deixo fer.
3: Jo no te dic marca, no, en cap moment has dit la marca, jo no, eh?
1: És veritat, és veritat.
3: Jo no dic marques,
1: sí,
3: però són aquí, porta com els plecs pel braç, És que a mi m'agrada la roba còmoda, sempre.
1: Ja, ja, ja, però pel que sembla, les dones sempre se'ns demana sí. que sortim com buscant dos jacs.
3: Sí,
1: no?
3: Sí, però tu també eres dona i el jacs que se el busqui un altre.
1: D'acord, d'acord.
3: Les teves clientes venen perquè confien en una altra dona.
1: Sí, sí,
3: no
1: sí.
3: No venen perquè són les guais del Paraguai, no. O sigui, una dona com elles, una dona que fa esport, d'èlit, més èlit, menys èlit, però és una dona que vol algú que se senti a gust i per això estàs tu, com persona que és especialista en una, jo que sé, en un producte o el que sigui, perquè clar, són productes que has de saber la composició, la manera, les cremalleres, que són molt importants.
1: Però vosaltres penseu que a vegades hi ha com una mica de màrqueting en tot això? És a dir, ja el capitalisme és tan salvatge que hem arribat sí. a que tot s'ha de vendre de
6: tot
1: determinades maneres?
6: Tot. Una mica sí. Hi ha una mica, o sigui, a vegades sí. les diferències entre home i dona tampoc són tan
3: exagerades.
6: Sí. Tan exagerades. Vull dir, a vegades sí que ara per exemple, jo sempre he anat amb... Ara em podia comprar una bicicleta, no?, amb geometria pensada pel cos de la dona, però jo he anat tota la meva vida amb una talla S,
1: sí.
6: perquè XS costa molt de trobar a vegades sí. en algunes marques, talla d'home, amb geometria d'home, i llavors anava jugant una mica amb la posició del seient, del manillar, de la potència... Per, i tot i així, a vegades no arribaves bé als frens. Yeah. Però bueno, llavors, a vegades sí que hi ha màrqueting i les diferències tampoc són tan grans, no? Però bueno, una mica de màrqueting sí que n'hi ha.
2: Però sí que és veritat que era, hi ha més bicis per dones, més talles més petites per dones, o sigui, coses que abans...
1: Que abans no hi eren,
3: m'imagino. Fent mandos, inclús per... Ui, perdona. Inclús perquè puguis arribar a les manetes, es pot jugar amb regulació, perquè també hi ha homes que tenen el discurs.
6: Sí,
3: o sigui,
6: sí, sí.
3: Que ja també està una mica més pensat a l'hora dels fabricants d'ajustar-se al que hi ha.
6: Sí, perquè... però a vegades costa incorporar algunes talles.
3: Costa, però també penso una cosa, que hi ha geometries molt petites que no cap. O sigui, tu agafes, per exemple, una doble suspensió, no te la poden baixar més d'una mida perquè a l'amortiguador ja no té espai. I aquí està la pega, que tindries que agafar una roda 24 i dius...
1: Maribel, això ja és molt fort, el que m'estàs explicant. O sigui, jo ja no ho entenc, m'entens? No ho dic perquè ja teniu un nivellasso que no es pot aguantar, això.

0: Escolteu, per acabar, les germanes Sales Castillo, que sou el terror de Gavà, ja ho estic veient, quan passa per les vostres mans. És normal que us plorin, que us estiguin plorant aquests dies, perquè em sembla que això que feu és immens, eh? Què fareu ara amb les vostres vides? Anireu en bicicleta fins que us jubileu del tot, o com ho fareu, això?
1: Ella sí que es jubila.
2: Sí. Bueno, ella no, perquè ella té 8 anys menys que jo, però jo estic esperant per fer de tot. Ara me'n vaig a Menorca aviat.
0: En bicicleta?
2: No. No, perquè jo no puc fer bici, perquè em van operar els dos braços.
0: Oh.
1: Ella pujant una bici.
2: Per treballar en bici.
0: Sí?
2: Sí, clar, els mecànics de bicicletes o mecànic del que sigui, quan ja portes uns anys, pues et van fastidiant coses. I jo, per agafar una bici, pensant que no em van dir que la infiltració era una anestèsia, jo pensava que se m'havia desinflat el pas del tendó, aixeco i sento cuaca, i em vaig desgarrar l'àbrum, i buah, va ser una operació bestial. Però jo faig el que puc, o sigui, faig kayak, faig paddle surf, faig snorkel, faig camina...
0: Quietetes no.
2: Camino buscant coves, perquè jo soc de les que van a la muntanya i vaig sento de l'estona, i a vegades dic, mira endavant, mira endavant, mira endavant, i dic, és que no puc.
0: O sigui, que estar quietes no és el vostre. No, i en el teu cas... Que,
1: em reinventaré. No sé què.
0: No vols seguir arreglant bicicletes?
1: Bueno, podria dedicar-me a reparar bicicletes si algú vol els meus serveis, però...
0: Doncs escolta, ens deixes el telèfon, sí, que potser home. Et surt aquí. Aquí tenim un taller molt xulo al costat de la ràdio. Bueno, al costat... relativament, que és on arreglo la meva, que es diu el taller del Bon Pedal. Jo crec que hauries d'anar directe allà. Hem de parlar.
1: Que un contracti, no? Que un contracti.
0: Exacte. Doncs escolta, ens apuntem tots aquests noms. Maribel Sales, Montse Sales, Marta Martín, Olga Ábalos, Mònica Ríos, moltíssimes gràcies, velocíssimes. Ja sabeu, si teniu ganes d'anar amb bici, us fa por, us sentiu soles, busqueu companyia, Volata, llegiu-la, amb Reclinatori, una revista fantàstica, i les Castillo, que ja veieu, ens sorprendran qualsevol dia d'aquests, jo sé, muntant alguna cosa forta. Moltíssimes gràcies, ho deixem aquí
1: a
0: totes.
1: Tu.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Nosaltres ho deixem aquí, pedalem per demà a les 9 de la nit, que no farem programa, estarem de revetlla. Són coses que passen, podreu sentir la Renaixença si teniu ganes, perquè jo aquella nit doncs soc més de petardos. Però Mireia Dalmau, Roger Parera, Moragas, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit, passat demà, vull dir, perquè he dit que demà no hi ha programa. Dijous tornarem amb Edna Miró, autora de Mel i de les Camèlies, una sàtira sobre la Barcelona Culturetes. Tenim molta feina, amics. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García, 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'ex número 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cadis, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continuen descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i hi haurà risc extrem d'incendi. Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus. De cara a aquesta nit, el govern fa una crida a la responsabilitat i demana extremar les precaucions.
1: Avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa 2 setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat al cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no els graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
3: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
1: Una plaga de mosques fa alarguitza als habitants d'Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics on suposadament en surt el focus. Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu de Jordi Pujol i el seu partit a la història de Catalunya. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega dels fons documentals de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional.
3: Illa va lloar la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar. Per la seva part, Pujol ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant dels qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
4: Pels indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada 2 per 3. No ho hem de ser, no serem residual.
3: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho ha demanat per poder complir el seu somni.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi. L'explorana s'ha convertit en el màxim golejador històric en mundials en solitari, amb 18 gols.
3: França ha golejat Iraq per 3-0, amb 2 gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant 2 hores per una tempesta elèctrica. I Noruega s'ha imposat al Senegal per 3-2, amb 2 gols d'Erling Haaland. França i Noruega ja s'han classificat per 16ens i en joc el Jordània-Algèria, partit del grup d'Argentina, amb un resultat provisional de 0-0.
1: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals, 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 23 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que hem tingut una nit de mal dormir. Ho haureu notat al litoral de Barcelona, amb temperatures que no han baixat dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat, amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, que és aquesta manera de saludar.
0: Bé, res.
1: Ui, quin tonet.
0: No, per què? Tonet, per què? No. Mira, posa aplaudiments i tot.
1: Que està ressentit.
0: Què tal el sol avui? Com el tindrem?
1: Mira, doncs a Vic, per les teves terres, el sol sortirà a les 6 i 16 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara García, també, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners.
0: Ara explicarem el que passa aquí.
2: Sí. A veure, avui que és la revetlla de Sant Joan, comencem el programa recordant les paraules d'un dels joans més estimats de Catalunya, que és Joan Pera. I la cita diu així: el meu tresor són les estones que he fet una mica feliç a la gent.
0: Oh. Joan Pera, m'encanta, per favor, que tinguem Joan Pera per moltíssims anys. Àlex, bon dia.
3: Bon dia.
0: I estàs d'acord, eh?
3: Molt.
0: No sé si algun cop us heu creuat amb la vida per Joan Pera, però és que és un home d'aquells
3: que
0: te l'emportaries a casa. L'equip dels matiners és un equip unit. Tothom ens ho diu, perquè clar, diu, comenceu a les 5 de matí el programa, dic, sí, comencem molt d'hora, dic, per sort en tenim, que som un equip unit. Ahir Marta Viana i Lara García, a part de fer boxa, i van a buscar cafè juntes, que de tant en tant m'hi convida.
3: Fem boxa?
0: Sí, fan boxa.
1: Sí, ara fem boxa.
0: Boxa, les veus allà segures xerrant de la vida, amb els guants posats, també t'ho dic.
1: No, Lluís ens pega canya, Lluís ens pega canya.
0: Ahir sóc que van passar per una llibreria i van comprar uns llapissos moníssims. La Lara en té un, que és una abella.
1: Ja fa dies, que ho vam fer, això.
0: I la Marta Viana té una girafa. I dic, home, dic, no m'heu comprat res a mi?
3: Home.
0: Un llapis? Vai, el Roger, bon dia.
4: Bon dia. No sabia que sotmeties aquesta tirania,
0: home, a la tirania,
4: gent,
0: no.
4: A la gent.
1: Gràcies,
4: que
1: millor.
4: Ha d'anar a la paperaria i comprar-te tu.
0: Sempre els hi porto cosetes i no sé què. I van amb el llapis i no poden comprar un boli.
1: No,
3: jo no em faria molt fort si fan boxa, eh?
1: No ens han portat mai res.
4: Algun mal de cap.
0: Bé, jo espero que alguna remuntada fem abans que acabi el dia.
1: Té goma a dalt.
0: Tu ves
1: el boli. Jo no ho sabia,
0: és que us el
1: això.
0: Robaré, us el robaré.
1: Oh, però no l'havia provat. Sí que borre, sí.
0: Bé, gràcies, noies, per acompanyar-me un matí més als matiners de Catalunya Ràdio. Clar que sí. Perquè, de fet, quan encara no ha sortit el sol, toca parlar no només que no em regalen coses les meves companyes, sinó del que passarà amb la posta de sol i d'aquí ben poques hores. I és que avui, estimats oients, és la revetlla de Sant Joan.

0: Avui és una d'aquelles nits en què les estrelles sembla acostar-se una mica més a la Terra, on les rialles ressonen més fort i l'aire fa olor pólvora. Torna la nit més màgica de l'any, perquè d'aquí ben poques hores, quan s'amagui el sol, els carrers i les places començaran a transformar-se, les fogueres s'encendran i els desitjos tindran més possibilitats de trobar el seu camí. Però avui també és dia de taules llargues entre amics, parella i famílies, i que importants que són els sopars compartits i les mirades còmplices. I mentre les flames dansen al seu ritme i la coca de Sant Joan, ja ho sabeu, desapareix misteriosament de les taules a una velocitat impossible d'explicar, la nit avança en una bonica sincronia entre la llum, l'esperança i també l'alegria de compartir. Per això cada any, quan arriba la nit de Sant Joan, tornem a encendre focs, a llançar coets i a omplir-nos una mica més el cor d'il·lusió. Perquè encara que només sigui per unes hores, el món sembla una mica més brillant, una mica més divertit i, home, infinitament més màgic. I quan encara és de nit, l'equip dels matiners us desitgem que tingueu una fantàstica revetlla de Sant Joan, que l'estiu sigui només el preludi d'una temporada carregada de bons moments i, sobretot, de menys despertadors. El d'avui no cal ni que el conteu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Veia el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ara mateix en directe, Jordània i Algèria, ho estic dient bé?
2: Sí, Jordània i Algèria, interessantíssim, 0-0 de moment, però escolta'm, avui és 23 de juny, la revetlla de Sant Joan. Només et recordo que la primera dada major que et vaig dir és que faltaven menys de 100 dies i ja està aquí.
0: Ah, quina meravella.
2: Per tant, només compartir passat, aquesta alegria...
0: Ha passat bastant ràpid, he de dir-t'ho, Ha passat bastant ràpid.
2: Quan estàs envoltat de bona gent, molt que bé. Pensa en tu com va la papeleria, doncs sempre és agradable.
0: Si és que regala un boli per fer feliç algú, saps?
2: Ha regalat a tots, que deien aquells. Escolta, vols que t'expliqui què farem avui
0: sí,
2: al matí?
0: Perquè
2: la cosa està calenteta i és de trac.
0: I mocador.
2: A la política espanyola, després de la sentència del cas Ábalos i amb la prèvia de demà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que serà important per donar explicacions. Tindrem a la Marta Masip, l'advocada penalista, perquè ens interpreti les claus d'aquesta sentència, amb una pena, diríem que alta, per l'exministre de 24 anys i molt baixa per el Dama, el comissionista que se'n lliura per les explicacions que ha donat. Després tindrem reaccions d'Esquerra Republicana, el diputat Francesc Marc Álvaro i de Podem, de Ione Belarra, i finalment parlarem també del cas Begoña Gómez, que encara el tenim en marxa, i ahir teníem també la reacció del Consell General del Poder Judicial amb la Montserrat Comas de Jutges i Jutgesses per la Democràcia. Després parlarem de Sant Joan i dels animals, de com ho passen avui, que també hem de pensar-hi en això, amb els petards. Parlarem amb l'Aida Gascón. I després de coques, amb el Cristian Escrivà, que...
0: Perdó,
2: disculpeu, gràcies, esperem que ens en porti alguna. A les 11, Emma Vilarasau, fantàstica, aquí a la cadira
0: sempre
2: de la Garcia.
0: Sempre és una bona manera de començar o d'arrencar el matí, vaja.
2: I després una mica d'humor, i ja està, i ja he fet la revetlla.
0: Molt bé, doncs que tinguis bona revetlla.
2: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara, Maiol. Un minut pràcticament a un quart de sis del matí. Què ha passat el moment que dormien? De moment algú ha sortit de festa, perquè l'entrada de Catalunya Ràdio Diagonal Beethoven està avui carregadeta del jovent d'aquí a la discoteca.
3: N'hi ha molts, avui.
0: N'hi ha moltíssims avui. N'hi ha moltíssims. Han fet com una espècie d'aquelarre aquí.
4: Suposo que aquesta gent sortirà també aquesta nit.
0: Home, Àlex, per favor, quina pregunta.
4: Si els, jo és que els faig grans.
0: Si els grans som nosaltres, ells estan aquí encantats de la vida i a la que toquin dos quarts de sis a dormir i a carregar piles. Però si no veus aquesta cara que foten.
4: Felicitats.
0: Jo diria que tenen 18 anys, tots ells.
4: Ara saluden.
0: Abans de picar, perquè piquen,
3: abans de picar
0: el vidre. Hi ha gent que és a punt de dormir a Diagonal Beethoven, esperem que dormin tranquil·lament i que no tinguin efecte helicòpter, però mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, efecte helicòpter, el xino de la manivela, Un grup d'arqueòlegs han trobat una estructura maia de fa 2.000 anys perfectament conservada al nord de Guatemala. La construcció, batejada com Ococs, que vol dir bolet, que no saps per què, no? Perquè s'assembla un bolet, bàsicament. És a dir, que els maies ja feien coses rares amb les formes molt abans que arribessin els arquitectes. Els experts expliquen que la troballa és única perquè no va quedar enterrada sota altres edificis, allò de que
0: amb el temps, no?
4: I amb el temps van fent edificis, no? O van modificant. No, aquesta és perfecta, s'ha conservat perfectament. Els investigadors creuen que aquest espai servia per a rituals i cerimònies i que després els mateixos habitants el van desmuntar parcialment de manera simbòlica. Una mena de reforma d'aquella època, eh? Un edifici que demostra una vegada més que els maies construïen monuments monumentals, feien rituals complexos i després els desmuntaven bàsicament perquè sí.
0: Curiós, eh?
4: Doncs que ho sàpigues.
0: Que la història que ens precedeixi no se'ns oblidi,
4: i
0: també.
4: I que 2.000 anys després descobreixis una cosa nova, eh?
0: Sempre, sí. En un món ja trillat. Que, escolta, bona troballa i bona manera de començar el matí. Gràcies, Àlex.
4: Vagi bé.
0: I aquestes hores del matí, quan pràcticament passa un minut ja d'un quart de sis, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si en comptes de mirar molt lluny ens fixem una mica en el que tenim més a prop. Això és el que ha fet Àlex Pérez, un jove de Balsareny que ha aconseguit tenir desenes de milers de seguidors a Instagram i TikTok parlant de futbol territorial català. Inicialment ho va provar en castellà i fent contingut de futbol internacional, però ha estat amb la recepta de la proximitat que ha aconseguit una comunitat fidel i també quedar finalista del programa Influencer del 3CAT.
0: Boníssimes iniciatives per engegar aquest dimarts 23 de juny. Sent els primers a Catalunya a fer ràdio en directe, som els matiners i, home, arriba l'estiu, arriba les motos aquàtiques, hi ha una cosa de la que en parlarem poc.
3: Els cotxes aquàtics.
0: Ah, els cotxes aquàtics.
3: Es diuen jet cars, són uns vehicles pensats per aquestes activitats d'oci que combinen, doncs, el disseny i el cotxe esportiu de luxe amb el que seria la moto d'aigua de tota la vida i que poden arribar, atenció, als 100 km per hora. Ara es veu que aquests dies a les platges de Màlaga han aparegut alguns mentre la gent es banyava i llavors els cotxes anaven, doncs, molt, molt a prop i això evidentment ha despertat tots els dubtes, bàsicament sobre la normativa. Es veu que necessites una llicència bàsica de navegació i està a mínim 200 metres de la costa, però si no tens títol, algunes empreses fins i tot et deixen conduir-lo sense necessitat d'aquesta llicència, i això sí, acompanyat d'un monitor. A Barcelona cada vegada hi ha més empreses, he fet aquí un estudi de mercat per si us interessava, 15 minuts 120 euros, 1 hora 400. Si us interessa llogar-ho.
6: No, gràcies.
0: 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400?
3: Sí.
0: Jo, al mínim et poden donar el dinar, no?
3: Com a mínim.
0: 400 euros, 1 hora. Ai. L'haurem de provar. Que, per cert, normalment la distància aquesta de 200 és la que s'acostuma a deixar els vaixells. Per tant, entenc que deu tenir una miqueta aquesta categoria. Seguim.
3: Una miqueteta.
0: 100 quilòmetres són els que haureu de córrer vosaltres ràpid quan acabi el programa, si no em voleu donar a la Revella de Sant Joan.
3: Cap a la papereria. Ah,
0: exactament. Amb quina bona notícia ens haguem al matí? Girafeta o Abelleta Garcia? Clar.
3: De totes les coses que m'has dit, aquesta és la més maca.
0: Veus?
3: Molt bé.
0: Doncs es noti la ironia
3: pues
0: ben feta, també t'ho dic.
3: Doncs a veure, la bona notícia que us porto és a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè s'ha consolidat un any més com un dels destins preferits per les vaques i els cavalls.
0: Veus?
3: El bestiar, bàsicament. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten animals per les seves excel·lents característiques, que són una gran extensió sense massa forestal, allà un prat verd enorme, molta aigua, bon maneig del bestiar i pastures de qualitat. A Llessui hi porten animals ramaders del Pallars, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà o el Solsonès. Ho fan amb camions, però uns pocs encara ho fan a peu per mantenir aquesta, doncs, tradició mil·lenària. L'Albert Sobirana és un ramader de Montellà, a la Cerdanya.
7: Aquesta setmana ja entra el bestiar aquí a la muntanya de Llessui. Com bé dius, ve de tot Catalunya. I res, espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. Crec que la gent tria aquesta muntanya, és una muntanya amb molta capacitat, perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta, sense arbres, i de bon poder veure el bestiar. I crec que això d'aquí és el que fa que la gent, pues, tria aquesta muntanya. També entenc que trien aquesta muntanya, pues, en funció de la possibilitat que tenen al seu voltant.
0: M'ha encantat el redactor que ens ha deixat aquesta crònica, perquè li ha dit a l'home: tu fota't aquí al mig amb totes les vaques. Vaques!
3: I allà gravat.
0: I tireu, m'encanta.
3: Sí, no són efectes especials, eh?
0: Motius per saltar del llit, Marta.
3: Mireu, un bon motiu per aixecar-se del llit aquests dies és anar a la piscina, especialment si ets de Montclar, a l'Urgell, després de molts anys de reivindicacions veïnals, el poble per fi té una piscina municipal. Això sempre és una bona notícia. Feia més de 40 anys que la reclamaven, però el projecte no va començar fins al 2021 i, evidentment, en part de refrescar-se i fer passar la calor, plantejaven la demanda com una necessitat de disposar d'un punt de trobada que permetés revitalitzar el municipi. Ara, per fi, ho han aconseguit.
0: Doncs, escolta, moltíssimes felicitats a tots els habitants de Montclar, a l'Urgell, perquè després d'aquests 40 anys almenys per fi teniu piscina. I mentrestant obrim la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Ortega Cano perquè ha tornat a fer una aparició estel·lar d'aquestes seves. La premsa del cor l'ha parat pel carrer per preguntar-li sobre la seva opinió de la sèrie documental que ha fet Rocío Jurado, sobre Rocío Jurado, sí. I aquesta ha estat la seva reacció.

0: puja el pa, Mortega Cano.
1: Estem fatal.
0: Puja el pa amb aquest home,
1: fatal.
0: És que no hi toquen
1: no
0: quasi,
1: bé,
0: és que contesta dignament o no diguis res.
1: Sí.
0: Perquè és que perds raó fent això.
1: Absolutament. No està bé.
0: I alerta, per favor, que l'equip d'aquest programa té el cor trencat perquè el cor ja no batega entre Òscar Casas i Anna Mena.
1: Sí. Somos como un clásico. La chica con la que
0: es me recordaba a mí es que era un capullo galáctico. No m'ho diguis, per favor, no m'ho diguis, per favor, que és nit de rebella.
1: M'ha sabut tan greu.
0: Però això és de veritat?
1: Sí, sí, 2 anys junts. Junts, però se'ls veia molt bé. Se'ls veia molt bé, però sí que...
0: Estan cara,
1: venir aquí, a Catalunya
0: Ràdio. De cara a la galeria.
1: Però les xarxes... Tot enganya, nois.
0: Tot enganya.
1: No
0: re.
1: Ho han deixat. Fa un mes es veu que ho van deixar. Vull dir, uns dies. Ho ha tret en exclusiva a Javi Hoyos. Ha explicat que no hi ha terceres persones, que ha sigut una decisió presa per mutu acord i ara veurem doncs, què acaba passant. De moment, hem de recordar que Òscar Casas ja patia fa uns mesos per acabar en una de les cançons de Desamor d'Anna Mena. Ho deia així.
2: Cada
3: día de mi vida pienso, esto va a salir en una canción. Bueno, pasa, o sea, si alguna vez lo voy a decir, es algo increíble porque si de repente tenemos una conversación o discutimos a lo mejor sobre una cosa, es increíble porque de repente a la semana siguiente tiene un temazo sobre esto. Entonces es fuerte porque dices, yo estoy dentro de, ¿no? A lo mejor estamos, yo qué sé, por algo y estoy pensando. Esta frase que lo pienso interiormente en el momento que está ocurriendo una conversación, una discusión y pienso, esto que acabo de decir va a salir en una de sus canciones.
0: Doncs veurem quina és la cançó que li dedica Anna Mena a Òscar Casas, que
1: per cert,
0: Javi de Hoyos ahir també deia que hi havia ruptura entre Pablo Alborán i la seva parella.
1: Sí.
0: Veurem això, a veure què passa, perquè és el que ja fa un mes que ho han deixat, també. Arriba l'estiu, noies.
1: Estaràs content. Què devia passar fa un mes?
0: Que arriba l'estiu.
1: Sí, no, ja.
4: És que és el clàssic.
0: Ai, vinga, va, seguim. 8 minuts, 6:15 del matí. Abans de tancar la revista del cor, tenim un nou capítol, a veure, de nenes que canten. Que tal vegada és el torn d'una de les filles de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, la Gio.
1: La Gio.
0: Que ha compartit aquest vídeo a Instagram. Bon dia, matiners.

0: Ara, ara, ara.
1: Como brilla fuerte y alta.
0: Mare meva, sisplau. Àngel Llàcer ho explicava a Col·lapse aquest cap de setmana, que heu de saber si els vostres fills canten bé o no canten bé.
2: M'agrada tant les declaracions que va fer l'Àngel.
0: Ja, amb escoltar la filla de Georgina, sí. I...
2: Cristiano.
3: Pobret.
0: Menys mal que té diners.
2: Pobret.
0: Que si vol li munta una gira mundial i omple l'estadi comprant
2: ja
0: a tothom.
2: Clar que sí, reina.
0: Quins sons deixa la ràdio?
2: Doncs després de la victòria d'Espanya al Mundial contra Aràbia Saudita, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Àgora Esportiva Especial, en què un dels protagonistes va ser Lamine Yamal. El de Rocafonda va generar valoracions com aquesta de Joel Díaz.
4: M'imagino que hi ha gent que deu tenir seriosos problemes d'esquizofrènia aquests dies, perquè jo voldria recordar que l'últim partit, després de molts anys que la selecció espanyola va jugar aquí a Catalunya, a la grada, majoritàriament hi havia gent cridant musulmán el que no vote. Les contradiccions que genera en molta gent a l'estat espanyol a mi em posen calentíssim.
0: Amb només 6 minuts arribem a 6:45.

0: mira, el que ens faltava ja en aquest programa, fer una mica de West Side Story. Vinga, que avui ens hem de connectar amb els astres, per favor. Perquè avui és nit de Sant Joan i volem saber avui especialment quin dia ens espera. Astrològicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
1: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 23, la nit de la revetlla de Sant Joan. La lluna transita per Balança i ens recorda que la millor festa també necessita una mica d'harmonia. És un bon dia per compartir, cuidar les relacions, escoltar abans de parlar i no encendre més focs dels necessaris. Que hi hagi música, caliu, bon rotllo i equilibri. Passeu una molt bona revetlla.
0: M'encanta no encendre més focs dels necessaris, també t'ho dic.
2: Molt bé, Sergi, està molt bé.
0: Sí, perquè és una d'aquelles nits que la gent veu,
2: sí.
0: Les emocions estan a flor de pell, per
2: sí,
0: tant,
2: sí, l'estiu a tocar, vaja, ja és estiu aquesta nit.
0: Exactament. I escolta'm, Lara, qui bufarà espelmes avui?
2: Doncs avui dimarts 23 de juny agafo aire perquè n'hi ha moltíssims. Felicitem dues cantants. Comencem per la primera, Katie Tunstall, coneguda pel
0: Katie
2: seu èxit
0: Tunstall.
2: No, a internet deia Tunstall.
0: Però és Tunstall.
2: Conegudíssima pel seu èxit Suddenly I See, la cantant en fa 51. I una altra cantant, en aquest cas us parlem de Duffy, que avui celebrarà els 42. I de cantants, actriu Dana Paola, bufarà 31 espelmes. Tinc la sensació que hem felicitat 20 vegades ja a Dana Paola.
0: Jo
2: no sé
0: també.
2: Per què. Jo crec que ens hem
0: doncs
2: equivocat.
0: Jo també. No, no, no,
2: no,
0: és avui.
2: Doncs jo crec que algun altre dia l'hem felicitat per error.
0: Sí, a mi també em sona.
2: I qui avui també fa anys és el cantant americà Jason Ras. Avui en fa 40. És a dir, 49. Eh? 40 tots. En fa 40 Mor, tots, 49.
0: Un moment.
2: De veritat,
0: a veure,
2: eh?
0: A veure, un moment.
2: Va.
0: El cantant americà Jason Ras avui en fa 40 tots. És a dir, 49.
2: Era sí? Una brometa. Era una brometa estúpida.
0: Ai, Déu, tia.
3: El matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
4: Creo que no.
3: Però la tenim tota.
4: Viva el vino!
0: Vinga, va, que només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui és nit de Sant Joan, festa grossa a Catalunya. Passa per aquí, Strombers. Aquesta es diu la nit de Sant Joan. Bon dia.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 23 de juny. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La sentència que condemna l'exministre José Luis Ábalos i que pràcticament perdona l'empresari Víctor de Aldama desencadena una tempesta política.
1: Sí, la sentència condemna Ábalos a 24 anys de...

0: presó, pràcticament la pena màxima prevista, i a 19 anys el seu exassessor Koldo García per corrupció pel cas Mascaretes. En canvi, a Aldama li imposa 4 anys, una pena mínima per haver col·laborat amb la justícia per aclarir el cas. A més, podrà evitar entrar a la presó. Aldama ho celebrava així.
1: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
2: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el PP ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar.
0: L'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
4: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, torna a exigir eleccions.
5: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
2: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
0: És el jutge que s'encarrega del cas que afecta Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que va insinuar que els policies que escorten Gómez la podrien ajudar a fugir de la justícia. Així va justificar el jutge que hi havia risc de fuga. La Comissió Disciplinària del Poder Judicial haurà de decidir ara si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
2: A Catalunya, ja ho sabeu, es prepara per la revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i un risc molt elevat d'incendi.
0: El pic de calor ja va ser ahir, amb molts registres per sobre dels 40 graus, però, tot i que la calor anirà a la baixa, les temperatures continuaran sent molt altes. És per això que el govern fa una crida a la responsabilitat i demana que aquesta nit s'extremin les precaucions. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, d'Interior.
6: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
2: I matí de nervis per als estudiants que van fer la selectivitat a principis de mes.
0: Sí, perquè aquest matí sabran si han aprovat o no i amb quina nota. Ho esperen 45.000 alumnes. Els que hagin superat la prova ja podran fer la preinscripció universitària i s'hauran d'esperar uns dies més, fins al 10 de juliol, per saber les notes de tall que determinaran si entren als estudis i a la universitat que volien.
2: Downing Street tornarà a canviar d'inquilí.
0: El Regne Unit tindrà nou primer ministre, que serà el quart en 4 anys. L'actual, Keir Starmer, ha presentat la dimissió arran de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè deixés pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns, que és el pas previ per agafar-ne el relleu.
2: Nou episodi en el cas de la mort del propietari de Mango, Isaac Andic.
0: Ara la jutgessa que investiga el cas i que ha imputat el seu fill, Jonathan Andic, com a acusat de la mort, ha citat a declarar la psicòloga que tenia diversos membres de la família. També cita la parella de la víctima i les germanes de l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin estat de salut tenia abans de morir.
2: I acabem parlant alerta d'una plaga de mosques.
0: Concretament una invasió de mosques que fa la guitza als habitants d'Hostalric, a la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis del municipi, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
2: Molta revetlla aquesta nit, treballes?
0: No, revetlla.
2: Revetlla, eh?
0: Sí, sí.
2: Demà descansem?
0: Sí, home, clar.
2: Bona revetlla.
0: Que vagi molt bé.
2: 6:15, 4 minuts, aquestes hores, com sempre, saludo Marc Jurado, bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
2: I amb ells dos, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui, amb la sentència del cas Avalós i l'adeu al primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades, comencem el diari Ara i La Vanguardia. Converteixen titular, ni una coma diferent. El Suprem condemna Avalós a 24 anys de presó per corrupció i el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol.
10: A la premsa de Madrid, el País explica la condemna, però hi afegeix al titular que el Suprem deixa lliure a Aldama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime i implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto de fet del president espanyol seriós. I La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica.
8: L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu el periòdico. Adeu per ell, catifa per a Barnum, titula l'Ara, imatge de Downing Street amb el premier marxant de pla. i La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laborisme enfonsat.
10: I altres temes de portada: Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
2: Per cert, parlant de futbol, ara mateix s'està jugant el Mundial en directe, Jordània-Algèria, empat a 0. Us anirem a informar en base, com sempre, fins les 6 del resultat d'aquest partit del Mundial, ara mateix en directe, també els matiners de Catalunya Ràdio. I avui els articles d'opinió i editorials: Ábalos, Aldama i Koldo.
10: La Vanguardia titlla de contundent la sentència contra Ábalos de 24 anys de presó i destaca que és un cop molt dur per Sánchez, el seu partit i el seu govern.
8: El diari no li sorprèn la duresa de la sentència, però troba menys fàcil de comprendre la sentència de Aldama, que podrà evitar la presó.
10: L'Ara va més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
8: Coincideix amb els jutges que l'exministre ha de tenir una pena elevada, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
10: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Koldo García demostra que l'estat de dret funciona.
8: I coincideix amb l'Ara que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama, que no ingressarà a la presó.
10: Una opinió ben diferent és la que té El Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat, diu, les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
8: El diari es posiciona a favor de la lleu pena imposada al Dama perquè les organitzacions criminals del nivell no solen caure ni un si un dels seus membres no confessa, i el benefici que això aporta a la societat mereix ser compensat.
2: Ho estàvem dient ara mateix, però escolta'm, acaba de marcar ara mateix que hi ha hagut gol. Mira, que això ho vull dir en directe. Gol de Jordània ara mateix. Vinga, seguim.
10: Som-hi. El periòdico, el periodista Joan Tàpia, escriu que la sentència resumeix en corrupció socialista, molt feridora, diu, per al govern de Sánchez.
8: Considera que una democràcia ideal, Pedro Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar amb més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
2: Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
2: Preparada per la revetlla ja o no?
9: Sí.
2: Doncs vinga, abans d'això, repàs com sempre a la premsa digital. Un tema de noms.
9: L'escola pública d'Alcántara a Càceres vol canviar-se el nom, bàsicament, perquè es diu Save Miguel Primo de Rivera.
2: Home.
9: Ara bé, l'Ajuntament, abans del PP, s'hi oposa, mentre que la Junta d'Extremadura, amb PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Ho llegim al País.
2: també la resposta, no dir res i avall que fa baixada.
9: Exacte.
2: Qui encara no s'ho creu?
9: Doncs els veïns de Merlès i Porreig, al Berguedà, davant la Rierada, que va baixar dijous de Corpus i va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim al Regió 7 que l'Agència Catalana de l'Aigua encara està comptabilitzant els desperfectes, entre ells el pont romà de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabdal, una riera, com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
2: Déu-n'hi-do.
9: Sí.
2: I qui tampoc dona crèdit?
9: Doncs una família de Barcelona que li han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de les sol·licituds i els diu que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que sí que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
2: Però clar, educació especial, per tant haurem de mirar una mica millor.
9: Correcte.
2: Ai, Déu meu, per què és notícia el Bisbat ara de Solsona? A veure.
9: No, en aquest
2: Sílvia,
9: cas...
2: Sílvia, sisplau.
9: En aquest cas, per seguir el que toca. Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca de la que és la diòcesi. El veí bisbat de Lleida, atenció, l'última ordenació va ser el 2023 i aquí feia més de 10 anys que no
2: Mira,
9: feia cap.
2: Poc a poquet,
9: Poc a poquet. A la diòcesi de Solsona en total hi ha 48 capellans. Llegim el Segre.
2: Bona revetlla.
9: Igualment, que vagi molt bé.
2: A veure, ja ho sabeu, altes temperatures ens demanen precaució. Aquestes hores és una nit delicada i les temperatures, de moment, Marc, sembla que recularan un palet.
8: Sí, exacte, no hi volarem, sembla els 43 graus de Vilanova de Segrià d'ahir, però encara hi haurà màximes de 40 graus a Ponent, també a l'Ebre. El dia serà assolellat amb un cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu, la revetlla de Sant Joan, però serà molt, molt càlida a tot el país.
2: I aquestes hores del matí, quan en 5 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, repassem, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio, alguns apunts culturals amb la Marta. Per on engeguem, Marta?
11: Doncs, evidentment, avui hem de parlar de la revetlla, perquè és nit de Sant Joan, i això vol dir que és nit de molta platja, moltes fogueres i molta festa, com la que es farà, per exemple, al Festival Ítaca, la platja gran de l'Estartit. Quan veig aquesta fita de problemes, llums i gas,
12: Busca't una bona dona que no et deixi anar del braç.
11: Avui actua 31 FAM, també hi podreu veure Barry B, Cupido o Venus. Tot això a l'Empordà. Mentrestant, a Camp de Bànol hi haurà molta més música.
12: Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
2: Una mica de catarres.
11: Una mica de catarres, això sí, s'ha de comprar entrades, valen uns 12 euros i el concert doncs, començarà quan faltaran 5 minuts només per mitjanit i encara hem de parlar d'un concert més, en aquest cas, el que es fa a Reus.
12: You

0: amb aquestes nits que no moren mai, si ho voleu viure d'aquesta manera, amb Doctor Prats a Reus, a les Barraques, concert avui a partir de les 11 de la nit.
1: I aquestes hores del matí movem el dial alerta fins un 10 d'octubre del 1999. Segur que recordeu quan quatre persones van ser detingudes pel segrest de Maria Àngels Feliu. La farmacèutica d'Olot, l'alcaldessa d'Olot i el cap de la policia local donaven aquell mateix dia una roda de premsa que així cobria Catalunya Ràdio.
2: Sembla que ja són quatre les persones detingudes en relació al segrest de Maria Àngels Feliu, segons ha confirmat la delegació del govern. Es tracta del veí de Camprodon, José Luis García Paz. Mentrestant, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha dit que els dos agents de la policia local són algunes de les dades que s'han explicat en una roda de premsa que s'acaba de fer a l'Ajuntament d'Olot. Des d'allà ens ho explica Esther Carreras. Esther, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs fa ben pocs minuts ha finalitzat aquesta roda de premsa que han protagonitzat l'alcaldessa Isabel Brossosa i el cap de la policia municipal d'Olot, Josep Torrent.
1: Una història, sens dubte, potent, la que vam viure amb el segrest de la farmacèutica d'Olot, de Maria Àngels Feliu. I quan falten alerta 13 minuts per arribar pràcticament ja, no, jo què dic, 13, 17 minuts, per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial, alerta. Avui des del Pirineu, des del poble de Lins. Guillem Soler, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Arriba Sant Joan i torno cap a casa. Al Pirineu, la revetlla de Sant Joan es viu amb molta passió. A molts pobles es fan les tradicionals baixades de falles i la de Lins és una de les més especials. Des de dalt de tot del turó de Sant Quirc i del Botanal, centenars de persones de totes les edats baixen en plena foscor carregant les falles, unes torxes de foc fetes amb troncs de la zona que il·luminen la muntanya, creant una espècie de ritual que involucra a grans i petits. Quan arriben al poble, les falles s'utilitzen per encendre la falla gran, un gran tronc de pi d'uns 8 metres d'alçada que quan s'encén indica el començament de la revetlla. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Lins pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, que acaba d'entrar l'Ara García ensenyant-me el llapis que no m'ha regalat de la girafeta. Molt bé, l'Ara, perfecte, ja pots anar seient. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Maiol Roger?
5: Doncs esperem que tot l'equip sigui viu després de les factures que veig que esteu creuant i de la tensió que hi ha.
1: No arribem a la revetlla.
5: A matiners, nosaltres parlarem d'una altra cosa que està bastant tensa, que és la sentència del cas Ábalos, perquè hi ha molt de rebombori a Madrid, òbviament, per aquesta sentència alta per Ábalos i molt baixa per Aldama. Farem les reaccions polítiques amb el diputat del Congrés, Francesc Marcal, vora d'Esquerra, amb la Ione Belarra, que també és diputada i secretària general del Congrés. Comentarem els detalls de la sentència amb la panelista Marta Masip. I després parlarem de Sant Joan, parlarem de les coques amb el Cristian Escrivà, parlarem del soroll que afecta a molta gent i també els animals amb l'Aida Gascón. I després a les 11 tindrem a Emma Vilarassau, fantàstica.
1: Que meravella.
5: Que de factures de família, per la ficció també en sap unes quantes, però que sempre ve de gust escoltar-la.
1: Tan bonic el que han creat, ho van explicar aquest dissabte a Col·lapse i val molt la pena. I la Vilarassau, que és un d'aquells altres clàssics que ens encanta.
5: Doncs mira, per encaminar-nos al matí cap a la revetlla, crec que serà fantàstic escoltar-la i després una mica d'humor i ja està.
1: D'aquí 15 minuts s'engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Abans, per això, espero que no vagi de llapissos avui, perquè ja s'encendrà la caldera.
5: És un tema molt millor. És un programa. Tema molt millor que els llapissos.
1: Sara Lías, estàs preparada o no? Vale, va, perquè ahir, gràcies a mi, una miqueta ens hi vam aproximar.
5: Ahir sabreu que Leo Messi es va convertir...
1: Perdó, que m'està dient la Sara, i era hora. Perquè sempre s'hi aproxima ella.
5: Bé, ahir no va encertar ningú, només ho recordo els oients.
1: Sí,
6: ens hem apropat molt.
5: Ens vam apropar molt, sí. Igual que s'han apropat, igual que s'han apropat elles a comprar-te un llapis, que és que se l'ha comprat per elles.
6: Uau,
5: ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim... És que se li ha de treure punta al tema.
1: Ah,
5: ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials. Una dada sobre Leo Messi.
1: M'agrada el tema.
5: I en concret, va, perquè no tot sigui elogis a Déu Nostre Senyor, quants penals ha fallat Messi a la seva carrera? Ahir em va fallar un, també.
1: Hòstia, a veure. Sí, jo anava a dir 50, 40. Va.
6: 30.
1: 30 aquí, la Lara, i 17.
5: Doncs l'Ada García és la campiona d'avui perquè Leo Messi en el dia ha fallat 32 penals. N'ha marcat. N'ha xutat 148 i n'ha marcat 116.
7: Déu-n'hi-do.
5: Per cert, que segons el llibre Guinness dels Rècords, Messi ahir...
7: Ahir en va fer un, no?
5: En va fer 4.
7: 4?
5: En va fer 4. És el màxim golejador en la fase final dels Mundials amb 18. Més partits jugats en un Mundial, més partits guanyats en un Mundial i més minuts jugats en un Mundial.
7: Però ahir va fer un penal, no?
5: Va fallar-ne un.
7: Ah, això és el que m'estic dient.
5: I ha marcat dos gols que no eren de penal.
7: Això és el que m'estic dient.
5: Sí, sí, és que ho he dit jo feia un segon, no. Llavors el teu pensis. Podem treure el tall, si vols. El Betis, escolta. I si tinc raó, que vaig a comprar... I si tens raó tu...
7: No, però ja dels bolis i els llapisos ni res. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies us estem demanant que ens truqueu perquè ens queden pràcticament, vaja, una setmana i mitja per acabar aquesta primera temporada dels Matiners i volem saber tots aquells que ja formeu part d'aquesta família que cada dia poseu la Pública i Nacional de Catalunya per despertar-vos amb nosaltres. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem les vostres trucades.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
11: ¡Hijo!
12: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
13: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
12: Sí.
13: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
8: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
14: És veritat que la cara estava rara.
8: Era Shakira o no era Shakira?
14: Jo estic segura que sí.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
15: Prova en Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
16: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
8: Que maco.
14: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
16: Exacte.
14: Exacte. No?
9: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner. Amb Xavi Canalies.
18: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? El problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
8: Molt bé.
18: Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
8: Perfectament.
9: Els Matiners.
7: Per cert, he de dir-vos que cada vegada ja era molt fan de Martina Klein, que últimament la veiem molt en aparicions televisives,
14: sí.
7: I el cert és que fa reflexions molt interessants. Va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Va fer una reflexió que, a més, si ets top, jo crec que amb el temps això potser també ho has de gestionar, i és com
14: tal.
7: Va canviant el cos a mesura que et vas fent gran i com ho has gestionat.
14: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
7: Espera, tornem a recuperar. Ara escoltarem Martina Klein. Però parlem abans d'una enquesta que han fet a Som Eva sobre la cursa antiracista que es va fer aquí a Barcelona, on van preguntar a molts dels participants precisament què havia de passar perquè es trenquessin alguns estereotips. I això és el que van respondre.
14: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
19: Que per ser negra ja sé bo en tots els esports.
20: Que els marroquins venen aquí a treure el treball.
21: Que donen per fet que no entenc el català quan el parlo perfectament.
14: Quin comentari t'agradaria que la gent deixés d'assumir sobre tu?
22: Que la gent acceptés ja que hi ha gent integrada aquí des de fa molts anys, que són catalanes, mestisses, estem i existim.
23: Que per ser negra no pugui viure en un barri privilegiat.
19: Passes al costat d'algú i s'agafa el bolso, es canvien de vorera.
14: I quin comentari aparentment innocent estàs cansada d'escoltar?
23: Uà, sí, en molts, eh? D'on ets? Ets molt guapa.
24: La coletilla que es deixen a l'aire és la ets molt guapa per ser negra.
23: Que bé que parles català. Et fa qüestionar tota l'estona, no com la teva pròpia identitat. Jo la tinc molt clara.
14: I quina cosa encara et sorprèn haver d'explicar el 2026?
23: No em faig les trenes cada dia.
19: No robo, no som pobres tots, tenim cultura, molta gent criat aquí.
25: Lo més especial de cada persona és que cadascuna és diferent. Pues no jutgem una persona per tal com és, perquè ha nascut així i no ho pot canviar.
19: És a dir, la gent es pensa que per ser d'un lloc ets d'una determinada manera i no té per què.
7: Doncs escolta'm, fantàstica aquestes respostes. Sí, sí. Entre tots, com sempre, anem aprenent i anem millorant. I ara sí, moment d'escoltar a Martina Klein amb l'Helena García Melero, el Tot es mou de TV3.
26: Procuro entendre cada cop més
0: cariño cap a mi, que hi ha coses que ja no es queden amb mi. Dir adéu al cos de 20 anys, al cos de 30 anys, al cos de 40 anys que tenia i que m'acompanyava, i ara i donar la benvinguda a aquesta segona etapa amb carinyo, em costa de vegades.
2: Tu estàs molt ben acompanyada amb l'Àlex.
0: Jo estic molt ben acompanyada.
2: Sou una parella meravellosa, que agrada, una parella que agrada a tothom. Quin és aquest aprenentatge? Com el fas?
0: Bueno, ell m'ajuda molt. Primer perquè li agrado molt, i això, i tenir davant una persona que et mira amb bons ulls és molt important.
2: Que notes que li agrades,
0: sí,
2: això.
0: Sí, no, i m'ho diu, sí. I m'ajuda doncs, a treure de mi la inseguretat o aquestes sensacions de, però, on vas?
2: Tu també li dius amb ell?
0: Jo molt, sí, també.
2: Que bé, és important dir-ho,
0: A mi també m'agrada molt. I doncs estar ben acompanyada d'una persona que t'estima i que et veu bé, jo crec que és important. A la teva parella, als teus amics, que t'estimin. I que la teva gent, els teus familiars també doncs, et tornin una imatge bonica de tu mateix.
7: Quina meravella, que és sí. Que ens encanta Martina Klein, per favor, un petonet aquí des de la ràdio. Sí, important el missatge, a més, que envia Martina Klein, sobretot també per les noves generacions. I alerta, perquè també va passar per colar-se de TV3, Glòria Serra, que no puc ser més fan. Explica, com sempre, les seves anècdotes de Equipo de Investigación.
3: Era un rodatge que fèiem sobre la llet, em sembla que era, i per fer-ho bé vam anar amb un prat ple de vaques. La idea era que jo gravava i a darrere es veien dues vaques. Si tu saps el que és, plantar un trípode en un camp ple de tifes de vaca. Tu plantaves, vinga va, no sé què, arrenquem la llum i tal, i llavors les vaques feien uup i se n'anaven. Però una hora i mitja, corrent amunt i avall pel prat aquell. Plantem, vinga va, ara què? Que en tens una que està relativament a la vora i tal. Començo a parlar la frase i veig que el meu equip fa així, dic, ara la mala peça se n'ha anat. I a giro i no se n'anava, venia cap a mi. I jo li vaig dir, que et quedis quieta. I bueno, no sé, no li vaig dir res, però em devia veure la cara i va dir, aquesta senyora està una mica tensa. I es va quedar, no t'enganyo, un quart d'hora quieta. O sigui, no només la vaig parar, sinó que es va quedar...
4: Es va congelar.
3: Va dir...
7: Podeu recuperar tota l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Vinga, va, 9-3-2-0-7-4-7-4, matiners que aquests dies ens truqueu en directe per explicar-nos què feu desperts a aquestes hores, com per exemple des de Torrelavit, la Lourdes. Lourdes, bon dia.
6: Bon dia.
7: Com estàs, Lourdes? Benvinguda als matiners.
6: Molt bé, molt bé.
7: Què m'expliques, Lourdes?
6: Pues res, que ja he començat a treballar.
7: Molt bé. I de què treballes tu, Lourdes?
6: Soc xofer d'autobús.
7: Ostres, a quina hora ens hi posem?
6: Bueno, ens hi posem a 5:15.
7: Sí.
6: I, bueno, bé.
7: I escolta'm, Lourdes, et despertes amb els matiners?
6: Sí, pràcticament tot el dia vaig amb vosaltres.
7: Ah, sí, que la primera hora del matí t'acompanyem. Et despertem bé, Lourdes, o hi ha alguna cosa que vols que canviem? Ui, quina pregunta que estic fent jo ara.
6: Què?
7: Que dic, hi ha alguna cosa que no t'agradi o et despertem correctament?
6: No, bé.
7: Tot bé, no?
6: Sí, ahir ja vau posar allò del llàster de les mares a les nenes.
7: Sí.
6: Però a mi m'encanta el llàster i m'encanta. Però hi ha una cosa que tindria que ser molt bé.
7: A veure...
6: Te va dir a la Rosalia que no valia per res. I tu tindries de fer mirar una miqueta.
7: Bueno, no. Escolta, però la condició humana també és cagar-la de tant en tant. No passa res.
6: Ja, però clar, diu... però bueno, no va ser l'únic,
7: Jo crec que...
6: L'únic que no ho entenc.
7: Et dic una cosa, Lourdes, jo crec que això li perseguirà tota la vida a l'Àngel, ja t'ho dic ara, Vull dir que és un d'aquells llastres que s'endurà la seva carrera professional. Lourdes, també una abraçada, ho he de deixar aquí, gràcies per trucar-nos.
6: Vosaltres.
7: Una abraçada, que vagi bé. Adéu, marxem també cap a la Roca per saludar la Maribel. Maribel, bon dia.
11: Hola, bon dia, matiners.
7: Què tal, Maribel, al cotxe ja veig,
11: Sí, tinc que deixar el nano de treballar.
7: Ah. I escolta'm, cap on estàs anant? D'on vens i cap on vas?
11: Doncs mira, jo vinc de Montornès, me'n vaig cap a casa, a esmorzar i a la feina.
7: A veure, que clar, nosaltres anem al revés. Explica'm aquesta gent d'això.
11: A veure, jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara.
7: Val.
11: I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
7: Un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són les que fan les mares. Maribel, quan fa que fas això?
11: Doncs mira, des de que va començar a treballar, el juny de l'any passat, un anyet ja.
7: Pràcticament un any, i té intenció...
1: Sí, bueno, a veure, creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
5: Ah, això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
7: Sí.
1: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
7: Perquè, escolta, Maribel, l'has acompanyat en aquest procés de l'autoescola perquè es tregui d'una punyetera vegada el carnet, o no?
1: Oi, tant, jo, però si jo no, jo estic clarera. Vinga, nano, vinga, vinga, Angelet, vinga, vinga. Perquè si no...
7: És que, escolta'm, el tràmit del carnet de conduir és per donar-li de menjar, per algun sí. dia n'hauríem de parlar, perquè és d'aquells tràmits que hem de fer a la vida que són complicats.
1: Sí, pobrets. A veure, ho passa malament i a més a més ara amb les cues que hi ha per posar examen i tot.
5: No, no, és horrorós.
1: És complicadet i car, molt car.
7: Molt car. De moment, la teòrica ja la tenim liquidada. Creus que es traurà la pràctica la primera? Com el veus tu al volant?
1: Jo no el veig, o sigui, ja ni miro. Jo ja ni miro.
7: Tu ho vas fent, en línia recta.
1: Sí, sí, jo no el miro perquè em poso molt nerviosa.
7: Clar.
1: Però, home, jo espero que s'ho tregui, perquè si no ja tindrem que esperar al setembre. I escolta, per mi serà horrible això.
7: És que faràs una celebració, Maribel.
1: Clar, jo tinc vacances al juliol i em tindré que aixecar a les 5 de la matinada a portar-lo a la feina.
5: No.
7: Quan has dit que hi puja, perdona?
1: Aquest dijous, el 25.
7: Escolta'm, per favor, truca'ns el divendres, t'ho demano.
1: Sí, perquè a les 5 estic aixecada, no hi ha cap problema.
7: Doncs escolta'm, quedem, si no, ens apuntem al teu telèfon també per en recordar-nos-en i el divendres tornem a parlar i mirem a veure si ha aprovat o no, d'acord?
1: Perfecte, merci, moltes gràcies.
7: Una abraçada, Maribel, molta sort a l'examen al nano. Adéu, que vagi bé.
1: Digue'm
7: que tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
10: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
7: Cordomí!
12: Bon dia, bona hora.
7: Bon dia, bona hora, què tal?
12: Doncs molt bé, molt bé.
7: I què m'expliques des de la muntanya?
12: Avui ja amb calor.
7: Home, no...
12: Ja amb una mica de calor aquí. És el primer dia que ens hem tret al nord i Cordomí.
7: Ah, val, sí. Perquè aquí ja portem uns temps que ens estan sortint xampinyons de les orelles.
12: Sí, m'imagino.
7: I què?
12: Escolta'm, però volia comentar-te, a muntanya, especialment aquests dies, és un moment molt bonic, i de fet és el moment pletòric, i així ho diu la saviesa popular, perquè hi ha un refrany que diu: qui de la muntanya es vulgui enamorar, per Sant Joan hi ha d'anar.
5: Ah,
12: sí, que ho sabeu, per Sant Joan... Fer una visita a la muntanya, perquè és quan tot està més florit, quan tot està més verd, quan ha plogut, quan han arribat els efectes de les pluges després de la primavera, vaja, que és un moment especialment bonic, i que així a la resta de Catalunya tot ja comença a groguejar aquí, doncs tot està en el seu moment pletòric.
7: Que bé que m'ho has deixat, això. Mira, perfecte per dir-li adéu.
12: I a més a més és el dia que es fa... que es va preparant tota la ratafia. Hi ha molta gent que surt aquesta nit a buscar herbes i a buscar les nous verdes.
7: Ara.
12: Tot una mica té relació. Tot té
7: doncs
12: relació.
7: A veure si ens baixes una ratafia del poble.
12: Encara l'he de fer.
5: O ens convida al poble.
7: També estaria molt bé.
12: Per favor.
7: Lara García, Marta Viana, que tingueu una bona revetlla de Sant Joan.
5: Igualment.
7: El dijous 25 portareu vosaltres els matiners, per favor.
5: Eloi, seràs, no, el dijous? O ja fas vacances?
12: Sí. Dijous sí, però divendres ja no.
5: Ah.
7: Bé, doncs el dijous...
5: Últim dia amb nosaltres.
7: Últim dia amb aquestes dues passarelles.
12: Home,
7: gràcies, noies, que vagi bé. Bona revetlla. Vinga, Eloi, fes-nos rapidet, això.
12: Doncs vinga, va, un altre dia de sol i de calor. Sí que hi ha una petita bona notícia, és que avui baixa un grau la temperatura.
7: Bé.
12: O es queda igual o baixa un grau. Així que, mira, tot això que guanyem. Sí que encara s'arribarà als 40 i una mica més. A bona part del Pla de Lleida, la resta quedaran entre els 36 i 38 graus. A la costa un palet menys, evidentment. Avui també amb alguna tempesta de tarda entre el Pirineu i Prepirineu. Només de tarda i amb alguna ventada. Després la nit de Sant Joan... meteorològicament tranquil·la.
7: Cordomé, que tinguis bona revetlla. Una abraçada forta.
12: Que cadascú ho faci a la seva manera. Adéu.
7: Que vagi bé. Adéu. Frederic Vincent, bon dia.
13: Bon dia.
7: Vinga, preparat que avui déu-n'hi-do el programa.
13: Sí.
7: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent i tornem divendres. Bona revetlla.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: I ens llevem encara amb calor, molta calor, una mica menys que ahir. Ara ho sentíem, que ho deia l'Eloi. 21 graus a Palafrugell, 20 a Sort, 11 graus tenen ara mateix a Prades. Continua fent aquesta calor, continuem tenint aquestes altes temperatures. Avui, en principi, no s'hauria d'arribar, com dèiem ara, als 42 graus que ahir vam tenir a Terres de Ponent, però, evidentment, avui a Revetlla de Sant Joan hi ha calor, amb risc d'incendi, hi ha un cert neguit.
1: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Aquest era l'avís que feia el conseller Òscar Ordeig. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt d'incendi. Al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on és molt alt el risc d'incendi forestal. És per això que el govern subratlla que la situació és extrema i recorda que està, evidentment, prohibit encendre fogueres o llançar petards a menys de 500 metres de zones boscoses. Tot això és el que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Molta prudència en aquesta Revetlla de Sant Joan, molt especialment per aquest risc d'incendi elevat o molt elevat en funció de la zona del país, però després, evidentment, tenim la plana politico-judicial centrada a Madrid, que continua marcada per la cascada de casos judicials. D'una banda, la sentència contra l'exministre Ábalos per diversos delictes relacionats amb la compra de mascaretes durant la pandèmia. 24 anys de presó. Mai un exministre havia rebut una pena tan alta.
2: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: Como cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: És el que deia el ministre Òscar Puente. Avui es reuneix el Consell de Ministres. Veurem si la posició, diguem-ne, oficial de la Moncloa és de titllar de proporcionada la condemna, de desproporcionada, disculpeu, de desproporcionada la condemna, com feia Òscar Puente. I avui li preguntarem també a l'advocada penalista Marta Massip i ho abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio avui amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Sara González i el Pere Rossinyol. El que passa és que sí que hi ha més contundència, sobretot des de l'esfera del govern de Pedro Sánchez, en el cas Begoña Gómez.
4: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende.
0: Ho explicàvem ahir en directe. El Poder Judicial hi ha obert expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit que els escortes, els policies que la protegeixen, podrien ajudar-la a fugir. El jutge ha respost citant demà la dona del president espanyol perquè entregui el seu passaport. Demà, el mateix dia que Pedro Sánchez, el seu marit, ha de declarar, ha de comparèixer davant del Congrés dels Diputats per donar explicacions de tots aquests suposats casos de corrupció. És veritat que Pedro Sánchez porta dies sense dir res. Ahir tenia un acte, però no consta que fes declaracions. Demà sí que ho farà en aquesta compareixença al Congrés dels Diputats. Ábalos, la seva dona, el cas Zapatero, tot això s'espera que en surti demà en aquesta compareixença al Congrés de Madrid. De les conseqüències polítiques de tot plegat, avui en parlarem amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i també amb la secretària general de Podem, Iona Belarra. Tot això en un dia, evidentment, que al matí de Catalunya Ràdio parlarem també de Sant Joan. A partir de les 10 ens vindrà a veure el pastisser, el Cristian Escrivà, que ens portarà coques de Sant Joan, segurament, i ens explicarà tots els tipus de coca que tenim disponibles per aquesta nit.
5: No us penseu pas que això és una bicoca, vulguen anar de barbena i ser una coca, el personal se'n vol endur a la boca.
0: A 2:15, secció de ciència amb el Rafael Vila Sant Juan. Avui parlarem del càncer de mama amb la doctora Cristina Saur, que és la cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i a partir de les 11, Emma Vilarasau.
6: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No, no ho penseu.
0: L'Emma Vilarasau, que protagonitza la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que s'estrena aquest divendres, i amb ella parlarem a partir de les 11 d'aquesta pel·lícula que explica la història real d'un noi que va arribar a Catalunya procedent de Ghana i que va ser acollit per una família. De fet, l'Emma Vilarasau interpreta la mare d'aquesta parella que el va acollir. Mentrestant, en el terreny esportiu, al Barça se li complica la final de l'ACB. Ahir va perdre a casa al Palau contra el València. Ara, per tant, els blaugrana estan obligats a guanyar els dos partits que queden. Un a Barcelona, l'altre a València, si volen aspirar al títol de Lliga. Al Mundial, ara mateix tenim un partit en joc, el descans Jordània 1, Algèria 0, i aquesta matinada França ha derrotat l'Iraq per 3-0, amb dos gols de Kylian Mbappé, en un partit que, per cert, s'ha hagut d'interrompre dues hores per una tempesta elèctrica. Haaland també ha fet dos gols, en el Noruega 3-Senegal 2, i tot això després d'un nou recital de Leo Messi.
7: Para pelota para Medina, segundo palo, la pelota atrás, Thiago Messi, ahora sí, golazo!
0: Messi, que demà farà 39 anys, ha fet una mica més gran la seva llegenda convertint-se en el màxim golejador de la història dels Mundials. En aquest ja en porta 5, ahir van marcar 2. 18 gols en total ha fet Messi en tots els Mundials en els quals ha participat. De fet, Messi ha fet tots els gols que ha fet Argentina en aquest Mundial. Els 3 del primer partit i els 2 del segon. I un altre nom propi, també argentí, aquest no en clau mundialista, sinó en clau de mercat futbolístic, és Julián Álvarez.
8: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: El millor per tots és una transferència, és el que diu el debater argentí de l'Atlètic de Madrid, que confirma que vol marxar del club, que se'n vol anar de l'Atlètic de Madrid. Ara falta veure si aquest gest públic facilita que el club matalasser s'avingui a negociar tal com pretén el Barça. En principi, les primeres coses que han dit l'Atlètic de Madrid és que no, de cap de les maneres. 6 i 6 minuts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, molt bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
10: Amb els resultats de la farmacèutica Ipra, que té seu a Amer, a la comarca de la Selva. L'empresa ha tingut la facturació més alta de la seva història, superat per primer cop els 500 milions d'euros. Són dades de l'any passat, el 2025, quan va tenir un benefici de gairebé 54 milions. Ipra lidera un negoci que investiga, entre altres, una vacuna contra la pesta porcina africana, tot i que adverteix que encara està en una fase molt inicial.
0: I a Brussel·les?
10: Avui fa 10 anys que es va votar el Brexit i és dia de balanços. La sortida del Regne Unit es va fer efectiva fa 6 anys i des de llavors les importacions del país a Catalunya han caigut un 43%. Les exportacions sí que han pujat, però, per exemple, el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
10: Amb resultats econòmics. Segons el Wall Street Journal, el 2025 es va tornar a disparar el nombre de consellers delegats d'empreses que van guanyar més de 100 milions de dòlars. De fet, gairebé una dotzena van superar els 200 milions.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
10: L'aerolínia xinesa China Eastern reprèn aquesta setmana la ruta entre Xangai i Estocolm. Es tracta d'una ruta que estava suspesa des de fa 6 anys. Es va tancar arran de la pandèmia i no s'havia reactivat fins ara.
11: Avui és dimarts 23 de juny, un dia més comencem el dia amb temperatures altíssimes, 22 graus a Banyoles, 24 a Tàrrega, 26 graus a la ciutat de Barcelona, al centre. Avui tenim 4 núvols a la Costa Brava, aniran desapareixent immediatament, la resta del dia serà assolellat, encara amb calitja, amb molta pols en suspensió, i a la tarda hi haurà nuvolades amb alguna tempesta aïllada a les comarques del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. Compte perquè aquestes tempestes també, tal com va passar, hi podrien dur associades algunes ventades fortes, i el més destacable serà la temperatura, que puja, potser baixarà un grau respecte a la que vam tenir ahir. Tot i això, encara s'arribarà als 40 graus al Pla a Lleida i entre 36 i 38 a la majoria de comarques interiors.
0: Doncs ja ho sabeu, calor i més calor, una miqueta menys que ahir, però calor al cap i a la fi, molt risc d'incendi, ara ho explicarem en aquesta revetlla de Sant Joan. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí un parell d'hores, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, de moment però són les 6 i 9 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
12: Bon dia.
0: És una de les notícies de les últimes hores. L'exministre José Luis Ábalos i Koldo García ja han passat la primera nit a la presó, ara ja sí, condemnats per corrupció.
13: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de presó, respectivament, per haver muntat des del Ministeri de Transports una trama corrupta durant la pandèmia. Tots dos tenen al davant un futur negre, a diferència de l'empresari Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
0: Madrid, Paula Brugets.
14: Els entorns d'Ábalos i Koldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Koldo García la corretja de transmissió i Víctor de Aldama el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
15: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero con que con esta sentencia
12: los demás que vienen detrás colaboren.
14: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant dos anys a Ábalos i Koldo García a canvi que el ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Ábalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz. Des de Madrid, Pala Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir d'això que deia la Paula, l'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia així als periodistes quan li preguntaven per aquesta sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
12: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
15: La vicepresidenta segona i ministra de Treball de Sumar, Yolanda Díaz, es mostrava també sorpresa.
16: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
15: I mentre Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
17: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: És el que deia el líder del Partit Popular, mentre que fonts de la Moncloa han condemnat aquesta emissora el comportament d'Ábalos i de la resta d'acusats.
13: I a través de les xarxes socials, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. També les xarxes, Josep Maria Cruzet de Junts, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per la sentència d'Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos.
0: Aquesta és una de les carpetes judicials que hi ha sobre la taula, però una altra, la destacàvem ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio, és el cas que afecta la dona de Pedro Sánchez. El jutge que la investiga, el jutge Juan Carlos Peinado, ha citat per demà a Begoña Gómez perquè li entregui el passaport.
15: Serà només unes hores després que Sánchez comparegui al Congrés sobre la corrupció. La decisió arriba quan el Poder Judicial ha obert la porta a expedientar Peinado per insinuar que les escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Tornem a Madrid, Dani Saideja.
18: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prengui mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
19: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
18: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado que en tornar de les vacances d'estiu es jubila. Des de Madrid, Dani Sainz-Beaja pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen, falten 3 minuts per arribar a un quart de set. I és una altra de les notícies, la calorada que està fent aquests dies. Catalunya afronta avui la revetlla de Sant Joan amb temperatures més elevades pel que és normal a aquestes alçades i, sobretot, amb un risc d'incendi extrem.
13: El pis de l'onada de calor ja ha passat, però els termòmetres continuaran marcant registres molt alts.
0: Oriol Pujador.
20: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
1: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
21: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
20: Ahir a la ciutat de Lleida es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42 i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujador pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Mentrestant, aquesta onada de calor afecta també bona part del continent europeu. Per exemple, a França, dos nens de 2 i 4 anys han mort a Carpentràs, al sud-est del país. Estaven dins del cotxe de la mare en plena onada de calor.
15: La fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort apunta a les altes temperatures. Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins del vehicle, però quan els serveis d'emergències hi van arribar, no els van poder reanimar. França es troba en una onada de calor extrema que podria superar la intensitat de la del 2003, que va causar 15.000 morts. Les temperatures han fregat els 43 graus, s'han cancel·lat classes en centenars d'escoles i s'ha activat l'alerta màxima a més de la meitat de departaments del país. Al cap de setmana, 13 persones van morir ofegades mentre intentaven refrescar-se. Al sud d'Anglaterra i Gales, l'alerta per calor extrema es manté almenys fins dijous i a Alemanya 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el mateix període.
0: Ara mateix és un quart de set, ho dèiem abans. Avui fa 10 anys que el Regne Unit va votar sortir de la Unió Europea, fa 10 anys del Brexit, i això coincideix amb grans turbulències polítiques en aquell país, també ho explicàvem aquí en directe. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Borham, serà previsiblement el nou primer ministre britànic. Això hauria de ser, si tot va segons el previst, a mitjans del mes de juliol.
13: L'actual cap de govern laborista, Keir Starmer, Cramer va anunciar ahir que deixa el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. El mes que ve començarà el procés per al seu relleu.
0: Londres, Quim Olivares.
2: Andy Burn, a més, a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burn ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Colòmbia, el candidat de l'esquerra a la presidència, Iván Cepeda, fa una crida a la calma per evitar mobilitzacions entre els seus seguidors a l'espera que s'acabi el recompte de vots. Recordem que, de moment, tot i el frec a frec, aquest recompte dona la victòria al candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella.
15: Cepeda assegura que també cal esperar que es resolguin les més de 57.000 reclamacions que han interposat el seu equip de seguretat electoral.
0: Enviat especial de Bogotà, Joan Biosca.
4: Les crides del candidat d'esquerres, Iván Cepeda, a esperar l'escrutini final de vots de manera serena i sense manifestacions han sorgit efecte, tot i que els seus partidaris més apassionats no s'han pogut estar de fer-se sentir.
22: Tratando de investigar que todo sea justo. Estamos aquí con todo el amor para que Colombia pueda avanzar y pues podamos tener justicia.
23: Siento que es como tanto el odio de izquierda y derecha que no se mentalizan bien para elegir a un buen presidente.
4: La diferència d'una mica més de 200.000 vots a favor del candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, és motiu per l'esquerra per no tirar la tovallola. Hores de màxima tensió i incertesa que a Colòmbia, el país andí, entra en una espiral d'impugnacions i reclamacions electorals i judicials. Des de Bogotà, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, s'haurien de reprendre d'un moment a l'altre per acabar d'activar l'alto el foc que van pactar a l'abril. De moment, però, els Estats Units han establert un mecanisme per vigilar que es compleixi en aquestes circumstàncies aquest alto el foc, sobretot entre l'Iran i Israel.
13: Sobre l'acord de pau amb l'Iran, Donald Trump diu que si Teheran al respecte no hi haurà represàlies.
0: Washington, Oriol Serra.
24: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen caminant per la corda fluixa i enmig d'un intercanvi de contradiccions. Washington assegura que l'Iran s'ha compromès a acceptar observadors nuclears i Teheran ho nega. I mentre avancen les negociacions engegades a Suïssa, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio inicia avui una gira pels països àrabs aliats com són Kuwait, Bahrain o els Emirats. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump continua en la seva línia amenaçadora.
25: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten, les coses no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
13: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més que volem explicar al Matí de Catalunya Ràdio. El president Salvador Illa ha reconegut un paper important, decisiu, de fet, ha dit, de Jordi Pujol. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega del fons documental de Convergència Democràtica a l'Arxiu Nacional.
15: Ella va lloar la figura de Pujol i el partit que va fundar.
26: Avui també és un moment per reconèixer avui la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
15: Per la seva part, Pujol va dir que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els que voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
27: Els indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
15: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
0: Un quart i tres minuts de set. Més notícies ara mateix amb Marc Jurado, Lara García i Alex Bosch. Bon dia.
28: Bon dia. Bon dia.
0: El Col·legi de Psicòlegs demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut. Diu que així es podrem equiparar a les ràtios europees.
29: La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, també reclama que es reconeguin les especialitats en psicologia, que ara són tan necessàries com la de psicologia infantojuvenil, entre d'altres.
0: Més detalls, Mònica Mas.
30: Bon dia, Dolors Líria, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus i ara mateix hi ha 9 professionals professionals per cada 100.000 habitants.
3: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Tant estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que tot i així hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
30: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexuals de menors. També s'ha tancat que els delictes més greus no prescriguin fins que les víctimes facin 50 anys.
5: Els delictes com la prostitució infantil i les violacions en penetració tindran penes mínimes de 10 anys de presó. La reforma també introdueix delictes nous, com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial, i reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i dret a indemnització. L'acord encara l'han de ratificar el Parlament Europeu i el Consell. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església a l'Abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
6: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
5: A Espanya els terminis de prescripció van fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en els més greus.
0: Ja que són els tribunals, també ho explicàvem ahir, la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andí, que ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de la víctima i les seves filles, per tant, les germanes de l'acusat, Jonathan Andic.
7: Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als agents que reconstrueixin la caiguda d'Andic i que identifiquin els dos excursionistes que aquell dia van interactuar amb l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin era el seu estat de salut abans de morir.
0: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè acabi el primer termini, o el termini, vaja, per presentar la documentació.
29: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, admet que van fer curtes les previsions.
8: Com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
29: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000. El 60% d'aquests expedients són d'homes entre 30 i 49 anys.
0: És un quart i mig de set, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, i demà passat i dilluns de la setmana que ve s'han de fer més desallotjaments de veïns que ocupen el bloc del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, destinat a allotjar els inquilins del bloc Venus, que recordem que s'ha d'enderrocar. Ahir, ho explicàvem també, es van executar els llançaments de 5 famílies, dues de les quals amb menors a càrrecs. Anem a Sant Adrià del Besòs, David Àngela.
9: L'Antonio, un dels afectats, lamenta el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adrià.
10: No nos querían poner en la mesa de emergencia. O sea, el papel ya lo tenían preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las asistentes sociales y del Ayuntamiento de Sant Adrià, ¿no?
9: D'altra banda, dos dels tres pisos desallotjats dijous de la setmana passada ja els han tornat a ocupar les mateixes inquilines que hi residien. Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I més qüestions que també us volem explicar. Adif assegura que trigarà ben bé dos mesos a reparar els danys del robatori de cable a Montblanc. Ara treballen per activar un sistema alternatiu que hauria de fer que la durada dels trajectes de la R13 i la R14 augmenti uns 10 minuts. Ricard Boigas.
11: L'incendi causat pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus al sistema de regulació de trànsit. El primer que ha fet Renfe és activar un pla alternatiu per carretera entre Vinaixa, Les Garrigues i la plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció de DIF és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatiu. Serà més lent que l'automàtic. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès va afectar la circulació de trens de l'R3 durant més de 6 hores. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui es publicaran les notes de la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat es van fer, recordem, el 9, el 10 i l'11 de juny.
5: Els estudiants hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o del cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins divendres, quan podrà saber exactament quines són les seves opcions. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar als estudis que volen cursar. Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
0: I ara tres titulars de cultura en tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
0: La primera.

0: final al Festival Ítaca Sant Joan al Baix Empordà acabarà a la platja Gran de l'Estartit amb la tradicional revella de Sant Joan i amb concerts d'aquests que sentim 32 fan Barry Beat, Cupido o Verus.
1: La segona.
2: Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
0: Més concert també avui a Campdevànol amb els Catarres dins del Festival Flama. Abans hi haurà l'arribada de la Flama del Canigó i l'encesa de la Foguera. A Reus també hi ha concerts, en aquest cas de Doctor Prats, coincidint amb Barraques.
1: I la tercera.
0: Als 94 anys, el productor musical Cliff Davis, que va descobrir artistes com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin i Carlos Santana. El productor va estar al capdavant també de grans discogràfiques com Sony o Columbia Records i va morir ahir a casa seva a Manhattan.

0: doncs encara sigui, sigui millor. I ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: Una victòria del Barça avui a la Lliga de Futbol Sala, a la pista del Pozo Múrcia, a 8:15, li donaria el títol de Lliga. Els blaugranes dominen la final per 2-0. També es decideix avui la final de l'Hockey Lliga, amb empat a 2 a la final, 5è definitiu partit, Liceu Igualada, per saber qui serà el campió de Lliga a partir de 9:15.
2: I el Mundial, Leo Messi, 18 gols, ja és el màxim golejador de la història de tots els Mundials.
1: Va fer els dos gols dels argentins davant Àustria, 2-0.
3: Estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: També al Mundial, França 3, Irak 0, dos gols d'Mbappé, França classificada, Noruega 3, Senegal 2, doblet de Haaland, Noruega classificada i Jordània, Algèria, de moment 1-0 provisional. A la jornada avui, Portugal, Uzbekistan a les 7, Anglaterra gana a les 10, de matinada ja, Panamà, Croàcia a la 1 i Colòmbia, Congo a partir de les 4.
2: I un altre dels temes futbolístics de les últimes hores, ho destacàvem només començar, Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
1: Declaracions del davanter argentí.
4: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Això va per llarg. L'Atlètic de Madrid, segons l'agència EFE, es planteja denunciar el Barça davant la FIFA per intentar fitxar un jugador amb contracte vigent sense el permís del club. I Quique Álvarez, nou entrenador del Girona per la seva pròxima etapa a la segona divisió.
2: Avui en parlarem una mica a l'àgora d'aquesta història de Julián Álvarez, d'aquestes declaracions que han sacsejat una mica el mercat en aquestes últimes hores. I avui, ho dèiem també abans, a partir de les 11, entrevistarem Emma Vilarasau, que divendres estrena la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, molt recomanable, una pel·lícula basada en el llibre del mateix títol. De moment, però, val la pena que el Joel Díaz ens expliqui per què val la pena llevar-se. Bon dia, Joel.
5: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-se per tots aquells i aquelles que estigueu frustrats amb les vostres feines, que tingueu la sensació que treballeu molt per pocs diners o simplement que busqueu un futur més lucratiu, tinc un motiu per llevar-vos amb esperança. Heu pensat a fer-vos comissionistes corruptes? Ja sé que d'entrada sona malament, però jo almenys m'ho pensaria perquè és evident que a Espanya aquest tipus de feines surten bastant a compte, fins i tot si t'enganxen. Ho dic pel tal Víctor de Aldama, evidentment un home que s'ha embutxacat, diuen, més de 6,5 milions d'euros en total, aprofitant-se d'informació política privilegiada per vendre mascaretes de les administracions públiques espanyoles en plena epidèmia de la Covid. Gràcies a la seva col·laboració, diuen, amb la justícia, el senyor Aldama no només no trepitjarà la presó, sinó que podrà gaudir còmodament de gairebé tots els milions que va guanyar de manera il·lícita. És innegable que aquest home li ha sortit molt bé la jugada, així que ja sabeu, si sou de pocs escrúpols, podeu seguir fil per randa el seu model d'èxit.

I avui, ho dèiem abans, que el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya anima a tenir més professionals per atendre la població. Recordem aquesta cançó dels Take That, on demanen justament cuidar la salut mental i no ser tan dur amb nosaltres mateixos.

0: Dos quarts de set. Titulars d'aquest dimarts amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. L'exministre Ábalos i Koldo García han passat la primera nit a la presó com a condemnats pel cas Mascaretes.
1: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de condemna, respectivament. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentrestant, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
3: Alberto Núñez Feijóo és el líder popular i Óscar Puente, ministre de Transports.
4: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
5: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena?
5: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: I en aquesta carpeta política judicial, el jutge Peinado cita demà la parella de Pedro Sánchez perquè li entregui el seu passaport.

0: decisió arriba quan el Poder Judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
1: Ho analitzarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. També prendrem la temperatura als socis del govern de Pedro Sánchez. D'entrada, Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana, però també Iona Belarra, secretària general de Podem. També abordarem la part més tècnica de la sentència amb l'advocada penalista Marta Massí. Tot això mentre Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan continuarà sent tremendament calorosa i sobretot tenim risc extrem d'incendi.
2: Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
3: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
4: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: I també de les últimes hores, el president de la Generalitat reconeix el paper decisiu que ha tingut en la història del país Jordi Pujol i Convergència.
0: L'expresident va participar ahir en l'acte d'entrega del fons documental de Convergència a l'Arxiu Nacional.
5: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
1: És aquesta intervenció de l'expresident ahir en aquest acte, mentre el Regne Unit, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i tot apunta que serà, més aviat que tard, el nou primer ministre.
6: Every decision I've taken has been about putting the
2: Després de l'anunci de dimissió de Keir Starmer, el relleu tindrà lloc a mitjans de juliol.
1: I ho dèiem ara, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de professionals a la xarxa pública de salut.
0: Per equiparar-se a les ràtios europees, Dolors Líria és la nova degana.
7: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places.
1: I avui es publiquen les notes de la selectivitat.
2: I les notes del tall definitiva es publicaran el 10 de juliol.
1: Mentrestant, Adif trigarà, diu, dos mesos a reparar els danys ahir d'un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà.
0: Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada del trajecte de l'R13 i R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts.
1: I tenim una plaga de mosques a Hostalric, a la Selva.
2: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus Nil Papió, l'alcalde.
8: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
2: Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
1: I, evidentment, per aquestes dates hem de parlar de coques. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya amb vendes i preus si fa no fa com els de l'any passat.
0: I de petards, de fet, d'un augment dels petards de baixa sonoritat. Josep Llor, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans.
9: A mi els petards, a mi m'ha fet molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petards queden més forts.
1: I mentrestant, a les portades de la premsa, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
1: La sentència del cas Ábalos i l'anunci de dimissió del primer ministre britànic apareix a tot arreu, eh?
10: Sí, comencem al diari Ara i La Vanguardia. Comparteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i el periódico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol. A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix el titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez, foto de fet del president espanyol, seriós, i La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, catifa per a Burnham, titula l'Ara, imatge de Downing Street amb el premier sortint de pla. La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Burnham amb el laborisme enfonsat. I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara explicant que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
1: Avui a l'escala, l'Alt Empordà es desperten amb 19 graus i al migdia arribaran els 30 i el Gerri a la Noguera. Ara ja n'hi ha 22 i la màxima prevista és de 41 graus. Avui continuem amb aquesta onada de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si avui encara arribarem als 40 o 41 graus a molts llocs del Pla, a Lleida i a la resta de comarques interiors entre els 36 i 38. Amb sol, quatre núvols matinals a la Costa Brava i alguna tempesta a tarda al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, que podria arribar a deixar ràfegues fortes de vent. A l'hora de la revetlla hi haurà tranquil·litat meteorològica, potser encara amb vent a les comarques de Ponent.
1: I després d'un dels temes que estem comentant avui, aquesta condemna a l'exministre Ábalos, el comentari del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. La sentència del Suprem a José Luis Ábalos deixa encara molts enigmes per resoldre i no posa en gaire bon lloc la justícia espanyola. En primer lloc, com han dit molts socialistes, sobta la duresa d'una pena de 24 anys per corrupció, superior als 10 que en teoria havia de pagar José Barrio Nuevo per un tema tan bèstia com el terrorisme d'Estat. Paral·lelament, sobta que l'empresari Víctor de Aldama se'n vagi a caseta tan tranquil amb una pena de voluntariat després de fer de corruptor contrastat de polítics pel simple fet d'haver-ne informat. Però de tot plegat, el més estrany continua sent el tema monetari. Si Ábalos i Koldo van a la presó per lladres, per què encara no sabem quants diners es van embutxacar? Eren només quantitats en caix per pagar-se viatges i pisos per amants? On és, en definitiva, tota aquesta pasta?

0: I en el repàs que fem a les cançons del Mundial, el mestre de les bandes sonores, Ennio Morricone, va posar música a la cançó del Mundial d'Argentina del 78, Robert.
1: Això mateix, música, perquè és una marxa festiva gairebé sense lletra. Alguns apunten que és una melodia inoblidable i altres que Morricone la va composar de manera automàtica i insulsa i que es va perdre una oportunitat d'or per fer una melodia mítica amb un compositor de la talla de Morricone. El músic italià va firmar una xaranga amb estil de banda municipal. Altres creuen que ho va fer intencionadament, expressament, perquè hagués estat injust que es cantés en plaer una cançó d'un mundial com el de l'Argentina el 1978, marcat per la sang, els morts, els desapareguts i torturats de la dictadura argentina de Videla.

0: El govern de Videla es va servir d'aquest Mundial de 1978 per maquillar les violacions dels drets humans que cometia el país. Argentina es va proclamar campiona del seu Mundial. No podia ser d'una altra manera. Els Països Baixos van perdre una altra vegada una final, 3-1. Hi ha 6:45. Amb qui heu parlat aquest matí els matiners, Carabies?
1: Doncs mira, amb la Maribel de la Roca, amb ella hem sabut una vegada més que les mares estan disposades a fer el que calgui per als seus fills.
2: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
1: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són les mares. Maribel, quan fa que fas això?
2: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
3: Ah, això és el que m'ho preguntava. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
1: Sí.
2: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
4: Millor que provi, sí.
1: I hem quedat el divendres d'aquesta setmana.
4: Que ens explicarà,
1: que,
4: no?
1: Sí, home, trucarem a la Maribel perquè ens expliqui si el fill, per fi, té el carnet de conduir, que també per pujar-se a examinar.
4: Home, t'ho diràs.
1: Està tot saturat, per tal, la Maribel.
4: Això t'ho va dir, està molt complicat.
1: El que vol és que s'ho tregui ràpid.
4: Està molt complicat. En fi, avui on són festes? Bueno, avui és Sant Joan.
1: Avui és Sant Joan, festa major de Catalunya, tot arreu dels Països Catalans, però també festa major a Vilassar de Mar. A 7:45 hi haurà la celebració de la festa dels Països Catalans a càrrec dels Estrèpits de l'Aval. I la tropa teatre serà a la plaça de l'Església. A les 8, sopar obert de revetlla i concurs de truites a càrrec de la Rialada. Serà l'aparcament del patronat parroquial. A les 11 hi haurà concerts i punxadiscos amb el Gar de Moniats, Fades i DJ Uri Ornate, ja ho diré bé. Mm. També l'aparcament del patronat parroquial i a l'escola Pérez Sala, concert de revetlla amb les que faltaven, Tapeo Sound System i sessió de DJ Clicar. Ah, no, alerta, eh? Saps el que acaba de passar? No. La sessió és de DJ. I podies clicar per més info. És a dir, que el DJ no es diu clicar. Ai. Això serà a 7:45.
4: Vinga.
1: M'acabo de fotre un merder jo mateix amb l'agenda de Vilassar. Perdoneu-me, vilassarencs. Festa grossa avui a Vilassar de Mar. Passeu-vos-ho bé, carinyos.
4: Ho puc explicar o no? És que el guió posava clicar per més informació.
1: Clar,
4: és a dir, aquí el copiar enganxar ens ha traït una mica, no?
1: Jo, DJ clicar, jo com sóc així de la vida,
4: una cosa. I n'hi ha d'haver algun que es digui DJ clicar, si no, busquem-lo.
1: I també n'hi ha algun que es deu dir clicar per més info.
4: Vinga, va. Gràcies, Canafi.
1: Mare meva.
4: Ai, Déu. I a les xarxes, Marta, que s'ha fet
1: viral. Salva el Marta, sisplau, que li
3: remunta. A veure, parlem de Shakira, perquè ens té preparada una sorpresa pel partit d'aquesta matinada que ve entre Colòmbia i la República Democràtica del Congo.
5: Poder sacar Dai Dai en espanyol, i no solamente eso, sino estrenarlo en el partido de Colombia, significa muchísimo. Esa es la gran sorpresa que nos tenían. Bueno, me emocionan tantas cosas, ver cómo lo está haciendo mi selección, lo está haciendo Lucho Díaz, como Messi a sus casi 40 años, el mayor goleador de la historia de los mundiales.
3: Ahir, recordem que el partit entre l'Argentina i Àustria va ser una de les artistes convidades juntament amb els seus dos fills, Milan i Sasha.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge d'una veïna de Barcelona beneficiària d'un dels pisos de protecció oficial de la promoció Illa Sibèria al Poblenou. L'Ajuntament va cedir el sòl a la promotora Coyoacán i a la Fundació Habitat 3 per edificar i gestionar els 42 immobles. La data inicial d'entrega de claus era el 4 de juny, però els nous veïns encara no hi han pogut entreviure.
8: El problema és que la majoria de persones, com jo, hem deixat els nostres pisos de lloguer o estem deixant abans de finalitzar el mes. Jo el vaig deixar el dia 15 de juny i ara estic tirant de xarxa, de familiars i amics que m'acullen. No sé si és ni mig normal que no tinguem informació.
7: L'Ajuntament diu que els pisos de la promoció estan acabats i amb els serveis donats d'alta i que ara l'objectiu és fer el lliurament de les claus a inicis de juliol.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Bonpreu i Esclat.
11: Bon dia.
3: dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La setmana ha arrencat bé per les borses europees. Ahir van tancar amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 va sumar un 1% i torna a marcar un nou rècord per damunt dels 19.500 punts. Pel que fa a les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, els índexs de Tòquio i Hong Kong cauen més d'un 1% i el Kospi a Seül s'estimba un 6%. Això és per la desinflada de la intel·ligència artificial. Els inversors estan moderant les compres. De fet, ahir el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va tancar amb pèrdues d'un 1,30%. SpaceX encadena 3 jornades consecutives de baixades i ja s'ha desplomat un 23% des que va tocar màxims en el seu debut a borsa el 12 de juny. I acabem repassant el petroli. Avui el preu del barril de Brent baixa lleugerament i se situa en $77. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Un minut i tres quarts de set del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
12: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
11: L'exministre José Luis Ábalos i Koldo García han passat la primera nit a la presó ja com a condemnats per corrupció.
13: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García a 19 per haver muntat una trama corrupta durant la pandèmia. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
14: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
11: El govern espanyol i els seus socis han criticat l'ampli diferència de penes.
13: Òscar Puente, ministre de Transports, i Yolanda Díaz de Sumar.
15: ¿Le parece desproporcionada la condena?
14: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
16: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
13: Mentrestant, des del PP, Alberto Núñez Feijóo li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
17: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
11: I en el cas Begoña Gómez, el Consell General del Poder Judicial s'obre a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir de la justícia.
13: El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern del jutge es prengui mesures contra Peinado perquè considera que la causa contra la parella de Pedro Sánchez és anòmala. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
18: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
11: Aquí a Catalunya afronta la revella de Sant Joan amb temperatures molt altes i amb risc d'incendi extrem.
13: Segons les dades del Meteocat, Lleida va registrar la temperatura més alta amb 42,4 graus, però fins a 10 municipis van superar els 41 graus. El govern assegura que el risc és extrem, per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, consellera d'Interior.
19: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
20: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
11: Més notícies. Una plaga de mosques omple Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana.
13: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on surt suposadament el focus.
11: Girona, Laia Claret.
21: L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
22: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
21: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
22: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
21: Paral·lelament s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars o restaurants han hagut de tancar. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: La revella de Sant Joan és una de les festes més celebrades de l'any, però també hi ha col·lectius que la pateixen perquè els fan por els sorolls estridents.
13: Per això cada cop es pot trobar més pirotècnia de baixa sonoritat.
11: Roger Santaló.
0: Aquests productes guanyen popularitat a cada revetlla per evitar molèsties a les persones sensibles als sorolls. Una d'elles és la Paula, usuària de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
2: A mi espatarros, a mi me fa molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els espatarros que la més forts.
0: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure d'Empans, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que tothom pugui participar en la festa.
4: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
0: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats, i pobles com Roda de Barà o Figueres volen regular el so dels petards a les seves revetlles. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
11: I el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per la revetlla de Sant Joan i que les coques es vendran a uns preus similars als de l'any passat.
13: Malgrat l'augment del cost de matèries primeres, el sector ha optat per contenir els preus. Miguel Zaguirre, president del Gremi, explica aquesta emissora que l'increment serà al voltant del 3%.
23: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
13: Amb la revetlla començaments de setmana, el pont pot impulsar les vendes. Les coques més demandades continuen sent les clàssiques, la de brioche amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons. Tot i això, guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata.
11: I l'automobilística Ebro estrena una nova línia de muntatge i preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar fins a les 30.000 unitats. Rafael de Ribot.
24: La nova línia de muntatge permetria fabricar més vehicles, però la producció s'anirà adequant a les vendes, segons el president del grup, Rafael Ruiz.
25: A l'augment de les vendes de vehicles Ebro també s'està traduint a treballadors.
24: Actualment, segons la companyia, el grup dona feina a uns 2.000 treballadors directes i a uns 2.000 més d'indirectes. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Seran un vehicle urbà amb marca pròpia i un altre del tipus SUV del seu soci xinès, Chery. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I cultura, els joves nascuts el 2008, que aquest any faran els 18, o ja els han fet, ja poden demanar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura.
3: És l'ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Aquest any el bo també es podrà destinar a comprar instruments musicals, materials per la creació artística i cursos culturals. Els joves tenen un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.
11: I un adeu.

0: Perquè mor als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana.
1: Davis va ser una figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop, i se'l coneixia com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana i Jennifer Hudson, i un 5è per les seves contribucions a la música. El productor va morir ahir a casa seva a Manhattan després d'haver estat hospitalitzat per problemes respiratoris.
0: I ara un llibre. El Samir l'arqueòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Proves sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. Montse Pujol.
2: Es tracta d'un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, algun dels quals ha trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a Catalunya Ràdio.
3: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
4: Sono l'evoluzione della lingua.
2: Un llibre que es publica en català, edicions 62, que inclòs les solucions al final. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un apunt més: més de 4.000 professionals de la indústria cinematogràfica participen aquesta setmana a la 35a edició del Cine Europe. Es fa a Barcelona i inclou presentacions, projeccions i conferències.
1: Des d'ahir fins dijous, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona acull la principal convenció i fira europea d'aquesta indústria. Entre els professionals hi ha exhibidors, distribuïdors i representants dels principals estudis de Hollywood i d'Europa. Des de la seva arribada al Centre de Convencions el 2012, Cine Europe s'ha consolidat com l'aparador europeu de les grans estrenes cinematogràfiques. En aquesta edició hi participen 11 estudis, entre els quals Disney Studios o Warner Bros.
0: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que perd de 8 punts amb el València, que es pot proclamar campió de la Lliga de Bàsquet si torna a guanyar demà al Palau. El futbol sala blaugrana pot ser campió de Lliga avui mateix si guanya la pista del Pozo de Múrcia. També es decideix avui l'hoquei Lliga amb el 5è partit entre el Liceu i l'Igualada, mentre que Messi marca 2 gols i en 18 és el màxim golejador de la història dels Mundials. Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
0: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
6: Em rendeixo. Ja fa uns anys que intento evitar etiquetar les persones o les coses com les millors. Per què? Perquè em sembla que sempre hi ha una qüestió de punt de vista. A uns ens agrada més un futbolista o un restaurant, i a d'altres els agrada més un altre futbolista o un altre restaurant. Això del millor em sembla subjectiu, però sempre hi ha una excepció. I l'excepció és ell, Messi. Messi és el millor.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM. Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.
8: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 21 graus a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, 24 a la ciutat de Tarragona, i sí que ha refrescat una mica més a la comarca d'Osona, amb 16 graus a Calldetenes. Hi ha alguns núvols baixos també amb força xafogó al nord de la Costa Brava. Aquests núvols aniran marxant, avui s'imposarà el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, fins i tot amb ventades fortes associades a aquestes tempestes, sempre molt irregulars. Potser encara a l'hora de la revetlla es manté una mica de vent a les comarques de l'oest, a la resta més tranquil·litat, i avui destacarem també les temperatures altíssimes de fins a 40 graus al Pla a Lleida i entre 36 i 38 a les comarques de l'interior. Demà encara tindrem un temps molt semblant al d'avui, potser amb alguns núvols matinals a la costa.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela.
10: Grec 50 anys.
11: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Filets de lluç sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I detergent Marsella sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
7: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
13: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora per analitzar les claus de la sentència que condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó. La comentarem amb l'advocada penalista Marta Massip.
14: També parlarem de l'expedient que el Consell General del Poder Judicial ha obert al jutge Peinado per haver suggerit que els escortes podrien ajudar a fugir Begoña Gómez. I comentarem les conseqüències polítiques de tot plegat amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i la secretària general de Podem, Ione Belarra.
13: A un quart d'onze ens visitarà el pastisser Cristian Escrivà, que ens explicarà quins tipus de coques de Sant Joan podrem tastar a aquesta revetlla.
14: I a les 11, entrevista Emma Vilarasau, que divendres estrena la pel·lícula Viatge al País dels Blancs.
13: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Quin tema pendent vam tancar el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Ahir, a temes pendents, vam parlar amb un empresari del sector de l'oci nocturn sobre les conseqüències de l'auge del vespreig, que fa que molts clients potencials ja no arribin de nit a les discoteques.
15: Bueno, a veure, bàsicament...
0: Ahir la nit.
15: Són tota aquesta gent, aquests bars i restaurants que han inventat el tema dels tardeos.
3: Ah.
15: Vale, pues, que fan que la clientela, pues clar, t'ha pillat la taja a les 6 de la tarda.
3: Sí.
15: Vale. De manera que a les 12 a la nit ja no ve ni Déu aquí, vale? Ja no hi ha gasto a la discoteca.
3: Ho estan notant, eh? Que la gent no arriba.
15: No hi ha dret, vale? Això és una pràctica, perquè és una pràctica que a nosaltres no fa molt mal, perquè tenim que menjar, vale? Jo tinc 7 fills, vale? Amb 7 camareres i gogot diferents, vale? I tu fes compte de lo que és això, vale? A totes li tinc que passar manutenció. I,
3: no, bueno, no, clar, és una ruïna. Jo...
15: Em dic que com jo estem molts del sector, estem igual, vale? No amb lo de les camareres, sinó amb lo de l'amenaça de les tardeus.
3: Molt bé, i escolti'm, senyor Ladislau Cubata, pensa en prendre alguna mesura...
15: És que m'estic empenedint d'haver-me posat aquest nom, però me'l vaig posar al 87, que llavors molava que... Aquí el target important són los puretes, que són els que paguen 14 euros per un gin tònic, vale? I aquests ja no estan venint a la discoteca.
3: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
16: La cursa de la intel·ligència artificial per fer models cada vegada més potents és imparable. En contraposició al Vaticà, que no hi competeix amb tecnologia, sinó amb una pregunta més antiga. Al servei de qui ha d'estar la tècnica? A l'encíclica Magnifica Humanitas, Lleó XIV recupera la doctrina social de l'Església. Davant cada revolució, abans la fàbrica, ara la IA, la persona no pot quedar subordinada al mercat, a la màquina o al poder. A Europa, l'AI Act intenta traduir això en llei, prohibir abusos o exigir transparència. El cert és que l'assistència de la intel·ligència artificial és claríssima. I la pregunta també. Què volem o què podem continuar decidint nosaltres? Que tinguem tots un molt bon dimarts.
0: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
17: Avui, que és dia de foguera, de brindis i de festa de Sant Joan, em sembla molt pertinent posar-vos focs artificials. Però no de la Maria Jaume, que té una cançó que es diu així al seu últim disc, Sant Domingo Forever. I tampoc és la d'Antònia Font, que va escriure Joan Miquel Oliver pel disc A Rússia. Però una mica sí que l'és, perquè és la versió que n'ha tret ara 25 anys més tard en Andreu, en producció de Jordi Matas. Una cançó preciosa. Bona rebeta a tothom.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Continuem sota els efectes d'una onada de calor que ahir ja va deixar registres de fins a 42 graus i mitja a Lleida. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquesta és la cinquena temperatura més alta registrada a Lleida en 86 anys. Avui sembla que podria baixar potser un grau la temperatura, encara s'arribarà als 40 graus o més a tot el pla a Lleida i a xifres de 36 a 38 a la resta de comarques de l'interior. Avui amb sol, amb alguna tempesta puntual al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida també. Bé, potser altra vegada amb alguna ventada forta.
0: Gràcies, Eloi. Per tant, la calor continua. I això, sumat a la poca pluja de les últimes setmanes, a la poca humitat, fa que la revetlla de Sant Joan d'aquesta nit neguitegi especialment pel risc d'incendi.
2: Vivim les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Per tant, tenim una pèssima combinació o una combinació que apunta a un altíssim risc d'incendi. Ho avisava el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt, però és que al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on el risc d'incendis és molt alt, està considerat molt alt. El govern subratlla que la situació és extrema i recorda, evidentment, que està prohibit encendre fogueres o llançar petards a menys de 500 metres de les zones boscoses. Molta, molta prudència en aquesta revetlla de Sant Joan. També prudència a la carretera, perquè avui és quan s'ha de completar l'operació sortida d'aquesta diada de Sant Joan, en què doncs, hi ha molta gent que va passar la revetlla fora, són desplaçaments curts i, per tant, trànsit alerta, que en aquestes circumstàncies és quan la guàrdia es baixa i també val la pena mantenir la prudència. Sigui com sigui, a banda de la revetlla de Sant Joan i tot el que l'envolta, el gran tema de les últimes hores continua sent la sentència del cas Mascareta. Ja sabeu, és el primer cas relacionat amb el cas Ábalos o el cas Koldo que ha arribat a judici, que s'ha sentenciat. Una sentència duríssima contra l'exministre Ábalos per diversos delictes relacionats justament amb la compra de mascaretes i el cobrament de comissions. 24 anys de presó. Mai un exministre havia rebut una pena tan alta.
3: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
4: ¿Le parece desproporcionada la condena?
3: Como cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: Avui es reuneix el Consell de Ministres i veurem si la posició oficial de la Moncloa és aquesta, tillada desproporcionada la condemna, com feia ahir Òscar Puente. A l'Àgora li preguntarem a l'advocada penalista Marta Massip també pels detalls tècnics d'aquesta sentència. Però on més contundents tots els ministres estan sent, a banda del cas Ábalos, és en el cas de Begoña Gómez.
5: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo, i que nadie comprende.
0: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, per insinuar que els policies que li fan d'escorta podrien ajudar a fugir. El jutge ha respost citant demà la dona del president espanyol perquè entregui el passaport i, mentrestant, Pedro Sánchez, que fa uns quants dies que no diu res, demà compareix al Congrés, el mateix dia que la seva dona, unes hores abans, de fet, el mateix dia que la seva dona ha d'entregar el passaport, ha de comparèixer als jutjats per entregar el passaport, demà Pedro Sánchez compareix al Congrés per parlar de corrupció. Això vol dir que parlarà d'Ábalos, que parlarà del seu germà, que parlarà de la seva dona, que parlarà de Zapatero. Demà, a partir de les 9 del matí, ho seguirem també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I també veurem si això té conseqüències polítiques o no. Avui en parlarem també a l'Àgora amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i la secretària general de Podem, Ione Belarra, perquè és interessant veure què diuen, què fan i com es mouen els socis d'investidura de Pedro Sánchez. I en esports, dos noms propis del Mundial a les dues últimes hores, a les últimes hores. Un aquest.
6: Para pelota para Medina, segundo palo. La pelota tras Thiago Messi. Ahora sí, golazo.
0: Leo Messi, que demà farà 39 anys, fa una mica més gran la seva llegenda, si tal cosa és possible, i es converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials, 18 gols. En aquest Mundial en porta 5, després dels dos que va marcar ahir a la tarda. Ha marcat, de fet, Messi ha marcat tots els gols que ha fet Argentina en aquest Mundial. L'altre nom propi, també des del Mundial, també des de l'Argentina, però aquest en clau de mercat, és Julián Álvarez.
7: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Més clarament que mai, el debater argentí de l'Atlètic de Madrid diu que se'n vol anar, que se'n vol anar del club matalasser i ara cal veure si aquest gest públic facilita les negociacions amb el Barça, en principi pel que ha transcendit. No, L'agència EFE deia aquesta mateixa nit que, de fet, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar al Barça per haver negociat amb un jugador que té contracte. I encara del Mundial, eh? Acaba d'acabar el Jordània Algèria. Algèria ha remuntat, Jordània 1, Algèria 2. I també d'aquesta matinada, la selecció de França ha guanyat 3-0 l'Iraq amb dos gols d'Mbappé en un partit que, per cert, s'ha interromput ben bé un parell d'hores per una tempesta elèctrica. Una altra de les estrelles del Mundial també ha marcat. Haaland ha fet dos gols en el Noruega 3, Senegal 2. Però si parlem d'esports hem de parlar de bàsquet perquè al Barça se li ha complicat i molt la final de l'ACB. Ahir va caure derrotat a casa el Palau Blaugrana contra el València. Per tant, el Barça, si vol aspirar a la Lliga, ha de guanyar els dos partits que queden, un aquí i l'altre a València. Un a Barcelona i l'altre a València. Tot això avui que a Llobera, el Solsonès, el sol ha sortit quan passaven 5 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, i a Vallgorguina, al Vallès Oriental, el sol es pondrà quan faltin 2 minuts per 2 quarts de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, però de moment... De moment entrem en detalls de les notícies amb la Sílvia Solanes, el Francesc Soler i el Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Pena màxima.
10: El Suprem ha fet les seves tesis de les acusacions i ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó per delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. El tribunal considera que es va aprofitar del seu càrrec públic.
11: Ya no tengo más palabra en este proceso y tengo que aprovechar porque, en definitiva, me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada.
12: Aquesta va ser l'última vegada que vam sentir Ábalos en l'últim torn de paraula al judici fa un mes i mig. L'exministre, que ja té 66 anys, haurà de complir la meitat de la condemna per aconseguir un règim de semillibertat.
13: També càstig màxim per la seva madreta, Koldo García, 19 anys de presó per haver muntat una organització criminal juntament amb l'empresari Víctor de Aldama, que era qui pagava les comissions irregulars. Ara bé, Aldama evitarà la presó per haver col·laborat i estirat la manta. També se l'eximeix de la multa de 3,7 milions d'euros que demanava la Fiscalia.
10: Hi ha hagut unanimitat en els 7 jutges del Suprem que destaquen com van fallar els mecanismes de control de les institucions. La sentència també subratlla l'incalculable perjudici d'aquestes conductes en termes de defraudació de les expectatives que els ciutadans dipositen en la política.
0: I a partir d'aquí, què? Madrid, Paula Brosats?
14: Els entorns d'Ábalos i Koldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Koldo García la corretja de transmissió i Víctor de Aldama el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
15: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
14: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos i Koldo García a canvi que el ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Ábalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmesurada.
12: El govern espanyol analitzarà avui al Consell de Ministres quins efectes pot tenir aquesta sentència. D'entrada, el ministre Puente apuntava a que és desmesurada. La vicepresidenta segona i ministra de Treball per sumar, Yolanda Díaz, criticava que de Aldama se n'hagi sortit bé.
16: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
13: I mentre Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència en un acte públic que tenia ahir, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tornava a exigir convocatòria electoral.
17: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
10: El cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir.
0: Citada.
12: El jutge Juan Carlos Peinado ha reclamat a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que li entregui demà el passaport. Coincideix amb la compareixença del president espanyol al Congrés per parlar de tots els casos de corrupció.
13: Decisió de Peinado que arriba quan el poder judicial li ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Tornem a Madrid, Dani Sánchez de Aja. El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la Comissió Disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
0: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado, que en tornar de les vacances d'estiu es jubila. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Excessiu. Sobre el jutge Peinado i totes les polèmiques que han envoltat la instrucció de la causa Begoña Gómez, en van parlar ahir al matí de Catalunya Ràdio amb l'exjutge Baltasar Garzón i amb l'exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáenz. Coincideixen en la crítica a Peinado.
18: Hay un exceso claramente objetivable en una resolución, el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente, o quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
19: Que ha sido una instrucción verdaderamente denuncial, desproporcionada, excesiva, excéntrica. O sea, no sé, es que no tengo calificativos.
0: Primers testimonis.
12: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, comença aquesta setmana amb la vintena d'interrogatoris sobre el cas Leire. La majoria són testimonis. Avui declaren diferents els càrrecs de la Guàrdia Civil. El 10 de juliol està citada la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
0: García Page i Felipe González.
13: Dues de les veus més crítiques del socialisme, en Pedro González, protagonitzen avui un acte a Toledo en motiu del 50è aniversari de la Federació Empresarial de Toledo. L'acte porta per nom a Espanya el seu present i el seu futur.
0: I a banda d'això, arriba al Congrés.
10: La prioritat nacional, el concepte que Vox està introduint als pactes autonòmics amb el PP per tal de discriminar els estrangers en l'accés a les ajudes públiques. Avui el partit ultra porta al ple del Congrés un text per exigir un mínim de 2 anys d'arrelament, empadronament i vinculació al territori per poder rebre aquestes ajudes.
0: 4 minuts falten per arribar a 7:45. Risc extrem.
12: Catalunya afronta la revella de Sant Joan d'avui amb temperatures molt elevades i amb un risc d'incendi que feia anys que no teníem durant aquesta època de l'any.
0: Oriol Pujador.
20: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
2: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
21: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
20: Ahir a la ciutat de Lleida es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42 i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Morts per calor.
13: Dos nens de 2 i 4 anys van morir ahir a Carpentràs, al sud-est de França, dins el cotxe de la seva mare, en plena onada de calor. La fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort apunta aquestes altes temperatures.
10: Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins del vehicle, però quan els serveis d'emergència s'hi van arribar, ja no els van poder reanimar.
0: I guanyen popularitat.
12: Els petards de baixa sonoritat. Cada revetlla de Sant Joan se'n compren més per evitar molèsties a les persones i animals sensibles als sorolls. Josep Llort és coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
22: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
0: Relleu.
13: El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barnum, serà previsiblement el nou primer ministre britànic a mitjans del mes de juliol. L'actual cap de govern, el laborista Keir Starmer, va anunciar ahir que deixarà el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. El mes que ve començarà el procés per al seu relleu.
0: Londres, Quim Olivares.
23: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 anys.
10: El terratrèmol polític a Londres arriba quan es compleix el desè aniversari del Brexit. El 23 de juny del 2016, els britànics van decidir deixar la Unió Europea. Així anunciava el resultat d'aleshores primer ministre David Cameron.
1: The British people have voted to leave the European Union. And their will must be respected.
12: En els últims temps, cada cop són més les veus que admeten que deixar la Unió va ser un error. La sortida que es va fer efectiva fa 6 anys ha comportat que les importacions britàniques a Catalunya hagin caigut un 43%. Les exportacions sí que han pujat i el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors.
0: El doble.
13: El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees.
0: Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia. Dolors Líria, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
4: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que tot i així hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
3: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'acaben els nervis.
10: Avui es publicaran les notes de la selectivitat que 45.000 estudiants van fer els dies 9, 10 i 11 d'aquest mes de juny. Sumada a la nota de batxillerat, els estudiants obtindran la mitjana amb la qual podran accedir a la universitat.
12: No serà bro fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins divendres, quan podran saber exactament quines són les seves opcions d'entrar als estudis que hagin escollit. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
0: Es complica.
5: La final de la Lliga de Bàsquet, victòria de 8 punts del València al Palau Blaugrana, que el situa només un triomf del títol. Joel Parra, jugador blaugrana.
24: Que és vida o mort, hem de guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
5: Si el Barça guanya avui a la pista del Pozo de Múrcia, es proclama campió de la Lliga de Futbol Sala, també es decideix avui el títol de l'hoquei Lliga amb el Liceu Igualada.
0: El millor.
5: Doblet de Messi a l'Argentina a Àustria, que el situa com a màxim golejador de la història dels Mundials. I Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
7: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: I avui ha nascut el Martí amb 3 quilos 670 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Benvingut i enhorabona a la família.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 19 graus a Sallent, 21 a Canet de Mar i 25 a Barcelona. Carretera Sòlvia Serra.
25: Densitat en trams de les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat. En general, però, trànsit més fluid del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
12: Setmana de desallotjaments dels veïns que ocupen el bloc del barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
26: Està destinat a allotjar els inquilins del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar.
25: Els desallotjaments seguiran aquest dijous i dilluns que ve, després que ahir ja es va executar la sortida de 4 famílies, 2 de les quals amb menor a càrrec.
12: David Àngela.
27: L'Antonio, un dels afectats, lamenta el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adrià.
28: No nos querían poner en la mesa d'emergència. O sea, el papel ya lo tenían preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las asistentes sociales y del Ayuntamiento de San Adrián, ¿no?
27: D'altra banda, 2 dels 3 pisos desallotjats dijous de la setmana passada ja els han tornat a ocupar les mateixes inquilines que hi residien. Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Més notícies. Són dies de molta calor, repassàvem temperatures de la demarcació ara fa un minut. En aquest context, 2 notícies. La primera, els trens han anat més lents en el tram del Bages per culpa de la calor.
26: Els serveis de ferrocarrils han registrat retards de fins a 15 minuts entre Manresa i Abrera perquè els combois havien de circular més lents pels possibles efectes de la dilatació de les vies.
12: I la segona, la queixa d'usuaris del bus urbà de Manresa,
25: que ha circulat sense aire condicionat en plena onada de calor.
26: La incidència de l'interior del vehicle de la línia 8 va quedar resolta a mig matí.
12: Precisament el jutjat de Manresa fixa data per la demanda per les condicions laborals de 15 bombers voluntaris del Bages i el Berguedà.
25: La vista se celebrarà l'1 de juliol de l'any que ve, però aquest setembre ja es veurà el judici pels bombers voluntaris de l'Alt Urgell i el Solsonès.
26: Tot plegat, ho llegim al Regió 7.
12: Al Vallès Oriental, la renovació de la plaça de Sant Feliu de Codines durarà 4 mesos i mig.
25: S'actuarà en una superfície de més de 2.000 metres quadrats i es renovarà l'arbrat actual a la plaça Josep Humbert Ventura, segons explica el 9-9.
12: I cultura.
6: Més de 4.000 professionals de la indústria cinematogràfica participen aquesta setmana en la 35a edició de Cine Europa. Es fa a Barcelona i inclou presentacions, projectes i conferències des d'ahir dijous al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. I nit de Sant Joan. Una cançoneta nova i vos la diré. Amb el grup Trèvol, amb Molins de Rei, a mitjanit. El concert és gratuït. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
25: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu del primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades. Comencem el diari Ara i La Vanguardia, que comparteixen titular. De fet, no hi ha ni una sola coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. I el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol. A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix el titular que el Suprem deixa lliure al dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime, implacable, a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol molt seriós. I a La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. L'altre protagonista d'avui és Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adiu per ell, catifa per a Barnum, titula l'Ara, imatge de Downing Street amb el primer ministre sortint de pla. I La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laboralisme enfonsat. I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
11: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: El 27 d'agost del 1942.
11: I el número de la sort, el...
14: 7.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, Le Pen i la França campiona del 98. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia, o quan per un dia França va presumir de la seva diversitat. Però marxem uns anys abans, any 1993, Parc dels Prínceps, França-Bulgària, i els locals necessiten només un empat per classificar-se pel Mundial dels Estats Units. 1-1, minut 90, i passa això.
2: Passió Kostadinov! Ovid!
1: Desastre nacional i la deu a la selecció de Cantona, Papeno Ginola. Hola, una nova generació comandada per Zinedine Zidane, fill d'immigrants algerians, Marcel Desailly, nascut a Ghana, Patrick Vieira, al Senegal, Lilian Thuram, de Guadalupe, i Christian Kerembé, originari de Caledònia. I el 1996 es planten a les semifinals de l'Eurocopa.
3: Et c'est fini pour la France. La República Txeca és qualificada per la final.
1: Com perden els penals davant la República Txeca. Però la selecció il·lusiona tota França. Tota? No. Un irreductible sector d'extrema dreta resisteix als elogis amb Jean-Marie Le Pen al capdavant.
4: C'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France.
1: És artificial, fan venir jugadors de l'estranger i li posen equip de França, va dir el líder de l'extrema dreta. I es va queixar que ni tan sols se sabien l'himne. Les crítiques de Le Pen van anar silenciant-se a mesura que anava creixent una selecció que es va guanyar el sobrenom de Black, Blanc, Beur. Negre, blanc i beur, en argot francès, és fill de magrebins.
0: I van acabar guanyant el Mundial.
1: Ah. Exacte, triomf a la final contra el Brasil, que va ser llegit per molt dels analistes com el dia que França va descobrir que la diversitat els feia més forts. Però com moltes anàlisis, era molt bonic sobre el paper, però lluny de la realitat. Le Pen va arribar per primer cop a la segona volta el 2002 i amb la seva filla, l'extrema dreta, no ha fet més que créixer. Això sí, ningú oblida el dia que els negres, els blancs i els àrabs es van unir per donar a França el seu primer Mundial.
5: Et c'est fini! L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez ça? L'équipe de France est

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia: quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. I la resposta era apofàtic. Apofàtic significa que afirma mitjançant negacions. I si en té la dèria quan s'espanta, és que la por fa tic del seu no afirmatiu. Avui dimarts, l'últim Enigmàrius puntuable per la Lliga 2026, que enguany acaba per Sant Joan, i celebrarem la final per Sant Pere. Avui, atenció, mig distingiu entre dues vocals de 8 lletres. Mig distingiu entre dues vocals, 8 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I amb la Mariola Cubells, avui l'edició especial del Telediario de Televisió Espanyola dedicat a la intel·ligència artificial.
3: Interessantíssima la iniciativa d'Aira Televisió Espanyola, pura bona telepública. Va emetre a l'informatiu de les 9 unes peces fetes amb intel·ligència artificial i anunciant que era intel·ligència artificial per alertar dels perills i dels reptes de la IA, on quedava claríssim com es de

0: Com ara Prime Video.
1: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
2: A Bezoya, després de tota una vida de mineralització molt dèbil per viure molt fort, sabem que cada 4 anys el futbol no es veu, es viu. Som molt de trobar-nos abans del partit, de patir amb cada ocasió i de celebrar els gols com si juguéssim nosaltres. Perquè hi ha moments que es viuen molt fort quan els comparteixes. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
3: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
4: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
5: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
6: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: I el protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
9: Bon dia, Leo Messi.
10: I més, i tot, i més, i tot, i tot, i tot, i tot, i més. Tot i més. I en lectures, a més a més.
9: El millor jugador de futbol de tota la història de la humanitat, Leo Messi, torna a ser protagonista del dia perquè hi va marcar 2 gols més amb Argentina en el seu partit contra Àustria.
8: En 2 partits ha marcat 5, és en tots els que ha marcat la selecció argentina fins ara.
11: Sí, bueno, pero lo importante es que clasificamos para la siguiente fase.
8: Leo Messi, bon dia i enhorabona, eh?
11: Hola, gracias, Fede.
9: A veure, amb els 2 gols d'ahir, ets el màxim golejador en solitari de la història dels mundials.
11: Sí,
9: això
11: bueno.
9: És molt gros, això, Leo.
11: Contento por eso. Por eso y bueno, también contento por todo, ¿no? Y bueno.
8: ¿T'esperaves aquesta arrancada fulgurant al Mundial, Leo?
9: Está eufòric, ¿eh?
11: Sí, sí, bueno, no. Los Mundiales ya sabemos que... Y bueno, es especial y todos los partidos son difíciles. Ayer Austria, sí. A priori fácil. La gente piensa que ahí solo hay rugby, canguro, pero no.
9: No, pero no. Amb això tens raó, perquè no, allò és Austràlia. Però, en tot cas, portes 18 gols ja en la història.
11: Sí, la
9: verdad
11: que superamos los alemanes. Que mirás Klose.
9: Miroslav Klose.
11: Que mirás. Se quedó en 16, veremos dónde llegamos.
8: Perquè aquest serà el teu últim Mundial?
11: Bueno, ya veremos. Si nadie más en el equipo anota gol, habrá que quedarse. Ja.
9: Sí, sí, no, també és veritat. Algú ho ha de
11: fer. Pero bueno, mañana es mi cumpleaños, ¿eh? Cumpliremos 39.
9: Ah, sí, sí,
8: sí.
9: Sí.
8: Ah,
9: gracias, San Joan.
11: Bueno, de momento estoy bien y a lo mejor el próximo Mundial lo podemos jugar con... Con 43.
9: A ver, ya, sí. Segur que pots.
11: Y a lo mejor el siguiente con 47 aguanto para arañar algún penaltito, alguna falta.
8: Aviam si és veritat. Parlem després, Leo, gràcies.
11: Vale, abrazo fuerte.
8: 2:15.

0: El Consell de Ministres estudiarà avui les conseqüències polítiques de la històrica sentència contra l'exministre Ábalos. Per ara, no sembla que cap dels socis d'investidura estigui disposat a donar suport a una moció de censura proposada pel PP, però el cas és que tots aquests afers judicials se li acumulen a Pedro Sánchez.
1: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
3: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Aquestes eren les lectures dels ministres Òscar Puente i Yolanda Díaz sobre la sentència del cas Mascaretas i el fet que el corruptor, l'empresari Víctor de Aldama, esquivi la presó, mentre que l'exministre l'han condemnat a 24 anys de presó. L'altre gran tema del dia és, evidentment, la calor. Avui els termòmetres ja no s'enfilaran tant com ahir, però en alguns punts encara se superaran els 40 graus. El que preocupa, bàsicament, és la revetlla i el risc d'incendis. Tenim 110 municipis al centre del país i de Ponent en risc alt. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
5: I els esports, Robert Prat.
6: El Barça, que perd de 8 punts amb el València, que es pot proclamar campió de la Lliga de Bàsquet si torna a guanyar demà al Palau. El futbol sala blaugrana pot ser campió de Lliga avui mateix si guanya la pista del Pozo de Múrcia. També es decideix avui l'hoquei Lliga amb el 5è partit entre el Liceu i l'Igualada. Messi, que marca 2 gols i amb 18 és el màxim golejador de la història dels Mundials. I Julián Álvarez.

0: Es demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
1: És el que deia Julián Álvarez, en parlarem, per cert, avui a l'Àgora, eh? Analitzarem aquestes declaracions de l'argentí. Però vaja, tornant a la calor, avui en tornarem a tenir molta, molta i molta. La bona notícia és que no pas més que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Exacte, i fins i tot una miqueta menys. Podem tenir un grau menys que ahir, per exemple, als llocs del Pla de Lleida, que hi van arribar els 42 graus i mig, una temperatura que no s'havia vist, o vaja, que s'ha vist tan sols 5 vegades, és la cinquena més alta dels últims 86 anys. Doncs bé, avui podria baixar i quedaria al voltant dels 40-41 graus a la zona del Pla de Lleida, entre els 36 i 38 graus a moltes comarques de l'interior. Avui també amb alguna tempesta de tarda que pot aparèixer al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. I aquestes tempestes poden ser seques en alguns casos, i a més anar acompanyades de ventades fortes que s'allargarien a primera hora de la nit de Sant Joan, a les comarques de Ponent, com a mínim. A la resta, cel serè, aquestes temperatures altíssimes, demà repeteix un temps molt semblant al d'avui, potser amb alguns núvols baixos a la costa central i al delta de l'Ebre.
1: Gràcies, Eloi. Mentrestant, tornem a tenir retards a l'R3 per robatori de cable de coure. Maria doncs, Fernanda Noguera, bon dia.
3: Doncs sí, bon dia.
1: Un altre robatori?
3: Un altre robatori. Hi ha més retards dels habituals a l'R3 de fins a 40 minuts a causa d'aquest robatori de cable que en aquest cas s'ha produït avui entre la Garriga i Figaró. Una incidència que afecta la senyalització. Recordem, doncs, que ahir a l'R3 ja va estar tallada durant 6 hores, també a causa d'aquest altre robatori de cable que hi va haver entre la Garriga i les Franqueses. Precisament, un tercer robatori de cable, en aquest cas a l'estació de Montblanc, és la causa per la qual la circulació ferroviària està des d'ahir interrompuda a l'R13 i l'R14 entre la plana Picamoixons i Vinaixa, en aquest cas a l'estació de Montblanc va ser el robatori. També en aquest punt, Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos mentre es treballa perquè els trens puguin tornar a passar per aquest tram.
1: Doncs tenim un panorama relativament complicat a la xarxa de Rodalies. A les carreteres, en canvi, hi ha més tranquil·litat del que és habitual. Clàudia Serra, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha densitat en trams de les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell, C17 a Parets i C59 a Caldes, tot en sentit Barcelona en general, però són poc importants. El trànsit és més fluid del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
1: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. 2:15 de 8. Obrim la redacció del matí amb les opinions destacades. Mai el Roger Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui opinions bastant diverses sobre la sentència Ábalos, Coldo i Aldama.
6: La Vanguardia titlla de contundent aquesta sentència contra Ábalos, de 24 anys de presó, i destaca que és un cop molt dur per a Pedro Sánchez, el seu partit i el seu govern.
7: Al diari no li sorprèn la duresa de la resolució judicial, però troba menys fàcil de comprendre la sentència Aldama, que podrà evitar la presó.
6: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Coldo García demostra que l'estat de dret funciona.
7: Coincideix amb la Vanguardia que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama.
6: L'Ara va una mica més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
7: Està d'acord que l'exministre ha de tenir una pena elevada per la corrupció, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
6: Opinió ben diferent la que trobem al Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i de la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
7: El diari es posiciona a favor de la pena lleu imposada al Dama, argumenta que les organitzacions criminals d'alt nivell no solen caure si un dels seus membres no confessa i opina que el benefici que això porta a la societat mereix ser compensat.
6: I acabem al periòdico. El membre del comitè editorial, Joan Tàpia, escriu que les sentències resumeixen corrupció socialista molt feridora per al govern de Pedro Sánchez.
7: Considera que en una democràcia ideal Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
1: Més coses de la premsa que ja ha llegit avui l'Olga Viza.
8: Provo expansió en una notícia de les que poden irritar la gent normal. Davant la volatilitat dels mercats financers, els millennials vinculats a empreses tecnològiques i amb grans fortunes estan invertint en ampolles de whisky, per descomptat d'edicions limitades i preus il·limitats. La més cara fins ara, 1,5 milions d'euros. I és que el whisky de luxe com a actiu d'inversió es revaloritza un 280% en 10 anys. I si a la borsa van mal dades, doncs sempre pots obrir l'ampolla.
1: I
5: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
9: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
10: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb Parklink.
12: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
13: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
15: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
16: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
17: Penjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats i jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe i jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit i et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
18: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Cília Solanes. Una qüestió de noms.
7: L'escola pública d'Alcántara, a Càceres, es vol canviar el nom, bàsicament perquè es diu Seip Miguel Primo de Rivera. Ara ve l'Ajuntament a mans del PP, s'hi oposa, i la Junta d'Extremadura, amb el PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Ho recull El País.
1: Qui encara no s'ho creu?
3: Els veïns de Merlès i Porreig, al Berguedà, davant la rierada que va baixar dijous de Corpus i que va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim el Regió 7, que l'Agència Catalana de l'Aigua encara comptabilitza els desperfectes, entre els quals el pont de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabal com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
1: I qui tampoc dona crèdit?
7: Una família de Barcelona, a qui han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials, a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de sol·licituds i que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
1: Per què és notícia ara el bisbat de Solsona?
3: Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va anomenar prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca, el veí bisbat de Lleida. L'última ordenació sí que va, per ser capellà, sí que va ser el 2023 a la diòcesi de Solsona. Ara hi ha 48 capellans, ho recull el Segre.
1: Agredit per treballar.
7: En concret, un periodista de TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, mentre feia un reportatge sobre el top manta entre Salou i Cambrils. El Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna els fets i assenyala que és un atemptat contra la llibertat de premsa. Llegim el diari Més, que la televisió assegura que el periodista en cap moment va gravar els venedors ambulants, però el van increpar verbalment i físicament i li van destrossar la càmera.
1: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara Garcia.
20: Avui dia llegim atenció a la premsa britànica amb la coincidència dels 10 anys del Brexit i la 10 al sisè primer ministre en aquesta dècada. El Financial Times analitza el perquè d'aquesta volatilitat, diu que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea ha estat clau per canviar la política britànica i això cal sumar-hi l'estancament econòmic, els errors dels mateixos primers ministres i que cada vegada els seus diputats són més díscols. En general, la premsa es fa una pregunta: per què Starmer ha passat en 2 anys de tenir un ampli suport acabar defenestrat? Interessant la portada del referent dels laboristes, el Daily Mirror. Diu, ha plantat cara a Trump, ha aconseguit que 500.000 de nens sortissin de la pobresa i ha protegit els treballadors i els llogaters. Tot i això, els fracassos són evidents i s'han magnificat en un món enfadat i dividit. Al final, un home decent ha intentat fer-ho tan bé com ha pogut en una feina gairebé impossible, però se li ha acabat el temps.
3: I a la premsa econòmica, el 5 dies assegura que Iberia ja té a punt l'expedient de regulació per acomiadar 844 treballadors. La
0: companyia preveu cobrir el 84% de l'ERO entre prejubilacions i baixes voluntàries incentivades. Sortir de manera voluntària d'una empresa que viu un dels seus millors moments, com és el cas d'Iberia, no ha de ser fàcil, escriu el diari. I així ho constaten, de fet, les dades. De moment només ha acceptat la baixa voluntària un 9% de la plantilla afectada. El Economista destaca que el furor de SpaceX comença a desinflar-se. El projecte d'Elon Musk es desploma a prop d'un 25% després de créixer un 50%. Segons el diari, l'auge de SpaceX va estar motivat per l'especulació i el FOMO dels inversors, diu textualment. I l'Expansión publica que Madrid copa el 51% de la inversió estrangera a Espanya, més del doble que Catalunya. A Madrid hi van a parar 3.360 milions, mentre que a Catalunya n'arriben 1.500.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
20: El millor de la història destaca el diari Esport. El subdirector del diari, Albert Masnou, demana que esmenin la rada, que recuperin a Messi al Barça, i creu que només la porta pot donar cops com aquest. L'esportiu entona la frase d'en Puyal, i més, i més, i més. La Vanguardia parla d'un Messi inesgotable, ovacionat el dia que feia 40 anys de la gesta de Maradona amb el...

0: Messi no s'acaba mai, destaca el diari Ara. El Mundo Deportivo diu que Messi és una bogeria. Santi Noll afegeix que Leo compleix amb la història. Pel periòdico, Messi està per damunt de la història i es fa un homenatge 40 anys després de la gesta de Maradona a l'Azteca de Mèxic. El País parla d'una exhibició del vell Messi. I l'altre nom propi de la jornada és Julián Álvarez. Un desig del Barça, un somni, una història bonica d'amor. Ai, ai, ai, que el jugador vol venir cap aquí.
1: Ai, ai, ai, ai.

0: Mundo Deportivo parla de la bomba Julián, un missatge del mateix jugador, d'ell mateix, en què demana públicament la seva venda, tot i que evita citar el Barça, però sí que parla de complir un somni. L'Esport diu que el jugador ha donat el pas, que el Barça necessitava un gest com aquest i que ara és l'Atlètic de Madrid qui ha de moure fitxa. El Marca remarca que Julián demana un traspàs, el millor per tothom. I el diari AS diu que el jugador demana a crits marxar de l'Atlètic de Madrid.
1: No pensar que tindria ganes de plorar.
2: I a la premsa del cor, un petó sense passió, Pineda.
3: Primer petó oficial entre Tana Rivera i Roca Rey. La filla de Fran Rivera i Eugenia Martínez de Irujo ha publicat a xarxes la primera imatge on la veiem en actitud romàntica amb el torero. La parella té el cul en remull en una sort de llac d'aigua tèrbola, color de gos com fuig. Ella li propina un petó a la galta, presumint de castedat, no fos cas que públicament veiem un conato de passió i que la parella es menja la boca com un gos assedegat s'abraona a una palangana. Tot molt bé, però Tana, reina meva, esperem més passió en properes entregues, escalfades de morro premium i alguna grapejada a les natges.
2: Caral·li Estifany, avui.
4: Ai, espera, que d'agafar aire, Freddy.
2: Encara estàs emocionat.
4: Amb el Robert, estic... Espera, que això t'ho enfilo. Ui, fai, Katie Tunstall.
2: Katie Tunstall.
4: Quina gran cançó, quina carrera més curta que va tenir, eh?
2: Sí, exacte. És com comença el Diable Vesteix de Prada,
4: sí,
2: no?
4: Sí, senyor, sí, senyor.
2: A 34... No, no? He pensat, dic, he sigut polite.
4: Fa molt de tot, ja, Freddy.
2: Sí, 56.
4: 51.
2: Mira.
4: També fa anys la cantant Duffy.
2: Sí.
4: Ja et dic ara que no en fa 30.
2: No, tampoc. També no. 47?
4: 42.
2: Vinga.
4: També felicitem l'actriu Dana Paola.
2: 32.
4: 31. Mira. I acabem felicitant el cantant americà Jason Ras. És després quan penso que...
2: Sí, aquest també deu ser granadet. 57.
4: 49.
2: I el santoral.
4: Mira, avui és Sant Zenon i Sant Zenes, dos màrtirs cristians del segle IV. Sant Zenó va ser un soldat sacerdot originari d'Aràbia, prop del Mar Mort, que va distribuir els seus béns entre els pobres i es va lliurar a les autoritats romanes per confessar la seva fe. Sant Zenes era el seu servent, que va demostrar una gran lleialtat i devoció, besant les cadenes del seu amo i suplicant-li que li permetés patir el martiri al seu costat.
2: Ara.
4: Tots dos, Cesc preparat, van ser decapitats, xas, junts al voltant de l'any 340 durant les persecucions de l'Imperi Romà. A Catalunya Alerta hi ha 62 persones que es diuen Zenon o Zenó i cap persona o la seva freqüència és inferior a 4 que es diu Zena.
2: I tanquem el repàs a la premsa.
4: Ai, com costa avui!
2: Amb l'Alberto.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
6: 23 de juny de 2006, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, anuncia que no es presentarà a la reelecció. Distanciat de Zapatero, que ha acabat pactant l'Estatut amb Artur Mas, i allunyat del PSC, Maragall plega entre els elogis dels mateixos que fins fa poc el criticaven. L'alcalde dels Jocs Olímpics serà el president de l'Estatut, un president breu, que no ha arribat als 3 anys de mandat. Hi haurà eleccions el mes d'octubre de 2006 i encara que no s'ha fet oficial, tothom dona per fet que el candidat socialista serà José Montilla. I ara fa 20 anys la sortida de Barcelona per la Revetlla va ser caòtica. Cues de 3 hores per arribar a Sitges i dos accidents mortals a Vilassar i a Sant Feliu de Guíxols, tots dos per culpa de l'excés d'alcohol. A les platges de Barcelona, 110.000 persones hi van passar la Revetlla i van deixar-hi 33.000 quilos de brossa. Els hospitals catalans van atendre 325 persones lesionades o cremades pels petards.
2: Doncs avui és 23 de juny del 26, 175è dia del calendari, falta un dia per Sant Joan, 11 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 26 per la final del Mundial, i així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Els entorns d'Avalós i Coldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua.
8: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia.
9: ¿Le parece desproporcionada la condena?
8: A cualquiera que tenga ojos en la cara, ni más ni menos.
10: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. Es una vergüenza.
11: Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
12: Ahir a la ciutat de Lleida, 42,4 graus.
13: A mi els petardos, a mi m'ha fet molta por.
14: Hem incrementat els preus de les coques un 3%.
15: Si només hi ha un sol candidat, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit.
2: Aquests són els sons del matí, anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Privilegi.
16: Avantatge excepcional concedit a algú, alliberant-lo d'una càrrega, concedint-li una exempció. El mateix tribunal que condemna Ábalos per aprofitar-se del seu privilegi com a ministre dona el privilegi al dama de salvar-se de la presó.
2: Volàtil.
16: Mudable, inconstant, el diccionari ens parla d'un poètic amor volàtil. També significa que s'evapora fàcilment. El càrrec de primer ministre britànic és molt volàtil. En els últims 10 anys ha superat el càrrec volàtil per excel·lència, el de primer ministre italià.
2: Canícula.
16: Període d'unes 4 a 6 setmanes que comprèn una part del juliol i gran part de l'agost, durant el qual sol fer molta calor. Si sou dels que esteu pensant, si ara fa aquesta calor, no sé com estarem a la canícula, no esteu sols.
2: Posem-hi també tres xifres al dia amb la Lara García. 150.000.
17: Són els immigrants que s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè s'acabi el termini per presentar la documentació. Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament, en 2 mesos se n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat se'n van fer 60.000.
2: 53,9 milions.
17: És el benefici que ha obtingut la biofarmacèutica gironina IPRA el 2025. Per primer cop ha superat els 500 milions de facturació. IPRA lidera un consorci que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana, tot i que encara està en una fase molt inicial. Li hauran de passar entre 7 i 10 anys per tenir-la.
2: 30.000.
17: Són els vehicles que preveu fabricar l'automobilística Ebro a la planta de la Zona Franca aquest any, el doble que l'any passat. La companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, de fet, a ple rendiment li permetria produir encara més, tot i que l'adaptaran a la demanda.
2: I en veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem el president Illa, inclinat cap endavant, escoltant de ben a prop què li diu Jordi Pujol, assegut en una cadira i que gesticula aixecant una mica un dels braços. Es mira en l'escena, somrient, l'expresident Mas, el president del Parlament Josep Rull i també l'exconseller Puigneró.
18: Imatge ahir a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat, alguns dels líders històrics de Convergència Democràtica de Catalunya que van ser presents en l'acte d'entrega del fons documental del partit a l'arxiu. Salvador Illa, que ja sabem que manté cert contacte constant amb Jordi Pujol des de fa un parell d'anys, va dir que Catalunya deu molt a Convergència i sense Convergència Catalunya no seria avui el país que és.
2: Segona imatge, uns quants jugadors de la selecció argentina, després del partit d'ahir en què van guanyar 2-0 a Àustria, alguns titulars, alguns suplents amb el pitrall, tots però aplaudeixen. Aplaudeixen Leo Messi. Davant d'ells, el qui es veu francament content.
18: Amb les mans a la cintura, somriu i amb la mirada busca alguna cosa o busca algú a la graderia. Messi, que no es cansa de fer història i trencar rècords també aquest Mundial, amb els 2 gols d'ahir s'ha convertit en el màxim golejador a la història de la màxima competició per seleccions. S'ha fet un total de 18 gols al Mundial. En aquest porta el 5 que ha fet la selecció argentina.
2: I a la tercera foto ens arriba des de Girona i veiem una estructura metàl·lica sobre un riu i passen ciclistes. Hi ha una barana a tocar d'un mur. Què és això, Núria Paraire?
19: Doncs és una passera penjada sobre el riu Ter que ha permès fer un carril bici entre els municipis de Celrà i Girona. I aquest carril és, de fet, una llarga reivindicació que per fi és una realitat després d'anys amb diversos impediments. Per exemple, la passera penja del talús del mur que aguanta les vies del tren. I després de la pandèmia es va veure que aquest talús s'havia de reforçar perquè l'aigua l'havia fet malbé. Aquest nou pas metàl·lic té uns 500 metres i la resta de carril bici es fa aprofitant trams que ja existeixen.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: I un titular que circula, les cremes de protecció solar passen al torrent sanguini en menys de 24 hores i eliminen les defenses naturals contra el càncer perquè bloquegen la vitamina D. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La notícia enumera fins a 6 components químics diferents de les cremes solars que són absorbides per la sang en menys d'un dia. També explica que aquestes substàncies ataquen la vitamina D del nostre cos, que és precisament el regulador més important que tenim contra les cèl·lules malignes. Per tant, la notícia afirma que les cremes de protecció solar eliminen la nostra defensa contra el càncer perquè són absorbides i passen a la sang en menys de 24 hores. Per últim, la notícia cita un estudi del 2019, un estudi que va demostrar que aquestes cremes passen ràpidament a la sang i també cita el testimoni d'un exquímic formulador que va treballar per als 3 principals fabricants de protectors solars com a font de la notícia.
2: I això és real o és fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: BQN pregunta... D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
0: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que les cremes de protecció solar passen al torrent sanguini en menys de 24 hores i eliminen les defenses naturals contra el càncer perquè bloquegen la vitamina D és una notícia falsa. Alerta amb totes aquestes notícies emocionalment impactants on se citen suposats ex-treballadors d'un sector o persones que coneixen algú relacionat amb la policia o el govern, acostumen a ser notícies falses. És cert, però, en aquest cas, que un estudi del 2019 va trobar 6 components químics de les cremes solars que passen a la sang en menys de 24 hores. Però això no vol dir ni que eliminin la nostra vitamina D, ni tampoc que provoquin càncer.
2: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
1: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
1: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
2: Catalunya Ràdio. Ara mateix falten 5 minuts per les 8. L'exministre Ábalos i Koldo García han passat la seva primera nit a la presó ja com a condemnats pel cas Mascaretes.
23: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de condemna respectivament. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
2: El PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
24: Alberto Núñez Feijóo és el líder popular i Óscar Puente, ministre de Transports.
10: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
25: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
26: ¿Le parece desproporcionada la condena?
25: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
2: I el jutge Peinado cita per demà Begoña Gómez perquè li entregui el passaport.
23: La decisió arriba quan el poder judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
2: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però tenim una revetlla de Sant Joan molt calorosa amb molt risc d'incendi.
24: Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon d'Interior.
11: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
27: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
24: Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus.
2: Avui es publiquen les notes de la selectivitat.
23: I les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
2: I plaga de mosques a Hostalric, a la Selva.
24: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis, com bars o restaurants, s'han hagut de tancar.
2: I el Mundial de Futbol, de matinada.
23: Algèria ha guanyat Jordània per 1-2, també aquesta nit Noruega 3, Senegal 2 i França 3, Iraq 0, amb dos gols d'Mbappé en un partit interromput dues hores per una tempesta elèctrica. Avui a les 7, Portugal, Uzbekistan, i a les 10, Anglaterra gana.
28: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol i de calor. Si bé la temperatura podrà quedar lleugerament per sota la d'ahir en alguns casos. Encara s'arribarà però als 40 graus o més a bona part del pla. Lleida i xifres de 36 a 38 a la resta de comarques interiors. Avui a la tarda, potser també al vespre, espereu alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. Després desplaçaria cap al nord del pla a Lleida, que podria anar acompanyada de ràfegues fortes de vent.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I poqueta cosa en el trànsit, de moment. Clàudia Serra, bon dia.
30: Bon dia, exacte. Hi ha més tranquil·litat del que és habitual. Sí que hi ha densitat a les entrades de Barcelona i en trams de la Ronda, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell i C59 a Caldes, tot sentit Barcelona. En general, però, són poc importants.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia! Vinga, va, revetlla de Sant Joan, eh?
4: Sí, revetlla de Sant Joan aquesta nit. Manu, tu ets molt de petar-los, ja ho vas dir, eh?
32: La farem grossa avui, eh?
4: I tant! I trons, i supertrons!
2: Aquí truquem avui.
4: Una truca a l'Ona, que dissabte va fer 17 anys, l'Ona.
32: El Canalies és més una piula.
4: Jo sóc més de sabetes. Tira'm la sabeta.
2: Va, escolta. L'Ona, estem trucant?
32: Ona!
4: Ui,
2: quina setmana.
4: No, la veritat.
2: Ha sigut...
33: Hola.
4: Hola. Hola.
33: Hola.
4: Hola.
5: Sí.
4: Ona, vaig molt ràpid, que tenim molt poc temps, d'acord? Et truquem del matí de Catalunya Ràdio, el dissabte vas fer 17 anys, la família et vol dir que t'estima molt, que ets, que la teva vida al seu costat és molt millor i et vol dedicar aquesta cançó que et toca Manu Guix en directe, d'Ava, i que es diu Dancing Queen.
2: Vinga!

0: Felicitats per aquests 17 anys. Un petonàs des de la ràdio.
1: Per molts anys.
2: Merci, moltes
0: gràcies. Que vagi bé. Manu, bona revetlla.
3: Igualment, preciosos.
0: Adéu, guapo. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimarts, revetlla de Sant Joan. Aquestes hores prèvies, avui qui més qui menys ja està preparant els plans per aquest vespre. Això vol dir moltes coses. D'entrada vol dir que molta gent, com és habitual, passarà la revetlla fora de casa. Avui comença la segona fase de l'operació sortida de trànsit per aquesta revetlla. De fet, es preveu que sortin de Barcelona i la seva àrea metropolitana pràcticament 500.000 vehicles. Molta, molta prudència a la carretera, perquè són dies de desplaçaments curts, que és quan es baixa la guàrdia i és quan trànsit recomana estar especialment alerta. Però, de tota manera, aquesta revetlla de Sant Joan, si ve marcada per una cosa, és per les altes temperatures i per la calor.
1: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Una pèssima combinació, venia a dir el conseller Òscar Ordeig. Tenim una molt mala combinació, altes temperatures, una humitat molt baixa, per tant, un risc d'incendi molt alt. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt, però és que al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on el risc d'incendis és molt alt. Per tant, avui, molta prudència amb els petards, molta prudència amb les fogueres. Evidentment, el govern recorda que no es poden fer ni una cosa ni l'altra a prop de zones boscoses. Tot això en un dia en què les temperatures seran altes, però una miqueta menys que ahir. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia. Sí, poden baixar 1-2 graus a tot estirar. Tot això encara continuarem patint els efectes d'aquest episodi de calor. Ahir es va arribar gairebé 43 graus a diferents llocs del Pla Lleida. Avui ens quedarem potser amb un grau menys en aquesta zona, 40-42 graus, i a la resta de Catalunya, a les comarques interiors, entre els 36 i 38 graus. Avui també hi haurà alguna nuvolada, alguna tempesta molt aïllada de tarda al Pirineu, Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. Podria arribar a baixar una miqueta cap al nord del Pla Lleida i podria anar acompanyada de ventades fortes. Perquè, o sigui, en aquest sentit, perquè aquestes ventades a Ponent es podrien mantenir fins a primera hora del vespre. Demà, a dia de Sant Joan, encara amb alguns núvols a prop de la costa, només a primera hora, i potser algun ruixadet de tarda al Pirineu, la resta sol i calor.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Aquesta és la situació avui, eh? Insistim en la importància de mantenir aquesta prudència, ja no només per la calor i com pugui afectar la salut, com explicàvem ahir, sinó sobretot pel risc d'incendis, eh? Perquè tenim un risc d'incendis alt o molt alt, fins i tot en algunes zones del país, i des del govern s'insisteix, doncs home, que les fogueres de Sant Joan, els petards, doncs són un factor afegit de risc que s'hauria d'intentar evitar a qualsevol preu. De seguida en tornem a parlar, de la calor i de Sant Joan, però, evidentment, tenim tota l'esfera política o judicial també molt, molt, molt intensa en aquestes últimes hores, o, de fet, aquestes últimes setmanes. Ara mateix tot continua passant per la sentència, que ara sí considera demostrat, de manera oficial, que sí va haver-hi una trama per cobrar comissions irregulars en la compra de mascaretes durant la pandèmia. Unes comissions que, segons aquesta sentència, van cobrar, entre d'altres, l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García.
3: Ya no tengo más palabra en este proceso y tengo que aprovechar porque en definitiva me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada.
0: Avui el veiem a tots els diaris, és la imatge de Ábalos. Aquesta va ser l'última vegada que el vam sentir. Va ser l'últim torn de paraula al judici, ara fa un mes i mig. L'exministre Ábalos, que té 66 anys, no podrà sortir de la presó amb permisos fins al 2030. Fins al 2030, quan ja hagi complert una part important de la seva pena. Mai abans un exministre havia rebut una condemna tan alta. L'han condemnat a 24 anys de presó.
4: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
4: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: Li preguntaven al ministre Òscar Puente si li sembla desproporcionada i deia com a qualsevol que tingui ulls a la cara. Avui es reuneix el Consell de Ministres, per tant, avui podríem tenir una resposta més, diguem-ne, oficial per part del govern de Pedro Sánchez, però sobretot són les hores prèvies a que el president espanyol comparegui demà al Congrés dels Diputats. Tot i ser Sant Joan, ja sabeu que Madrid no és festiu, demà Pedro Sánchez compareix a partir de les 9 al Parlament espanyol per parlar de corrupció i també per parlar d'aquests casos, no només d'aquest, sinó de tots els altres que l'envolten, el cas del seu germà, el cas de la seva dona, el cas Zapatero. Tot això serà demà al Congrés dels Diputats, mentre la pressió política al voltant de Pedro Sánchez es reforça. Avui, per exemple, tenen un acte a Toledo, dos dels crítics socialistes que menys han dissimulat, no només la crítica al partit, sinó d'alguna manera la seva oposició a Pedro Sánchez. Tenen un acte conjunt Felipe González i Emiliano García Page, dues de les personalitats socialistes més crítiques, que en algun cas han demanat obertament que s'avancin eleccions, tenen un acte a Toledo que es planteja sobre el futur d'Espanya. Veurem què en surt. També Aznar té un acte avui. També té Aznar una compareixença pública. En aquest cas, al Senat s'espera la presència del president espanyol en un acte sobre víctimes del terrorisme. En definitiva, que les temperatures són molt altes pel que fa al temps, però també pel que fa al panorama polític o judicial. Mundial. Anem, doncs, a Madrid. Dani Sánchez, què tal? Com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: Dani, tot això són els efectes d'aquesta sentència, que, a més, i és important destacar-ho, perquè avui ho analitzen tots els diaris, li estalvia la presó al corruptor, a l'empresari Víctor del Dama.
6: Sí, la sentència, de fet, el condemna a 4 anys de presó que no haurà de complir perquè el Senat, el Suprem, valora el seu testimoni i la informació que va compartir. Es limitarà a fer feines per la comunitat i no haurà de tornar els 3,7 milions d'euros de les comissions de les mascaretes que va cobrar. El comissionista va sortir ahir satisfet del Suprem després d'escoltar la sentència i llançava un avís a navegants.
7: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre el básico, lo digo que espero que los demás estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
6: El tribunal dona per acreditat que el Dama va pagar suborns a Ábalos com un sou mensual de 10.000 euros i el lloguer de diverses cases vacacionals i un pis per a la seva parella. Sobre l'exministre socialista, considerat el cap de la trama i el seu ajudant Coldo García, la corretja de transmissió, la sentència veu demostrada que van influenciar davant de funcionaris públics a favor d'empreses del Dama, per exemple, aconseguint l'adjudicació de 13 milions de mascaretes durant la pandèmia. El Suprem remata la sentència justificant la contundència de la pena, diu que casos de corrupció com estos erosionen greument la democràcia.
0: De seguida continuem parlant amb tu, Dani. Tot aquests són els principals continguts d'aquesta sentència que avui analitzen abastament els diaris, però és important que ens parem en aquesta part de la sentència que deia el Dani, aquesta part que fa referència a Víctor del Dama, l'empresari, el corruptor, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, qui va afavorir aquestes comissions, que insistim que s'ha estalviat la presó. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
0: És important destacar que el Suprem no només li estalvia la presó, que també, sinó que el tribunal anima, i ho fa bastant explícitament, a que ell o altres investigats en altres casos semblants segueixin el seu exemple i facin el mateix.
8: Tot i que el Dama no ha portat grans proves noves al tribunal, sí que diu que ha explicat coses que no se sabien i que textualment han afavorit altres investigacions i procediments que segueixen en diferents jutjats. Els magistrats afegeixen, també textualment, que l'estat de dret ha de premiar aquells comportaments rellevants que incideixen en el descobriment i l'acreditació de delictes com els que ara s'han jutjat.
0: Avui ho defineix el diari El Mundo parlant ja de la doctrina al Dama. El Mundo parla de doctrina al Dama, el Suprem incentivant a que altres investigats, com Julio Martínez, un dels empresaris afectats en el cas Zapatero, o Leire Díaz, en el cas que porta el seu nom, col·laborin amb la justícia i així s'estalviïn des de la presó, s'estalviïn de la presó. De fet, ja han aparegut avui als diaris diverses fonts socialistes que diuen això pràcticament és animar a que la gent denunciï més casos del PSOE, perquè doncs, des del Partit Socialista veuen com això un exemple del setge judicial. En fi, aquest és el punt que està centrant bona part de la resposta política amb la sentència, aquesta qüestió de l'Aldama. És a dir, tenim diverses veus en què es marca distància, sobretot dins del Partit Socialista, amb Ábalos, amb Coldo García, però en canvi es destaca aquesta diferència de tracte amb l'empresari Víctor del Dama, Pol.
8: Ho feia, per exemple, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, per sumar Yolanda Díaz.
9: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
8: Un altre dels socis d'investidura Esquerra, Gabriel Rufián, va escriure a les xarxes aguantar per a què? I la secretària general del partit, Elisenda Alemanya, afegia.
10: El PSOE ha de deixar de limitar-se a culpar l'àrbitre, a fer net i a deixar de fer-se gols en pròpia porta.
8: De tota manera, ni Esquerra, ni Junts, ni el PNB han mostrat per ara cap voluntat de fer costat a una moció de censura. El PP insisteix que només unes eleccions poden desbloquejar aquesta situació.
0: El Partit Popular insisteix que una moció de censura no la presentarà si no té opcions de guanyar-la. De fet, des dels populars deien ahir, tenim algunes votacions aquesta setmana, veurem què fan. Sobretot Junts, sobretot el PNB, sobretot Esquerra, i a partir d'aquí es podria decidir una cosa o una altra, però en principi, de moment, la situació és allà on era. Avui al matí de Catalunya Ràdio, l'Àgora, parlarem amb el Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra al Congrés, i amb Jon Belarra, secretari general de Podem, per saber bàsicament una mica com es veu des del bloc de la investidura aquesta nova situació. A més, la casualitat ha volgut que d'aquesta sentència en parlem avui, que és 23 de juny, que és el Dia Mundial de l'Alertador, és a dir, de la persona que denuncia un cas de corrupció. En anglès es diu whistleblower, literalment és el que fa sonar el xiulet. És la persona o persones que quan veuen una pràctica irregular o fraudulenta aixequen la mà per denunciar-la. Això des del 2023 és obligatori que a les administracions públiques i a les empreses hi hagi canals anònims, si cal, perquè ho facin, perquè denunciïn aquests casos d'irregularitat. Ara bé, l'advocat penalista especialista en aquestes qüestions, Andrés Maluenda, explica que això de l'alertador, de la persona que denuncia casos de corrupció, no s'ha de confondre amb el que ha fet l'empresari Víctor del Dama.
11: L'alertador és aquella persona que posa en coneixement d'una empresa la irregularitat comesa per una altra en la que ell no ha tingut participació. Això permet a l'empresa investigar els fets i depurar responsabilitats. L'alertador gaudeix de protecció per evitar ser represaliat per la seva denúncia. No s'ha de confondre en cap cas amb qui ha comès el crim i després decideix col·laborar amb la justícia per atemperar la seva pena, com vam conèixer ahir en el cas Aldama.
0: En qualsevol cas, sobretot aquest afer, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la col·laboradora del programa, l'advocada Montserrat Nebrera.
12: La sentència té un punt exemplaritzant. Se sumen escandalosament anys de presó quan hi ha corrupció i malversació dels diners de tothom, junt amb el tràfic de la influència que dona el càrrec. Però també escandalosament es resten si es col·labora amb la justícia. Amb raons diverses, serà Ábalos un altre Barrio Nuevo davant de Mister X? Aldama no entrarà a presó i encara pot aportar més dades. No serà l'última causa on un col·laborador de Pedro Sánchez sigui processat.
0: Doncs és important això que diu la Montserrat Nebrera. No serà l'última causa en què hi hagi un col·laborador de Pedro Sánchez processat, perquè recordem que tenim més casos. De fet, aquesta setmana han de començar els interrogatoris sobre un dels casos que dèiem abans, el cas de Leire Díaz.
8: La majoria seran testimonis. Avui declaren diferents càrrecs de la Guàrdia Civil. El 10 de juliol està citada la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
0: I demà, ho dèiem, només comença Begoña Gómez, que ha de passar davant del jutge per entregar-li el passaport, i coincideix, això també ho dèiem, amb la compareixença del seu marit, el president espanyol, al Congrés per parlar de tots aquests casos de corrupció. Tornem a Madrid, Dani.
6: Sí, i abans, esta mateixa tarda, el PP forçarà una votació al Congrés sobre una moció de confiança que espera tirar endavant amb el suport de Junts i de Vox, però com veies, Freddy, el plat fort és demà dimecres al matí, quan Sánchez compareix a petició pròpia sobre els escàndols judicials que l'envolten, i a la tarda el protagonisme és una vegada més pel jutge Peinado, que ha citat la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, vol que li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars que li va imposar, mesura que, recordem, va justificar perquè creu que els seus escortes, policies nacionals, la podrien ajudar a fugir de la justícia. Per aquesta afirmació, ahir el Consell General del Poder Judicial va obrir el camí per sancionar el jutge per una desconsideració greu a les institucions de l'Estat. La decisió està en mans ara de la Comissió Disciplinària de l'Òrgan de Govern dels Jutges, que podria multar-lo o arxivar el procediment, tot i que qualsevol mesura tindrà un efecte limitat perquè, recordem, Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
6: Fins ara, adéu.
0: Sobre aquest cas del jutge Peinado, que ara deia el Dani Sáenz de Aja, i totes les polèmiques que han envoltat la instrucció de la causa Begoña Gómez, ahir en vam parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio amb l'exjutge Baltasar Garzón i també amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáenz. Tots dos coincideixen amb una crítica important al jutge que porta el cas de la dona del president espanyol.
13: Hay un exceso claramente objetivable en una resolución, el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente, o quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
14: Que ha sido una instrucción verdaderamente demencial, desproporcionada, excesiva, excéntrica. No sé, es que no tengo calificativo.
0: Això és el que ens deien Baltasar Garzón i Concepción Sáenz, que havia estat vocal del Consell General del Poder Judicial. En fi, tot això, demà, com deia el Dani, vindrà al plat fort, perquè demà declara Pedro Sánchez al Congrés. Ho seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però ho dèiem només començar, eh? Aquest és un dels temes del dia. L'altre continua sent la calor i la seva barreja amb la revetlla de Sant Joan.

0: perquè aquesta és una combinació que ens deixa un risc d'incendi extrem en un dia en què la gent fa fogueres, que la gent llença petards, Oriol Pujador.
1: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
2: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: Ahir a la ciutat de Lleida es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42, i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta situació, aquesta onada de calor, evidentment no només afecta Catalunya, França també té unes temperatures altíssimes, i de fet a les últimes hores hi ha hagut un cas especialment tràgic. Dos nens, de 2 i 4 anys, han mort a Carpentràs, que està al sud-est del país, dins del cotxe de la seva mare, en aquest mig d'aquestes altes temperatures, Pol.
4: La Fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort precisament apunta a aquestes altes temperatures. Segons els mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins el vehicle, però quan els serveis d'emergència hi van arribar, no els van poder reanimar. França es troba en una onada de calor extrema que podria fins i tot superar en intensitat la del 2003, que s'estima que va causar 15.000 morts.
0: De fet, França ha tancat 1.300 escoles, perquè el curs encara no ha acabat del tot, i s'han tancat aquest més de miler d'escoles a tot el país. S'ha activat l'alerta màxima en més de la meitat dels departaments que formen part del país francès. Però és que el cas de França no és únic, n'hi ha més.
4: Al sud d'Anglaterra, per exemple, també a Gal·les, l'alerta per calor extrema es manté almenys fins dijous. A Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el mateix període.
0: Aquests són els principals temes del dia, una mica de publicitat i de seguida repassem els bàsics del matí.
5: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
6: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu Origen.
7: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
8: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
9: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i dos minuts de nou, repassem els bàsics del matí de Catalunya Ràdio amb la Sílvia Solanes, la Marta Viana, el Francesc Soler, el Marc Jurado i la Lara García. Molt bon dia.
15: Bon dia.
0: I comencem pels Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, que demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut per equiparar-se a Europa. Mònica Mas.
16: Bon dia. Dolors Líria, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus, i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
17: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Tant estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que, tot i així, hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
16: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies. Gràcies, Mònica. Mentrestant, la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors.
14: L'acord que l'ha de ratificar el Parlament Europeu i el Consell preveu penes mínimes de 10 anys per als delictes més greus i introdueix delictes nous com crear material pedòfil amb intel·ligència artificial. També reforça la protecció a les víctimes i preveu que la prescripció sigui quan els damnificats hagin fet 50 anys. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos a l'abadia de Montserrat, ho celebra, però pressiona el govern espanyol.
15: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
0: Per cert, que el jutge confirma la presó provisional pel pare acusat de maltractar el seu nadó de només 6 setmanes.
18: El magistrat considera que hi ha risc de fugida i d'alterar les proves i denega la demanda del seu advocat. Els pares del nadó van entrar a la presó el 20 de març, però al maig l'audiència va acordar la llibertat provisional per la mare.
0: Un quart i cinc minuts de nou, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Escolteu també que a Hostalric hi ha un cert neguit per una plaga de mosques, que fa una setmana que dura, Laia Claret.
19: L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
20: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
19: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
20: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
19: Paral·lelament s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars o restaurants han hagut de tancar. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra previsió destacada d'avui. Aquesta tarda, Vox porta al Congrés dels Diputats el concepte prioritat nacional.
21: Presenta una proposició no de llei perquè els recursos públics vagin prioritàriament als espanyols. És un dels punts més controvertits dels acords amb el PP per formar governs a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, i arriba al ple el mateix dia que les negociacions a Andalusia avancen. Avui el president del Parlament andalús cita el PP, el PSOE i Vox en la roda de contactes per la investidura.
0: També avui, a Londres, el primer ministre britànic, Keir Starmer, presideix la reunió setmanal del govern just l'endemà de presentar o denunciar que presentaria, vaja, la seva dimissió. Londres, Quim Olivares.
22: Andy Burnham més a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares és a Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això passa justament que avui fa 10 anys el Brexit, avui fa 10 anys que el Regne Unit va votar sortir de la Unió Europea i tenim dades de com ha afectat això a Catalunya. Lara.
23: Les ha publicat la CN, les importacions del Regne Unit han baixat un 43% des de la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió. Alhora, les exportacions del Regne Unit han continuat a l'alça i ja creixen un 25%. D'altra banda, el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors de la sortida de la Unió Europea.
0: 8 i 22. Avui es publicaran les notes de la selectivitat.
21: Amb la mitjana de batxillerat, els alumnes ja podran prescriure's a la universitat, però les notes de tall no se sabran fins al 10 de juliol. Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
0: Per cert, que on hi ha hagut polèmica amb la selectivitat és a Euskadi, perquè van sortir 168 zeros a la prova d'euskera. 168 zeros. S'han revisat i se n'han mantingut 11. Tots els altres s'han canviat. I no només això, sinó que s'ha vist que el 47% dels zeros els ha posat El mateix professor. En fi. Més qüestions que passaran avui. El governador del Banc d'Espanya presenta l'informe anual al Congrés.
23: Amb tres dades destacades, l'ENS va mantenir el creixement del PIB pel 2026 i va elevar la inflació prevista. L'informe també explica a Espanya hi ha un dèficit de 750.000 habitatges. José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, també enviava una alerta als bancs.
24: Reconocer la solidez del sector no significa bajar la guardia. En un entorno macroeconómico favorable como el actual, es esencial que las entidades mantengan criterios prudentes en la originación.
0: La clau del finançament són, evidentment, els tipus d'interès i en això també tenim novetats, perquè la presidenta del Banc Central Europeu ha allunyat la possibilitat d'una nova pujada dels tipus el pròxim mes de juliol.
14: Christine Lagarde diu davant del Parlament Europeu que segueixen molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà, però que ara mateix, després de pujar els tipus al juny, no veu necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra.
0: Justament, parlant de la guerra, Washington és a punt de reprendre's les converses entre el Líban i Israel. Oriol Serra.
1: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen caminant per la corda fluixa i enmig d'un intercanvi de contradiccions. Washington assegura que l'Iran s'ha compromès a acceptar observadors nuclears i Teheran ho nega. I mentre avancen les negociacions engegades a Suïssa, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio inicia avui una gira pels països àrabs aliats com són Kuwait, Bahrain o els Emirats. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump continua en la seva línia amenaçadora.
2: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten les coses, no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
1: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, a Colòmbia, el candidat de l'esquerra fa una crida a la calma per evitar mobilitzacions dels seguidors mentre finalitza el recompte de vots que, com sabeu, de moment avantatja el seu rival, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Les crides del candidat d'esquerra Iván Cepeda a esperar l'escrutini final de vots de manera serena i sense manifestacions han sorgit efecte, tot i que els seus partidaris més apassionats no s'han pogut estar de fer-se sentir.
4: Tratant d'investigar que todo sea justo, estamos aquí con todo el amor para que Colombia pueda avanzar y pues podamos tener justicia.
5: Siento que es como tanto el odio de izquierda y derecha que no se mentalizan bien para elegir a un buen presidente.
3: La diferència d'una mica més de 200.000 vots a favor del candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, és motiu per l'esquerra per no tirar la tovallola. Hores de màxima tensió i incertesa que a Colòmbia, el país andí, entra en una espiral d'impugnacions i reclamacions electorals i judicials. Des de Bogotà, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, només començar, evidentment, avui a Revetlla de Sant Joan. D'entrada hem d'explicar que les coques seran lleugerament més cares.
18: Al voltant del 3%, segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona, tot i que les matèries primeres han augmentat molt el cost, els pastissers han moderat el preu de les coques. Miquel Zaguirre, president del Gremi.
25: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
0: Les coques seran més cares i els petards seran menys sorollosos.
18: El sector preveu atendre entre un 5% més de petards, vendre un 5% més de petards i facturar més de 20 milions d'euros. Perdó, més de la meitat de les vendes són d'articles de baixa sonoritat i aniran a més, segons el director de l'empresa, la traca, Jordi Brau.
26: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: I avui, per damunt de tot, és nit de molta música.

0: Van ficar Josefa i Diablesa, però no Àngel, i sense versots. Els altres, no sé, amb espardenyes, però d'altres no. Després uns amb batucada, els altres no, no. Llavors va haver, arreu del país, les colles de diables van anar creixent, barrejant el que era el ball de diables amb el tema dels espectacles correfoc, també, no? Malabars de foc, escopir foc. Llavors, clar, aquí el poti-poti aquest és el que hem heredat. No? Nosaltres als anys 90, quan vam començar a participar de les colles de foc aquí a Esplugues, era això, no? Era espectacle correfoc, però amb alguns elements tradicionals, i hi havia pobles que tenien més elements tradicionals que d'altres, però potser sense gaire criteri. I bueno, llavors, a partir d'aquí és on s'ha anat diferenciant. La zona del Penedès i del Camp de Tarragona han seguit fent lo seu, i aquí a l'àrea metropolitana, sobretot, van créixer milers i milers de colles de diables, que algunes han respectat més i d'altres menys. Llavors, doncs, les que han anat a descobrir a la zona geogràfica històrica i ho han volgut plasmar de la manera més semblant als seus pobles, doncs han tirat cap un camí diferent als altres. I nosaltres, doncs, en aquest cas, vam triar aquest, que per nosaltres és el bo, però clar...
1: Però no és una cosa millor o dolenta, sí. Perquè al final Esplugues, des dels anys 80... ha tingut colles de dimonis o d'espectacles correfoc, ja sigui Aligots, Unicorn i la Terra, Boc de Viterna, vull dir que al final són colles, vull dir, no s'ha de tampoc criticar, no, el nostre passat, simplement ha estat fortuït el que va passar en aquells anys, els anys 80, i al final jo crec que el que s'ha de ficar és una mica d'ordre, no? Saber cadascú el que és i ja està, i saber el que fa.
2: Quan arriba la vostra colla infantil? Perquè jo recordo que hi havia hagut una colla que era Bollets Esquitxafocs.
1: Exacte,
2: infantil,
1: sí.
2: Que ja no existeix?
1: No.
2: Però la vostra des de quin any està?
1: 2011 va néixer el Ball de Diables infantil. Sí, antiga, o sigui, a Esplugues existia Bollets Esquitxafocs i Toc de Foc, que era de la Bòbila, de Can Vidalet. I, bueno, el Ball de Diables infantils neix... estan activa el Bollets Esquitxafocs, però per la mateixa manera que va néixer el Ball de Diables d'adults, per fer alguna cosa diferent del que ja hi havia, o sigui, no per trepitjar res, al contrari, sinó per sumar, que això és important, no? Saber que Bollets tenia un estil, no? I una forma de fer, i el Ball de Diables infantils tenia, bueno, és bàsicament el mateix que fem els grans, vull dir que és una còpia exacta, però en petit.
2: De fet, hi ha molta gent que li fa una mica de por al foc i diuen, no, jo vaig a l'infantil perquè no cremen tant, és més petit.
0: Sí, cremen més que nosaltres, de
2: vegades. Cremen més que vosaltres? Doncs això ja fa anys que
0: m'ho comentava. La pirotècnia és més fluixa, però van molt forts.
1: Sí, sí.
0: Però és que són uns flipats i els encanta el foc.
2: Ja. Sí. Anem a explicar una mica la normativa del foc. Us collen molt?
1: Déu-n'hi-do.
0: Fa uns anys va haver, ara fa com 10 anys o així, va haver una mica una regulació molt forta, no? del foc, que al final va ser, l'excepció era amb els diables, no? I els castells de foc, però perquè era una tradició catalana, no? Es va haver defensar com a tradició històrica, i van haver moltes protestes també, recordo.
2: Sí, es va fer una manifestació a Via Laietana.
1: Sí. Que... No, bueno, la manifestació era... més gran va ser a Berga, just quan va, abans que sortís, o sigui, la història és que va sortir la llei del foc, i això és una llei que venia d'Europa,
2: sí,
1: i era una regulava el que serien els explosius, no? Però clar, això era més a nivell de castell de focs o mascletes o tipus d'espectacles molt més, on hi havia una quantitat de pólvora molt elevada, però no contemplava les tradicions d'aquí de Catalunya,
2: exacte,
1: no? Llavors això estava més adreçat poder per la banda de València, per les falles i tot el rotllo aquest. I clar, i això ens sortia molt afectat, perquè nosaltres ens havíem de tenir uns permisos com si anéssim a llançar, no sé, projectils. I finalment la Generalitat, i sobretot per la pressió de totes les colles, es va poder arribar a un acord, no?
0: I la pirotècnia aquesta, no? Això diu, s'ha de tirar a més de 10 metres o 20 metres de qualsevol persona, i dius, no, però si vaig a sota, no?
1: El que es va aconseguir, o el que hem de fer, o el que s'ha de fer a dia d'avui, i des de fa ja uns 10 o 12 anys, és això, fer uns permisos que van a la delegació del govern. Hi ha d'haver-hi unes persones dintre de la colla que han d'haver passat uns... Bueno, com un curs com el curs de manipulador d'aliments, doncs més o menys de pirotècnia, i aquests ensenyen als altres membres de la colla com funciona tota aquesta normativa. I

0: aleshores pues, cada correfoc que fem s'ha de presentar un permís a l'Ajuntament, l'Ajuntament ha de donar ha de demanar el vistiplau de la delegació del govern a Madrid, conforme pues, hi haurà un seguit de quilos de pólvora que es cremen aquell dia.
1: I està designant uns responsables, no?, d'intervenció i de cada correfoc, doncs ha d'haver alguna cara visible.
0: Clar, és una mica feixuc. Antigament era simplement passaves un parc de l'Ajuntament per on passaries i com a molt el que cremaries i ja està, canvi qui pugui. Clar, ara
2: hi ha un formulari a omplir.
0: Has de tindre un màster directe.
2: Ara faré una pregunta malèvola i sóc conscient d'ella.
1: Com t'agrada?
2: M'encanta. Teniu revisió de la Guàrdia Civil, com és el cas dels trabucaires, de l'escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues, que alguna vegada que han pogut cremar han hagut de passar una revisió? I jo vaig veure un dia la Guàrdia Civil aquí, no és el vostre cas, no teniu una revisió del material?
1: Nosaltres no, perquè és menys volum de pirotècnia que el que cremen ells, i ells és pólvora viva, no està la nostra està encartutxada, ja ve la pirotècnia ja ve feta, saps? Ells la manipulen ells.
0: De fet, els quilos de pólvora que es fan servir per un correfoc, amb un correfoc normal, amb un parell de colles, no es, potser puja entre 10 i 15 quilos, que no són grans quantitats de pólvora. Llavors, sí que està... No ens han vingut mai a mirar el carro, no? I que estigués tot a quadrat i que... Però sí que trucades telefòniques alguna n'hem tingut. Simplement, doncs, donant, escolta'm, que això ho fareu i tal, sí, cap problema, i... Però, clar, trabucaires amb aquest aspecte sí que estan més collats per normatives, però, bueno, ells saben perfectament com funciona i crec que...
1: Bueno, per trabucaires sí que han d'anar expressament.
0: Sí, han d'anar expressament. O sigui,
1: han de venir.
0: Han de vindre, sí. Ells han de vindre a mirar els cartutxos, la pólvora que porten...
1: Ells tenen permís d'armes, també.
0: Tenen permís d'armes, exacte. Aquí ja és alguna mica més sèrio, però pues, si tot està en regla, això no seria un inconvenient per no deixar-lo sortir, cosa que això ja seria un altre tema.
2: Només era una excusa per parlar de l'escamot trabucaire d'Esplugues.
0: Sí.
2: Aquí anava la meva malícia en quant a la pregunta.
0: Malícia. Nosaltres ja vam signar el document conforme estàvem d'acord i, òbviament, d'acord que havien de sortir, que era un...
2: Exacte, les entitats va veure-ho fer.
0: Una entitat de cultura popular i tradicional que es volia introduir a Esplugues, i que no sabem encara exactament el per què. Bueno, sí que el sabem, però les excuses són una mica patilleres, no?, per part del consistori. No?
1: Em sembla que els trabucaires és de les úniques activitats així de cultura popular que està protegida.
0: Sí.
1: O sigui que si surt una, en algun lloc, és que estàs obligat a acceptar-la.
0: Mm.
2: Doncs ja veurem com acaba aquí a Esplugues el tema amb l'escamot trabucaire. Ara m'agradaria que féssim una mica de repassada xarxes socials, perquè ara és molt important. Si no estàs a les xarxes, no existeixes. No sé si... Sé que teniu Instagram, no sé si teniu alguna xarxa més, per si algú us vol acabar de conèixer. Si algú es vol posar en contacte amb vosaltres, vol formar part del Ball de Diables, anem a donar algunes adreces.
1: Tenim Twitter, no?
0: Tenim,
1: em sembla.
0: Twitter, Facebook, però el que és més actiu és l'Instagram.
1: Sí.
0: I de fet ha servit molt per donar-nos a conèixer. Últimament crec que va molt bé. Mai havíem tingut tanta falera, diguéssim, amb les xarxes. I, ostres, ens truca molta gent de molts llocs per poder entrar a la colla, per vindre a veure. Gent de fora ens ve a veure. Sí. Això és molt important també per ensenyar Esplugues, no?, i el seu teixit associatiu i cultural i el seu patrimoni. Però bàsicament això, si es volen posar en contacte des d'Instagram.
2: Us contracten per fer bolos?
1: Sí, normalment això funciona per intercanvi, és a dir, tu portes una colla convidada al teu correfoc i després vas al seu poble.
2: Val.
1: Però nosaltres, com que som un ball de diables i ens agrada els balls de diables tradicionals, les colles que convidem són balls de diables tradicionals, i hi ha balls de diables tradicionals que ells no retornen, per exemple, la sortida, llavors els portem a...
0: La patilla.
1: Sí, com es diu, sí, això, a fons perdut, no?
0: Sí, perdem una sortida nosaltres, però també portem una colla que, pues, igual el públic d'Esplugues pot veure que si no vas expressament a aquell lloc no podràs veure.
2: Sí. Abans d'acomiadar-nos, alguna cosa que no us he preguntat i que seria essencial que la comentéssim, ara mateix no us ve al cap.
1: No, bueno...
0: Has parlat de la carretillada una mica? O...
1: Sí.
2: Però... És veritat, és no, no hem parlat de la carretillada. Sí,
1: el sentit de la carretillada, vam començar a fer-la una mica en pandèmia, perquè una carretillada al final és un correfoc, però estàtic, no? En un lloc així controlat, fixa, no avances, no vas pel carrer, llavors era ideal per fer alguna cosa durant la pandèmia, perquè si no ens haguéssim quedat sense fer res. I a partir d'aquí vam dir, ostres, per què no incorporem la carretillada... També sempre, no?, allò que dèiem abans, des del respecte, no?, de veure que hi ha pobles que la carretillada és sagrada i fa molts anys que la fan, però bueno, altres pobles sí que ho han adoptat i nosaltres vam dir que si li donàvem un sentit i, no?, i ho fèiem bé, nosaltres ens agrada fer bé les coses, i si no, no les fem, no?, una mica aquesta filosofia. I mira, la vam ficar després del ball parlat, simbolitzant una mica el càstig que fa la diablesa als diables perquè han perdut davant de l'arcàngel Sant Miquel. No? El Sant Miquel ha guanyat el Lucifer i la diablesa s'enfada i vinga, diables, tornem cap a l'infern, i allà doncs es lia la de Sant Quintí. No? I això representa la carretillada. Si no, ne vero ben trobato, però és...
2: I la
1: és
2: feu així. Un cop l'any després dels versos de Santa Magdalena?
0: Sí, que la forma de donar-li sentit a aquest espectacle és que sigui després del ball parlat, i com que el ball parlat només es fa per Santa Magdalena, el dia 22, pues és una forma també de donar cloenda a aquell dia, que és molt especial per totes les espluguines i per tots els espluguins, no? I al final no deixa de ser una espècie de mig castell de focs des de baix, no? Des de tirat per diables. I a nivell de pirotècnia és de les coses més bèsties que fem, o que hem fet mai, o que pràcticament no hi ha cap cosa més bèstia que fem. I, bueno, cada cop es van incorporant noves coses, nova pirotècnia... I s'intenta cada cop intentar-ho fer una mica més espectacular, no? Cada any una mica més. També, com dèiem abans, és una qüestió també de quartos, i això és algo...
1: Sí, són 20 minuts, perquè no sàpiga que és una carretillada, són 20 minuts sense parar, donant voltes, no?, en un sector de plaça, els diables fan com una mena de cercle i no paren la pirotècnia. I al mig del cercle van sortint doncs altres diables amb ceptrops més grossos, que fan ja pirotècnia més aèria o... No, és molta intensitat durant 20 minuts.
2: Teniu molta gent de Sant Just? Teniu rifenyos? Perquè jo sé que els rifenyos us venen a veure quan feu alguna activitat.
1: Algú sí, però no...
0: Tenim un rifenyo no. dels anys...
2: Un rifenyo, la cosa més estranya. Però... Els cargolins estan plins de rifenyos.
1: Bueno, ja. Perquè no hi ha colla castellera allà. Ja. Allà. A Sant Just seguia una colla de diables.
0: Sí, a Sant Just ja.
2: Sí, i tenen una figura també, oi, de foc?
1: Tenen el drac, el rifenyo.
2: Sí, sí. D'acord. Ara, Pau, com que el tema musical és... La música és cosa teva, jo ara no recordo. Teniu ball de diables en la recopilació que va fer el Marcel Casellas per ja fa molts anys? Hi ha alguna música de ball de diables?
1: Sí, nosaltres... El nostre ball de diables té 3 o 4 tocs. Així, tenim molts pocs tocs i cada toc es toca en un moment molt concret. És a dir, tenim el toc de seguici, que serveix per avançar pels carrers. Tenim el toc de lluïment, que serveix per fer un lluïment estàtic, quan s'ajunten tots els diables i cremen tots alhora. I tenim el toc del ball parlat, que és com una mena de separata entre versot i versot, es fa un toc diferent. I amb aquests ens apanyem. Llavors, sí que és veritat que en el toc d'inici el Marcel va fer com un arranjament del nostre toc de tabals, va fer un arranjament així musicat, però bueno, només sona aquell dia i nosaltres fem el lluïment una vegada el Marcel fa aquesta música, llavors para, fem el lluïment i després segueix el toc d'inici. Però no tenim, o sigui, considerem que són ritmes. La nostra música és un ritme, no hi ha melodies. Bueno, com tots els balls de diables, eh? Sí que és veritat que hi ha balls de... Bueno, balls de diables no, però hi ha colles de diables que van amb xarangues i... Però això ja és una altra...
2: Ja no,
1: és una altra cosa.
2: Ja no és tan tradicional ni conservador com vosaltres voleu mantenir l'essència aquesta centenària, no?
1: Sí, marxa de l'estètica més tradicional.
2: I ara sí, ja, que en Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso, moltes gràcies per venir en nom de Vall de Diables. Moltes felicitats perquè ets 25 anys.
1: 20.
2: Ai, 20 anys. per aquests 20 anys.
1: Però bueno, d'aquí poc...
2: I que d'aquí 5 anys esperem que Esplugues FM encara estiguem aquí i us puguem tornar a fer l'entrevista a qui correspongui de la... Anava a dir de la colla, no, del ball de diables.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Doncs gràcies, sí. una abraçada molt forta.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoll és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoll. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoll?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, pues, malauradament han tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara pues, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
0: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, sí, sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoll sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, sí, sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoll, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç, tenim una secretaria i ells els donen el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoll. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí pues, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part, pues, l'únic requeriment que demaneu, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoll i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, eh? I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment, bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts escèniques.
0: Però ara t'ho posem un compromís i dir que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara és, que ara està, és un nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, pues, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap ja no sempre és aquesta vessant professional, el ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent a la situació personal de cadascú.
0: És que de fet en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència, no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que, encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Existeix de tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I això els acompanya. I això és d'agrair, no?
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no? Quan,
0: de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran o volen deixar-ho o no volen tenir tanta feina, pues bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues el meu cas va ser així, no? O sigui, em van comentar, pues escolta, pues vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto pues, forces anys.
0: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues perfecte, perquè també, pues bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
0: però que li agrada el món del
1: però
0: teatre.
1: Però que li agrada el món del teatre.
0: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
1: sí,
0: que hi ha moltes tecles a tocar.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta, amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
1: Sí.
0: I que, bueno, que ens estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació i aleshores pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut i bueno, i necessitem que pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
6: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a Recicla.
5: A on?
6: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

portat a un restaurant de Ciutat Vella. S'ha empolainat en el millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per dir

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Sisko Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sisko, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. I les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder del cor, quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com a Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim, eh?
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. I bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vista pas, m'ho he d'haver perdut.
1: No, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Sisko, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues, quants anys té ja l'entitat, 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix a l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal, perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures, i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí. Fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, per lo que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. Explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalqués, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalqués, que està al servei de la Marta, I, bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, sí, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament.
0: Sí. El que és l'imaginari de gegants, i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el quim és propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, n'hi ha més? És habitual?
1: No és habitual. No és habitual. No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el quim, també explicaré una mica el fet del quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia Quim, que precisament el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que hora l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla, pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església anaven al darrere de corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al carro, no?
0: Era... algun cop, sí.
1: I bueno, són aquelles coses que veiem, jo he viscut amb poca, perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest quim.
1: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem molt per qualificar-lo de molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però clar, havies d'anar amb el quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
0: Sí.
1: O sigui, la colla va a un poble que té gegants i vas a la seva festa major el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. I és la forma que funcionem les colles de geganters.
0: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
1: La ciutat gegantera?
0: Sí.
1: El 97.
0: Exacte.
1: No passa
0: any. El 97.
1: Ciutat clar, gegantera.
0: Sí. Ja fa temps, sí, del 97, fa anys.
1: Fa anyets, sí.
0: I éreu moltes colles.
1: Sí, perquè, de fet, és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
0: Sí.
1: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil. Però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
0: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
1: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local, i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants pot entrar a el que és la nostra web, a la colla geganters d'esplugues.cat, i allà el contacte, i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que qui tingui inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar, i doncs, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
0: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
1: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxalla comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalqués, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, doncs, tant quitxalla com com gent que no vulgui portar pes, però es comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final pues, acaben passant a portar gegants, no?
0: Doncs, Sisko, m'apunto.
1: T'apuntes?
0: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants, dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
1: Els capgrossos.
0: Sí, exacte. Pues, per tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
1: Bueno.
0: D'acord?
1: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o menys gegants, tenim la part de balls propis que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes diu, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, sí. No a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
0: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'EsplugasFM, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar amb nosaltres i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
1: El més aviat possible.
0: D'acord?
1: Ho desitgem tots.
0: Doncs vinga, força i endavant,
1: força
0: gegants.
1: Gràcies.
2: Esteu escoltant Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bufill. Però qui és en Juanjo Bufill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bufill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
4: Hola, bon dia.
0: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat, però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions,
4: sí,
0: són teves.
4: També són meves les il·lustracions.
0: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues?
4: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys i quan ens vam casar. O sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlen de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat, no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí, i no em canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
0: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues quan la vas conèixer?
4: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I es vam adonar que la vida Esplugues, no m'agrada dir-ho perquè pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
0: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
4: Bueno, sí. Aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però sí. Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i bueno, una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. Hi havia una noia que era pallassa i em va treure actuant amb ella. Llavors feia un truc i em va dir que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco, perquè no es veiés el truco, i bueno, el van fer, ens van aplaudir molt i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
0: I això et va marcar?
4: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso, amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
0: I a la vida real, de què has treballat?
4: Bueno, jo soc dissenyador industrial i vaig treballar tota la vida en una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell. O sigui, tothom sap el nom. I tota la vida vaig començar, pues, pràcticament jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la treballant a l'empresa, i tota la meva vida professional, pues, ha estat pràcticament al departament de formació. I els últims 20 anys, pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos, i fèiem un concurs per la gent de tot el món i muntaven conferències també pels importadors, i o sigui, la veritat era que era una vida molt molt molt molt, molt excitant, també.
0: I
4: era
0: intensa?
4: Com molt intens era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després brum, tot se'n va i s'acaba i comença de zero una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
0: I com en el circ, és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen coses increïbles que no són previsibles, com passen al circ, també, bueno, o sigui que la teva vida ha sigut també...
4: La veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost, és, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de, o sigui, de donar a, de menjar a gent de tot el món i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens de equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps, o sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigués a punt era una cosa molt, molt, molt, molt excitant.
0: Anem a parlar del llibre, perquè explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
4: Bueno, la història del llibre, en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfic, perquè aquest llibre, o sigui, jo amb als 13 anys, el meu germà gran, que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat. I perquè no n'és sol, el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues, el meu germà als 3 mesos el van expulsar del col·le i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, i ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món. Perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava en pipa i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita. I en aquest cas, pues, el Ranita era jo i la Carmen era la Carmen, que era la meva mare.
0: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canvi de planeta?
4: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors tu tens a les mans... O sigui, la teva imaginació és infinita. I tot el que tu vulguis ho pots fer. Igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament, i pots fer, pues, que això, que es moguin d'un planeta per... I una mica és el que fem amb la ment. O sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors, una mica, el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un zeppelin, que a més es diu Mercurio, el Zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot la gent que em coneix i ha llegit el llibre, pues, troba moltes referències de la

0: que la gent ho sàpiga. Quan tenim un problema de la veu, aquest problema s'ha de mirar de solventar. Com ho fem? Hem d'anar al metge, hem d'anar a un otorrino o un foniatre, i aquests són els que ens arribaran al logopeda. I el logopeda és l'encarregat de millorar aquesta funció vocal perquè no et cansis, perquè no et faci mal, per reduir aquesta patologia, que poden ser, per exemple, els nòduls, per prevenir aquesta patologia, o per fer un treball abans d'una intervenció quirúrgica a la veu, que també és important, no? L'logopeda és el que s'encarrega de rehabilitar aquesta veu. No és només la R, són moltes més coses. És una professió molt maca, molt desconeguda encara al nostre país, però molt, molt, molt important.
1: Quan jo vaig començar a fer ràdio fa molts anys, perquè ja tinc una edat, doncs en un moment determinat ens van posar a una professora de cant, que en la seva professió no era logopeda, però sí que ens va explicar que era la fonètica, i cada vegada que pronunciàvem una lletra ens explicava a quin punt del paladar o com estava col·locada la llengua, no?
0: Sí.
1: I clar, a mi em va ajudar molt que m'expliquessin que és una L líquida, que és una S sorda o una sonora, i les M's o les S's on van col·locades, amb aquest triangle que ens van explicar. I clar, jo crec que això a les escoles no s'explica, i és fonamental que sapiguem la nostra... aquestes... quan jo dic A o dic ma...
0: què està passant?
1: Què està passant i com la meva boca s'articula, si es tanca amb una U, si s'obre amb una A, i això realment és molt important per treballar-nos a nosaltres.
0: Per treballar-nos a nosaltres i per saber com canvia aquest tracte vocal. Jo conec professores que sí que ho expliquen, en tinc ara mateix un al cap, que sí que no només explica la fonètica, sinó que explica el tracte vocal. Passa que és una professora també que canta, no? I aquí es nota. A mi m'han explicat la fonètica, quan jo estava a la ESO, però me la van explicar el just i necessari per transcriure alguna cosa perquè ho posava al currículum, no? I està bé que ho expliquem, però estaria millor que poséssim èmfasi en això que estem explicant, no? En quina implicació té això a l'hora de comunicar i quina implicació té també a la veu. L'altre dia parlàvem amb pacients, no?, que em deia, no?, és que he notat una diferència molt gran quan faig aquest so amb una U i quan faig el mateix so amb una I. Clar, perquè el tracte vocal varia. I aquí també, en el llibre, també en parlem d'això, que és quins fonemes són facilitadors per escalfar la veu, quins fonemes són facilitadors per treballar la veu projectada, quins fonemes són facilitadors per treballar l'articulació, no? I és important. I no hi fem un prou treball a les escoles, tampoc fem un bon treball a les escoles explicant als nens com treballar la seva veu. Hi ha molts nens disfònics, també, i sobretot el que hi ha són molts professors, moltes professores venen a consulta amb molts problemes de veu. I el que m'agradaria més de tot és conscienciar la població, conscienciar els mandamàs, també, que són qui s'han de fer càrrec també d'això, que un problema de veu és un problema de salut. Un problema de veu és un problema de salut. Si la veu canvia, si la veu es modifica, si de sobte he perdut el que era la meva veu, si la meva veu de sobte sona rugosa, sona amb aire, em fa mal, és un problema de salut. I els logopedes i altres professionals, però sobretot els logopedes, ens encarregarem d'ajudar que això es redueixi fins al punt, en molts casos, de erradicar-ho, de poder aconseguir que aquella persona torni a parlar, que torni a fer classes aquella professora com les feia fa uns anys tan còmodament.
1: És així, tu truques amb una persona i només despenja el telèfon, i li dius, que no et trobes bé? No, no em trobo bé, fa dies que estic cansada. Dic, tu noto la veu.
0: Exacte.
1: Per tant, és un problema de salut, la
0: un
1: veu.
0: Problema de salut. És un problema de salut, i la veu s'afecta de moltes coses, Això que acabes de dir és molt interessant, perquè és que et trobes bé, i a vegades, i mira el que has dit, és estic cansada. I a vegades on estic cansada és on estic trista, amagat, també, i és la tristor, l'angoixa, quan estem feliços, tot això es nota a la veu. I la patologia també. Si hi ha un nòdul, si hi ha un pòlip, si hi ha un granuloma, si hi ha una paràlisi, tot això es nota a la veu, i hi ha gent que no hi presta prou atenció. I no es tracta ara tampoc d'espantar la gent, però sí de prendre consciència. De prendre consciència. De descansar la veu, de treballar la veu. Estem moltes hores parlant. Hi ha gent

0: els locutors de ràdio, les professores, els teleoperadors, els venedors, els comercials. Estem moltes hores parlant, i moltes hores a vegades parlant per telèfon, per exemple. Moltes hores parlant, això s'ha d'entrenar, és un ofici molt dur, per la veu. Estem demanant a un múscul molt petitet que faci molt de treball.
1: I a més, totes aquestes professions que has dit, a vegades són persones que es poden trobar molt malament, però la seva veu ho ha de disfressar i han de fer un doble o triple esforç perquè la veu no denoti l'estat anímic o la salut que en aquell moment està la persona. Per tant, psicològicament, això també reverteix amb la persona.
0: Reverteix amb la persona i reverteix amb la seva salut. No m'he trobat una ni dues, sinó moltes més, no? En aquest cas parlaré de les teleoperadores. Jo crec que no som conscients, la societat, jo no ho vaig ser fins que les vaig tenir com a pacients, del que es demana aquest camp professional i del que diuen elles, no? Això que acabes de dir tu, no? De ho has de disfressar. Hi ha una cosa que els diuen el somriure telefònic, en el seu cas, que és per molt cansada que estiguis, encara que portis 8 hores, estem dient, 8 hores, parlant per telèfon, amb la mateixa cantinela, no? Allò que dèiem de la monotonia, igual de dur és la monotonia com la mateixa cantinela constant. Hola, bon dia, hola, bon dia, hola, bon dia. 8 hores, cansades, amb dolor, amb males posicions, amb la veu molt cansada, molt, molt afectada, i ho han de disfressar. És que són feines molt dures, I a vegades parlem que això és una encrucijada mia de riscos laborals, de la importància de posar l'ordinador adequadament per la vista, la cadira, el telèfon. Vale, molt bé. Perfecte. Superbé, perquè això és important, però... I la veu? Qui ensenya aquesta teleoperadora a estar 8 hores, que no hauria d'estar, i això hauria d'estar prohibit, 8 hores al telèfon? O qui ensenya aquests professors i professores del futur que fan 10.000 assignatures a la carrera i no n'hi ha cap que sigui una assignatura sencera de com ho heu de fer per donar classes tot el dia sense acabar, cansats, esgotats, que venen a consulta pobres que s'arrosseguen perquè estan 3-4 hores seguides fent classes a aules a 30 alumnes amb unes condicions molt difícils i ningú les ajuda, ningú els ensenya.
1: Que no solament tota la musculació del coll queda garrativada, sinó que també tota la musculació maxilar.
0: Oh, exacte, la mandíbula. Mira, el llibre ho diem. Hi ha un gran conjunt de músculs que estan implicats per fer veu. Hi ha els músculs intrínsecs de la laringe, els propis de la laringe, però llavors hi ha tot un conjunt de músculs al voltant de la laringe, al coll, a la llengua, a la mandíbula, que es relacionen directament amb els moviments de la laringe, i llavors tota la resta del cos, evidentment, no? Per tant, és tot una cadena. I s'ha de treballar. I no pot ser que acabem així, desgotats del dia a dia de parlar.
1: La meva veu, anatomia i fisiologia de la veu per a petits i grans, de l'editorial Moll, és del que avui estem parlant amb la Carla Jover. Carla, no sé si ens quedaria per parlar o comentar alguna cosa més en referència a aquest llibre.
0: Sí, mira, m'he deixat de dir que quan vam pensar aquest llibre amb la Nina, la Nina ha fet molts dels textos, jo he fet textos i sobre els dibuixos són meus, sobretot.
1: També?
0: Sí, sí. Soc la il·lustradora del llibre. I això era important també, no? De com fem perquè la gent vegi la veu, no? I aquí vaig, no? Nosaltres hem fet un llibre, el llibre és paper, és un llibre maquíssim, per cert, ens ha quedat molt xulo i el vam imprimir aquí a prop, juraria que era Molins de Rei, a Cebagraf, una cooperativa que tenim que treballen molt bé, per cert. Ens el vam acatar la Susana. I el llibre, no?, són pàgines, vam posar molts dibuixos, són dibuixos que acompanyen les explicacions amb la idea d'ajudar el lector. Però clar, de sota vam dir, ostres, tu, és que també volem posar, ens agradaria posar un vídeo, ens agradaria posar un àudio, ens agradaria posar un exercici X. Llavors el que vam fer va ser que hem creat una pàgina web, també, que es diu lameaveu.com, està en construcció. Si entreu ara mateix, hi haurà pàgines que sí que ja podeu descarregar, làmines per dibuixar, làmines per entendre, hi ha algun vídeo ja penjat, hi ha una part que està en construcció perquè tot això porta molta feina, Però és interessant que la gent ho sàpiga, que tot aquest llibre va acompanyat de material i d'acompanyament també nostre. Ens troben allà, ja a baix de tot de la pàgina web, hi ha un Salut a l'Evi, on ens poden enviar un missatge de veu també, si així ho necessiten, i amb la voluntat d'ajudar a tothom a gaudir de la seva veu. Ens trobaran en aquesta web i ens trobaran en Instagram també. Així que és això, és llibre més pàgina web.
1: Doncs fantàstic. Doncs donar-te novament les gràcies, Carla, per haver-nos acompanyat, com sempre, que et necessitem o que et requerim.
0: A vosaltres per deixar-me aquest espai. Em fa molta il·lusió. Ostres, poder venir a la ràdio i parlar del llibre, almenys, ja fa molta il·lusió. Em fa molta, molta il·lusió. Així que moltes gràcies per fer-me l'espai. Moltes gràcies.
1: A tu. Endavant amb els teus projectes d'aquí de l'Avent Centre Cultural, tant a Viva Veu, Fem Cant, i endavant amb aquest llibre que avui ens has parlat. Moltes gràcies,
0: moltes
1: bon dia.
0: Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. L'Avenç, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, avellanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
0: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
0: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'engarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, n'hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig, no. Aprendre la lletra...
0: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant, per tant, d'això ja me'n encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social.
0: Exacte.
1: Que teniu.
0: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones.
0: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat i volem recordar que aquesta activitat de Fem Can es fa aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
0: Cap al vespre ens trobem puntuals de 8 i mitja a 10 per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants. I sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també al telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 8:15 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres, per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí, ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de Fem Can amb aquesta clau feminista, femenina.
0: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
0: I tant,
1: prova,
0: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
0: I queda't.
1: Doncs, Fem Can. Gràcies.
0: Gràcies, Carla. A vosaltres.
2: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
6: Duro con él.
7: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Randa Jouri Kalash. No sé si ho he dit bé.
1: Kalash és palabra catalana.
0: Sí, que va néixer a Síria. La seva ciutat natal és Alep, al nord del país. Hola, Randa, com estàs?
1: Hola.
0: Tu vas néixer a Alep, al nord de Síria, i he vist que la ciutat tenia uns 2 milions d'habitants, més o menys com Barcelona. Tenen altres similituds les dues ciutats?
1: Sí, Alep és la segona ciutat en Síria, com a la Barcelona, i la primera industrial i comercial. És al nord de Síria, en frontera amb Turquia. Turquia, i també té abans la guerra tenia aproximadament 4 milions habitants. És famosa en industrial, agricultura també. Parlo sobre?
0: Sí.
1: També és Alep és famosa en agricultura i més l'arbre de la fruta, del pistatxo.
0: El festuc
1: és agafa el seu nom, el festuc ala d'Alep, festuc halabi, quan tu és més petit i més dulce.
0: Sí.
1: I també té el coto. El coto és el més famós també, té el millor generalment per al món, és el coto d'Alep també. I també tenim industrial textil i materials.
0: I arriben aquí festucs d'Alep?
1: No, per l'altre dia per una piatja,
0: sí.
1: He vist al camí de Lleida,
0: sí.
1: El fustuc se sembla molt al meu país. M'agrada,
0: clar.
1: Agafo un amic per provar el sabor.
0: Sí, i se semblava al gust.
1: Sí, nosaltres, tu que compra ahí, és més gran i més gruixet.
0: Sí.
1: El d'Alep és més petit.
0: Ah, ja.
1: Sí, al voltant d'Alep tots així, i cereza.
0: Sí. També. I com era la teva vida allà?
1: Abans de ara.
0: Abans a l'EP, sí, quan vivies allà.
1: La meva vida és molt tranquil·la, activa.
0: Sí.
1: La meva vida està ben activa. Treballar, on treballo, i participo activitats de la meva família, socials, amics. I no tinc temps. Estic tranquil·la amb la meva mare, el meu mare i el meu pare. Abans de venir aquí vaig viure amb el meu pare i mares i també 5 germans.
0: Ah, ja.
1: Sí. I treballa allà també.
0: Clar. I vas venir sola cap aquí?
1: No, sé que va venir aquí perquè vaig casar amb el meu marit i ell treballa allà. Per això vaig venir per a poc temps. Després
0: sí.
1: La guerra me quedo. Espero l'any que ve millorar el país, però...
0: El teu marit és sirià, també.
1: Sí, és de Síria, d'Alep, també.
0: Però tenia feina aquí.
1: Sí, es va venir aquí per estudiar i després me quedo a estudiar i treballar.
0: I per què vareu marxar de Síria?
1: Quin, jo?
0: Sí.
1: Perquè quan jo vaig casar necessito viure amb el meu marit, per això.
0: Perquè ell venia, sí. Ell venia cap aquí.
1: Sí, venia per a poc temps, no?
0: Ja.
1: Sí. Allí vaig treballar i tinc la meva plaça i tots.
0: Clar, sí. I amb què treballaves allà?
1: Allà treballa com a professora de mates.
0: Ja, i t'agrada.
1: Sí,
0: la teva feina, sí.
1: Està bé.
0: I suposo que hi ha un abans i un després de la guerra, no?
1: Sí, hi ha moltes diferents. Ha canviat totalment el país.
0: Ja.
1: No ha canviat, has destruït el país tot.
0: Sí.
1: ha canviat, fins i tot la gent, perquè abans més o menys de 22 milions de persones, i per ara no, quasi la 30% per ells estan fora. Ara hi ha 6 milions quasi desplaçats de la casa. Hi ha desplaçat dintre el refugiat, desplaçat dintre el país, i algunes vas fora, a Líbanon, Turquia, Egipte i també a l'Europa.
0: I tu creus que ha servit d'alguna cosa la guerra?
1: No. Abans teníem un dictador, ara teníem molts. I també a partir del país, entre moltes parts, al nord sol, al sud, amb el govern, alguna persona, poca habitant, també fora. No m'agrada què vas fer al meu país, perquè ha canviat molt. No ha canviat, al millor. Necessita quan ho fer una guerra per a alguna cosa, per a millorar el país, no per a destruir-lo totalment. I entra moltes països fora, Iran, Rússia, Amèrica. I saps, la gent ara tots fora del país, que té nivell d'estudi, que té diners, el rics, el primer gent agafa la seva fàbrica i diners i va fora, refugir primera, després abans tu quan vas a un carrer ves moltes mèdics, oficina d'enginyers, però ara falta molt.
0: Yeah. I tot el patrimoni que s'ha destruït, això deu ser irreversible, no?
1: Sí, per exemple, nosaltres tenim el castell d'Alipo, és el més antic del món, i el comercial també és el suc, es llama suc, crec que aquesta paraula també en català usar-la, és el més llarg en el món, sí. I el més antic també. Aquest, con aquesta guerra, tot s'està a la terra, no hi ha res. I és això que ningú persona, és no solament per a comerciante, sinó per a la gent per passejar dins i fer, perquè hi ha moltes carreres i cada carrer té una oficina professionals com de textil per a dona,
0: d'oficis,
1: sí,
0: no?
1: Per a veure que este un ropa més culturals i ara no hi ha res. I per també a fer-lo una altra vegada és molt difícil perquè no hi ha les mateixes pedres, les mateixes professionals.
0: Clar. Tot el casc antic d'Alep estava declarat patrimoni de la humanitat, oi?
1: Sí.
0: Però no es va respectar, vull dir que...
1: Encara no. Ara para la guerra dintre del país para, sí. Però econòmicament molt no hi ha vida perquè falta molt tallar l'aigua, l'electricitat, el combustible. Abans, aquest any falta molt, fins al cotxe, transport, no puc va en el país, és que no hi ha petroli, no hi ha res. Este problema també.
0: Ja.
1: I baixa el nivell econòmic, ja ni la persona, l'altre dia busco, la persona no cobra quasi 30 euros al mes.
0: Ja, uf. Molt poc. I amb això es pot viure allà?
1: Algunes treballen tota la família, abans la dona treballa molt menys, ara tota la família treballa per a viure ajuda de la família fora, algunes.
0: De seguida, quan vas venir aquí, ja vas anar a viure a Esplugues?
1: Sí.
0: I què, et vas sentir acollida allà a Esplugues?
1: Sí, està bé, m'agrada molt. Esplugues i la Barcelona, tota. Aquí tinc el meu cunyat.
0: Sí.
1: El meu cunyat també viurà aquí, té la seva dona. I també alguns amics del meu marit abans. Està bé. I la gent aquí està amable i... conmigo.
0: I veu venir a Esplugues per això, perquè hi teníeu família.
1: El meu marit també té la casa d'aquí, a comprar una casa d'Esplugues. Sí.
0: Està bé.
1: I l'Esplugues està tranquil·la, està molt molt bonita, a mi m'agrada.
0: I aquí tu has vist reconegut el teu bagatge cultural, els teus estudis, ho has pogut fer valdre aquí?
1: Jo quan vaig venir aquí la primera anys no penso per treballar, però quan va portar la meva licenciada,
0: sí,
1: la meva licenciada, com tinc papers com espanyola, va homologat entre un any i mig o menys de dos anys.
0: Ah,
1: sí,
0: així
1: perquè
0: tens...
1: necessito portar tots els papers i no faltar ninguna signatura, si tot
0: sí, va sí. O sigui que els teus estudis s'han homologat aquí.
1: Sí, cap sí. problema, sí.
0: Ja. Yeah. Però no et veus en cor de treballar aquí
1: sí, necessito...
0: com a professora, com allà.
1: Però no problema perquè estic en Espanya, o en Catalunya. El problema és que necessito fer el CAP, que estic yeah. dos anys, i el català.
0: Sí, sí, sí, sí. Però bueno, el català ja has posat fil a l'agulla.
1: El català és que necessito com a professora, és
0: clar.
1: El mínim nivell.
0: Sí, sí, per poder impartir les classes en català.
1: Vaig fer classe de català i jo hasta el nivell B2, però
0: sí.
1: parlo no. Gramàtica este va bé, però
0: clar.
1: Parlar
0: bueno,
1: una mica.
0: És qüestió d'anar practicant, no? És que deu ser molt diferent, no?, de l'àrab.
1: Sí, jo... És que, no, mira, l'idioma àrab, nosaltres hem... Hasta la letra és diferent totalment.
0: Sí,
1: i tenim algunes letres, no hi ha en català, en idioma latina tampoc, no solament en català.
0: Ja, clar. És que és tota una arrel molt diferent, no?
1: Sí, però jo una poca persona perillosa, no molt treballadora per esforçar
0: no, no, et donis la culpa a tu, que segur que
1: sí.
0: és molt diferent i no deu ser fàcil, no? A més, tu ja t'hi has posat. Quan vas decidir aprendre a parlar en català?
1: Quan penso va estudiar, quan vas a matricular a la universitat,
0: sí.
1: i piden nivell de català.
0: Clar.
1: I com jo no, dic, vaig a començar.
0: Sí.
1: Després, com no parlo, paro este projecte. Però no per sempre, per
0: clar.
1: Algun temps.
0: Clar.
1: Per algun temps.
0: Clar. I tu fas català tant al consorci com participes dels grups Xerrem, no? D'un
1: sí.
0: grup del Xerrem d'Esplugues, oi?
1: Sí. Amb la senyora Teresa.
0: Sí, molt bé. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: I quines llengües parles tu?
1: Jo, la meva idioma materna,
0: sí,
1: és àrab.
0: Sí.
1: I també parlo anglès i castellano.
0: Uh-huh.
1: O el català.
0: I el català
1: com
0: també. Ara t'hi estàs posant fort, no? I tu fas classes d'àrab de forma voluntària. A qui van dirigides?
1: Sí, començo l'any 2010,
0: sí,
1: en el Centre Cultural Islàmic in Clot.
0: Sí.
1: Després, este una classe dirigida a la gent adulta espanyol.
0: Sí.
1: I també fer classe privada per a alguns periodistes o traductors o gent o alumnes de universitat o li agrada estudiar àrab.
0: Mm. I com et va sorgir aquesta oportunitat?
1: Està bé obrir alguna porta.
0: Clar.
1: Per a contacte amb la gent, fer alguna cosa.
0: Sí.
1: És que m'agrada deixar un pitjat.
0: Sí, petjada.
1: El país que quedo.
0: Clar, clar, clar,
1: no?
0: Clar.
1: A que sí o no?
0: Clar. I com veus la situació a Síria ara?
1: Ara està para la guerra, després del 2018.
0: Sí.
1: Però econòmicament el país està molt baix. No, no hi ha res. La gent... No hay res en el país ahora. Hasta el más pobre, tanca toda la puerta.
0: Sí.
1: En Turquía, todo está cerrado también. Antes, Alep es el puente importante entre el oriental y occidental.
0: Uh-huh.
1: Y es el más importante comercial.
0: Sí.
1: Entre Europa también. Pero ahora está todo estancado.
0: Yeah.
1: Y la agricultura también no va como antes.
0: Mm-hmm.
1: Y industrial, la mayoría fábrica, empresas que estaba en Siria, está fuera.
0: Mm-hmm. ¿La teva familia s'ha vist afectada per la guerra directament?
1: Sí, ja. Fins ara, i jo també.
0: Clar, clar, clar.
1: És que tinc 5 germans, 4 en Alep i el meu pare, però aquest any va morir. I cada un té su casa, tu família, tu fills, però perdem la majoria de les seves cases. Ah. I ara viu en una casa de lloguer.
0: Ah, de lloguer, sí.
1: Lloguer, sí.
0: Ja, ja, ja.
1: Però deixar la casa com és. Està preparada a tots. Solament el meu germà major, solament agafo su ropa.
0: Con ja.
1: Con la ropa deixa una casa molt gran, tot així.
0: Clar, clar, clar. És un desastre, això.
1: Sí, però...
0: Tu hi vas anar el 2019.
1: Sí.
0: I quina impressió et va fer? Devies quedar... Tot quan i que, bueno, devies anar tenint notícies i això.
1: Quan vaig anar amb molta il·lusió per haver la meva família totes després
0: de
1: 9 anys.
0: Clar.
1: És que després de 9, 10, no vaig anar a la Síria.
0: Quan uh-huh.
1: comença el problema.
0: Clar.
1: El 2011. I quan vaig anar vaig amb moltes. Primera cosa, quan entro a l'aeroport de Beirut,
0: sí,
1: per a mi, perquè necessito el passaport de Síria, no deixar-me entrar amb el meu passaport espanyol.
0: Ah, yeah.
1: No acceptar-me com espanyola, com tens origen. Este és el primer problema. Quan soluciono el problema, això és que tinc el passaport de Síria també. I entro al país i va agafar-me el meu germà. Per a mi una estranya és que tot el 1, 2, 3 quilòmetres, per a mi una part del govern, altra part de l'oposició, altra part de Daesh, i tots necessiten, sabes, que té dins el cotxe. Este, quan el temps està molt tranquil,
0: i has d'anar ensenyant el passaport.
1: No, i necessita, saps, que dins de la cotxe jo no meto con todo, estoy en el cotxe i el mes
0: sí.
1: El març,
0: sí. Però trobes controls dels diferents països,
1: sí,
0: que han invadit.
1: Sí, el camí està molt llarg abans, perquè canvia, no? És el camí el més curt, com sempre nosaltres agafem, en 4 hores ja estem en la ciutat. Perquè abans jo, quan vaig anar des de Barcelona, vaig amb l'avió directament a Damascus o a l'Alep. Però aquesta guerra no puc. Per això necessita entrar entre Turquia o Beirut.
0: Sí, sí.
1: Però
0: com
1: a Turquia haurà de cerrar amb aquest problema.
0: Ja, ja, ja.
1: Però està bé.
0: I tu t'has plantejat tornar-hi a Síria?
1: El 2010 plantejar tot, preparar tot.
0: Sí.
1: La treball, el casa, tot. Però ara mateix no.
0: No.
1: Però quan millora, sí.
0: Ja, sí.
1: Ahir mi casa i aquí mi casa també.
0: Clar.
1: Ahir mi casa i aquí també la segona casa.
0: Clar, clar, clar. Però... No sé. Ara que t'estàs obrint camí aquí, no? Que si fas el CAP podries donar classes també aquí i això, però et planteges tornar cap allà.
1: Sí, però puc anar més en 6 mesos allà, poc més aquí.
0: Ah, mira, alternar les dues cases.
1: Sí, perquè tots la gent aquí, la família, també el meu cunyat, el meu marit, pensa així, quan va a jubilar, passar poc temps allà, poc temps allà, però com aquest problema...
0: Clar. Ja. I et relaciones amb altres sirians aquí?
1: Sí, un poc, no molt. Ja. Però quan hi ha algunes festes de nostra, o un mica n'hi ha també aquí, sí. Uh-huh. Algunes famílies.
0: Sí, perquè al Centre Cultural Islàmic hi deu haver gent de tot arreu, no? De tots els països àrabs.
1: Sí, però... Sí, abre saludar, sí, però com molt... Yeah. No una persona com catalans.
0: Clar, clar, clar.
1: Ja, però, però no amb tots.
0: No. Però us deu fer il·lusió, no?, quan us trobeu sirians aquí, entre vosaltres, home. Sí.
1: Però ara també hi ha problema, perquè si tu saps que la Síria està moltes, en dues parts, alguna com aquest, l'altra com el, al contrari. Per això jo no m'agrada entro con coses polítiques.
0: Ja.
1: Viure aquí tranquil·lament.
0: Sí. Doncs res, mira que se'ns acaba el temps del programa.
1: Sí, bé.
0: Moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar. I tant de bo els teus projectes de futur es compleixin i això puguis anar tornant a Síria i venint cap aquí, no? Que també és casa teva, no?
1: Sí, moltes gràcies.
0: Mira, has guanyat una casa, no?
1: Sí, gràcies, moltes gràcies. Espero si ahí fallo, li siento molt.
0: No, perdona, no pateixis, però que ja perdona, es veu que estàs en procés d'aprenentatge, no? Del català.
1: Sí,
0: i vas, vas progressant. Doncs fins una altra.
1: Merci, adiós.
2: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui torno a tenir la satisfacció d'entrevistar l'Alija Midú. És una entrevista que ja vam començar la setmana passada, però ens van quedar moltes coses per parlar, atès que el seu periple fins a arribar aquí a Barcelona va ser molt llarg i bueno, vaig trobar molt interessant que ens el puguem que ens el pogués explicar per veure com és de dur i de feixuc arribar fins aquí, no? I tot el que han de passar per poder tenir una vida digna aquí. Vam parlar també de les seves aspiracions per fer teatre i com que ens van quedar moltes coses per parlar, doncs bueno, vam decidir seguir l'entrevista avui. Deies que el teatre et havia començat a interessar de petit ja al Camerun i que el somni que tenies a l'arribar no sabies a on, no? En un país on poguessis tenir una vida més digna, que casualment va ser Barcelona, doncs era arribar a ser actor i en aquests moments ho estàs fent, no? Que estàs fent treball, teatre social.
1: Sí, des de molt petita m'ha agradat actuar. M'ha agradat actuar i també m'ha agradat esport, fer atletisme. Bueno, però quan va arribar aquí, bueno, s'ha reduït molt el meu possibilitat de ser atleta i he decantat per seguir la via de l'actuació.
0: No en pots viure, però, d'actuar, no? Has de fer de moment, altres feines
1: de
0: paral·leles.
1: De moment no puc, perquè ja sap, perquè aquí un actor té molt, és molt, molt difícil de viure d'actuació i a més que si eres negre és molt, molt complicat, no per ser negre, perquè tindrà paper molt poc als papers que requeren del perfil meu i això complica una mica la situació.
0: Bueno, ara

0: El treball és si s'ha de guanyar per les capacitats que algú té, no per ser d'aquí o ja. S'està reivindicant molt i a veure quan va tenir això.
1: I tu, quan vas aconseguir tenir una situació legal aquí?
0: Vaig aconseguir tenir això, si no m'equivoco, l'any 2009-2010.
1: Bueno, però més que l'any, què vas haver de fer per tenir aquí la situació regularitzada?
0: Pues va passar, primer he fet més, he passat com 4 anys, una mica més de 4 anys, i provar que has viure en Espanya mai 3 anys, però el meu cas era ja més, i després havia de aconseguir una oferta de feina, de treball.
1: Sí. I quan vas tenir aquesta oferta de feina i amb 3 anys de residència et van donar el permís.
0: El permís, sí.
1: I ara tens la nacionalitat?
0: No, aún no.
1: Però bueno, estàs en regla i pots entrar i sortir del país,
0: sí,
1: i això, no?
0: Això és el més important.
1: Clar. Sí. I quan estaves a la plaça Catalunya, quan dormíeu al carrer i això, us ajudàveu entre vosaltres? O...
0: Sí, sí, el que passa és que tampoc jo coneixia molt camorners aquí.
1: I ja.
0: Jo passava aquest temps al meu amic, que em venia junt.
1: Sí.
0: Que m'ha arribat junt aquí, i em va conèixer en Maria, i fins avui som amics. I...
1: Que bé. Es deu agrair moltíssim, no? Tenir, sí, una persona amb qui poder confiar quan et sents tan sol.
0: Sí, pues sí, pues sí.
1: I les institucions aquestes a on veu anar a parar, que us van ajudar, diguéssim, a apuntar-vos a cursos, sí, i us van dir com us podíeu moure per aquí, per Catalunya, i això, com les veu conèixer?
0: Pues a través de la primera fundació que em va acollir,
1: sí,
0: que a Ciel, havia Cruz Roja, i etcètera, etcètera. I bueno, em va guiar on podia ir a menjar, comitès socials, albergs socials, i etcètera, i etcètera.
1: I tu t'imaginaves que la vida aquí era tal com és ara? Quan tu desitjaves venir?
0: Bueno, sabia que no, en aquest vida no hi ha cap lloc que la vida va ser fàcil. Si vols alguna cosa has de treballar i has de, per poder aconseguir-lo, però bueno, aquí, quan arribes aquí, veus la realitat, que és aún molt mal complicat, més complicat de lo que podia imaginar.
1: I tu d'on et sents ara? Et sents camerunès, africà, català, espanyol?
0: Jo em sent ciutadà del món.
1: Sí.
0: Sí, on en aquest, qualsevol lloc que puc viure en pau i poder ganar-me la vida, pues soc d'ahí. Ara, quan no vaig a Camerú, la gent me considera com un espanyol, com un català.
1: Clar.
0: Com vinc aquí, que soc un immigrant.
1: Sí.
0: Al final, a fer de compte, no sé d'on estic.
1: Clar. Has anat tornant sovint al Camerún? Quantes vegades hi has anat?
0: Era dos vegades. Sí.
1: Devia ser emocionant, també.
0: Sí, la primera vegada fui emocionant perquè he tornat després de molts anys.
1: Clar.
0: La primera vegada fui en 2017.
1: Sí.
0: I me sentia estranger al meu país.
1: Sí. Tu, si ara

0: per exemple, un germà teu o una germana volgués venir cap aquí, li diries que vingui o no?
1: Le diria de pensar lo millor. Venir aquí en Europa per estudiar, jo diria que sí, perquè aún en el nostre país la formació no és tan bo com aquí. Venir aquí per estudiar, formar-se, és bé, però per a treballar crec que hi ha molt a fer en Àfrica que aquí. Mm-hmm. Ara tots els grans inversors van a Àfrica perquè tots diuen que el futur està ahí. Aquí està quasi tot fet, però allà queda tot per...
0: Sí. I tu ara aquí, de què vius si no pots viure, bueno, del teatre, diguéssim, pues, i de la feina d'actor?
1: Pues treballo a la cuina.
0: A la cuina?
1: Sí.
0: Sí.
1: De pinche, ajudant.
0: O sigui, l'experiència africana amb això t'ha servit aquí o has hagut de fer formació?
1: No, m'ha format de nou aquí. Aquí ja són molts anys que treballo a la cuina. Vaig començar a treballar a la cuina per poder pagar-me estudis d'art
0: dramàtic. Sí.
1: Dramàtic. Però després he quedat treballant a la cuina fins avui.
0: Sí. I sents que està ben pagat o et sents ben tractat fent aquesta feina?
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Crec que no està molt ben pagat, però bueno, guanyem de què menjar.
0: Sí. Una és la feina que fas perquè t'agrada, no? I és un privilegi poder treballar amb el que t'agrada, i l'altre és el que has de fer per subsistir el dia a dia, no?
1: Pues això és, jo treballo en la cuina per subsistir, però fins a que m'agrada la cuina, és també una art també, però m'agrada més l'actuació.
0: Clar, el que passa que, o sigui, ara fas de cuiner o fas encara de pinxe, d'ajudant?
1: De pinxe.
0: Sí. Que clar, que si fessis de cuiner encara és molt més creatiu, no? Però
1: sí.
0: Si no, has de fer el que et diuen que facis, només.
1: Sí, perquè és... Jo estic pensant que és un treball de passo.
0: Sí.
1: Que no estaré tota la vida treballant això. Això penso i espero.
0: Ja. Bueno, l'Ali, a més, fa unes espardenyes precioses que jo vaig tenir ocasió d'admirar al Correllengua d'aquest any, i bueno, que si les voleu veure les podeu consultar en una pàgina web que té, que és www.salayayi.com. I són fetes amb la sola d'espart i amb teles africanes.
1: Sí.
0: Com se't va acudir això de fer les espardenyes?
1: Bé, el 2017, quan va tornar per primera vegada a Camerún, va sentir la necessitat de muntar alguna cosa allà per poder ajudar la meva família i el meu entorn.
0: Sí.
1: Econòmicament, per poder tenir ingressos, perquè poden tenir ingressos, i em va sorgir aquesta idea de africanitzar les espardenyes.
0: Uh-huh.
1: I, això pot ser una bona idea, molt bo, perquè en Àfrica ja no porten molt les espardenyes.
0: Sí.
1: que venen de Xina.
0: Fixa't.
1: Sí. Però jo queria dar-lo un toque més africà, i vaig comprar alguna maquinària i vaig mandar-lo a Camerún, al final de 2019 fui a Camerún a muntar-la al taller a recortar unas cuantas chovas y enseñarle un poquito más o menos a que te vaya. Y pero he tenido una mica de mala suerte que todo eso ha coincidido con la crisis de corona, de este coronavirus, y he tenido que de momento parar una mica.
0: Bueno, doncs seguim posant el Musa Mandula i gaudim d'aquesta música. Sangasere la polo de boño isojajo.

0: danja addaga na mai sigina danja mai kai addaga na hadisu di ko sudde teyasi di do hu o hefti dun ha mi hokka dun boro ko usmanu hu minazdinima kai hayatu ibal baba sudu amma gida ande ba osobado.
1: A part de la llengua fulde, la que canta el Musa Mandula, es parlen moltes llengües al Camerún?
2: Moltes, moltes. Més de 200 i més.
1: I amb què va d'acord? Representen llengües d'ètnies diferents?
2: D'ètnies diferents, sí.
1: I tantes ètnies hi ha?
2: Sí, tantes.
1: Però hi ha bona convivència entre elles.
2: Sí. Més o menys, sí.
1: Són ètnies que també pertanyen a altres països, no?
2: Sí, sí.
1: Perquè vaig veure que el Fulde també es parlava a Nigèria.
2: Nigèria, Camerú, Txad, molts països d'Àfrica d'Oest, Senegal, Mali, Burkina Faso, Guinea-Conakry, Gàmbia i moltes més.
1: Sí. I són llengües que s'ensenyen acadèmicament o només les parla la gent?
2: Sí, hi ha acadèmiques que ensenyen aquestes llengües, però molt poques, no mucho.
1: No. I tu creus que estan en perill d'extinció o no? O la gent les preservarà?
2: Fulano. No. Som moltíssims. No.
1: Aquí a Barcelona tens ocasió de parlar-lo?
2: No gaire. Quan m'encontro amb algú d'Àfrica d'Oest,
1: sí,
2: un de Senegal o Guinea, parlem una mica, no, o es comprenem, parlem una mica. Sí.
1: Sí. I et relaciones amb altres camerunesos aquí o amb altres africans?
2: No molt, però sí, conec algun. Quantes?
1: I quan vas decidir tu aprendre a parlar català?
2: Bueno, des del principi que arribar aquí, pues, això fa part del procés d'integració d'una persona en un lloc nou, no?
1: Sí, però com que aquí en castellà també et pots defensar, tu vas aprendre simultàniament el català i el castellà?
2: Sí, les dues coses, sí. Sí, al mateix temps.
1: Sí. I ho vas aprendre fent cursos o això?
2: Sí, he fet cursos, però molt poc. He aprengut més per la calle, parlant amb gent que en les aules.
1: I tens ocasió de parlar el català amb gent?
2: Molt poques vegades, perquè moltes vegades si parles a gent català, si veus que eres estranger, t'estan parlant en castellà, és una reflex.
1: Sí, un acte reflexa
2: que
1: no ho hauríem de fer els catalans. És que donar per suposat que una persona, perquè és negra o té trets orientals, no parla català, doncs és una equivocació, no?
2: Sí, les llengües s'aprenen parlant.
1: Clar.
2: Per molt que has estudiat, si no practiques, no parlaràs mai.
1: I tu t'has sentit discriminat per alguna vegada o has patit atacs racistes o això pel fet de ser negre?
2: Moltes vegades.
1: Sí, quin tipus?
2: Bueno, fa anys, una vegada en el metro, una persona que he sentit que no estava còmode sentada al meu costat i ha canviat de silla, i en la cuina he sentit algun que altre insultos com es diu?
1: De companys mateixos treballadors?
2: Sí, poques vegades, però passa.
1: I què fas tu quan et trobes amb aquestes situacions?
2: No, passo.
1: Sí, no?
2: Jo no perdo molt temps.
1: No. Però t'afecta?
2: Sí, però després d'un temps ja saps que no val la pena perdre el seu temps amb el gent que no saben respectar altres persones. El que no sap respectar una persona és perquè no se respecta a si mateixa.
1: Sí, sí, sí.
2: Per tant, jo tinc l'estima d'ella.
1: Sí, sí, vull dir que és veritat que el més important és sentir-te valorat i estimat i reconegut i apreciat, sí, no, per les persones que tu també valores.
2: Sí,
1: no?
2: Són cases aïllades, per tant tampoc podem dramatitzar la cosa, perquè les bones persones i males persones hi ha en tot arreu del món. Mm-hmm. Per tant, no hi ha, tampoc cal fer-se víctima tot arreu.
1: Ah. I l'atletisme ara el pots seguir practicant?
2: Bueno, jo sigo fent esport en el gimnàs, però no
1: pròpiament atletisme.
2: No.
1: És que, més, si treballes a la cuina, fas d'actor, fas les espardenyes,
2: són moltes coses,
1: sí, eh? Per això que ja no deus tenir gaire temps.
2: Jo,
1: no?
2: En mi vida estic fent moltes coses. M'agrada la creació, amb la meva firma,
1: sí,
2: les espardenyes, ara estic formant per a fer un curs de calçat.
1: Uh-huh.
2: I després penso vull fer un curs per la creació de la moda.
1: Sí.
2: Perquè vull fer ropes i tot això.
1: Clar,
2: estic molt ocupat.
1: Que bé, que tinguis tantes idees i que et sentis,
2: sí,
1: tan creatiu, no?
2: Pues això era l'essència de la vida, perquè si no, què fa?
1: I el negoci aquest de les espardenyes, el Camerún segueix o no?
2: Segueix. Ara, al final d'anys, aniré a Camerún per a veure com podré reactivar això i tot això.
1: I deus portar la roba d'allà, no? Les teles, les portes
2: teles
1: del Camerún.
2: Les teles, la porta del Camerún, i les monto aquí, sobre les sueles, sí.
1: És tot un art, no?
2: Fem el que podem.
1: Sí. I quins projectes de futur tens?
2: Els projectes de futur són això. M'agradaria tenir jo tinc un guió escrita amb un amic meu, Eduard Benito, un company de teatre. Hem escrit un guió,
1: sí,
2: i estem buscant producció per a poder financiar-lo i poder filmar aquest guió. Després, amb el meu firma de espardenyes, m'agradaria tenir una tienda aquí en Barcelona.
1: Clar.
2: Una tienda al meu país, i m'agradaria, si al futur, m'agradaria invertir molt en Àfrica.
1: Sembla mentida, amb els pocs mitjans que vas venir, no? I que, bueno, i que puguis inclús ajudar el teu país.
2: La idea és algun dia tornar a ajudar al desenvolupament del meu país. No marxem per a sempre. Si hem de marxar per a tornar.
1: Clar que sí. Doncs tant de bo els teus projectes i els teus somnis es compleixin, que t'ho mereixes per lo creatiu que ets, per l'empenta que has tingut, i tant de bo.
2: Gràcies.
1: Puguis seguir tirant endavant com has fet fins ara, que no sé d'on has tret el coratge, però que en bueno, tens molt. Et felicito.
2: Sí, somiar és gratis, però realitzar-les costa treball.
1: Ja. Doncs tant de bo te'n surtis amb tot, que t'ho mereixes.
2: Moltes gràcies.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta carta de podcast esplugasfm.cat, un poco de todo y algo más.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
8: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
9: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i Le Bordet.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Pauline Diouf, que va néixer al Senegal, en concret a la regió de Fatick. Hola Pauline, com estàs?
1: Hola, molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: En el Xerrem d'Arreu he entrevistat diverses persones del Senegal, però nascudes a llocs diferents, a la Casamans, a Dakar, i ara tu, a Fatick. Hi ha moltes diferències entre les regions del Senegal?
1: Sí, les regions són geogràficament la limitació que hi ha, però també es veu que cada regió viu una etnia o una comunitat diferent. Llavors, a Fatick, per exemple, la comunitat que viu a Fatick es diu Asserer, que són diferents de la comunitat que viu a Casamas, que són els Jola, o la que viuen al nord, que són els Wolof.
0: I quins records en tens tu de Fatick?
1: Fatick, tinc tots els records de la meva infància, perquè vaig estudiar allà a primària, secundària, fins al batxillerat, és quan vaig anar a Dakar per fer l'universitat.
0: Tu has dit que ets d'ètnia Seré. Quines característiques té aquesta ètnia?
1: L'ètnia Seré originalment es diu que venen d'Egipte, llavors tenen característiques físiques que són gent altes, una mica primes com jo, sí. Però generalment és una ètnia molt alegre, també l'agraden fer festes de cultura com la iuta i altres coses.
0: Què és la iuta?
1: La iuta és un esport a Senegal. Originalment es fa a feia en els pobles, per exemple, quan després de fer la recolta, després de treballar al camp i tenir la recolta, es feia una celebració per celebrar que s'ha anat tot bé, no? Llavors és un esport que ajuden dues persones i el que fa caure l'altra persona guanya. Llavors, sí.
0: I se segueix practicant?
1: Sí, se segueix practicant molt i al final, els darrers anys, el que s'ha fet és que s'ha convertit en un esport amb molts diners. A la ciutat, per exemple, la gent posa molt milions perquè el que guanyi ja es porta molt diner.
0: I lluiten cos a cos o hi ha algun element entremig?
1: Lluiten cos a cos, o sigui que allà guanya la força i la tècnica.
0: Així hi ha una tècnica determinada, també no és només la força bruta.
1: Això sí, hi ha tècniques, paraules tècniques que s'utilitza i també això de fer coses de mística, de marapudar-se, també ho fa molt. Això també jo crec que forma part de la part psicològica, no? Perquè quan més coses portis, no? Del teu marabú, això dona més, com que més força o te dona més coratge, no? Per poder fer defensa o guanyar a l'adversari.
0: I es practica només entre homes o també entre dones?
1: Sí, solo és entre homes. Les dones, si ho fan al poble, és només per una raó especial, una festa especial. I també recordo ara, a la meva etnia, per exemple, quan la dona se casa, hi ha un ritual tradicional que es fa aquesta lluita entre dones. Allà sí que ho fa, però a nivell d'esport solo ho fan els homes.
0: Només en els casaments les dones. I hi ha algun altre esport propi de dones?
1: A Senegal no hi ha un esport propi de dona que recordi jo, però quan les dones van a l'escola, per exemple, poden fer tots els esports que volen, no? Jo, per exemple, quan anava a l'institut feia atletisme. Llavors hi ha dones també que l'agraden jugar a futbol, hi ha un equip de futbol a Senegal ara, de bàsquet també, de balonmano, i tots els esports que es practiquen ara, la majoria hi ha un equip de futbol també.
0: Entre vosaltres us reconeixeu si sou d'una ètnia o d'una altra?
1: En general, sí, la majoria es reconeixem, no? Si veiem una persona, jo, per exemple, si veig una persona de l'ètnia serer, físicament ho pot reconèixer, però en general es reconeix més quan parla la persona, perquè hi ha un accent, cada ètnia té el seu idioma i es nota l'accent. Per exemple, a primera vista pot pensar que aquest pot ser que sigui serer, però quan parlo amb ell, allà sí que ho noto més i ho puc confirmar més.
0: I us barregeu entre vosaltres?
1: Sí, entre les etnies es barregem, perquè jo, per exemple, la meva família, el meu pare va sortir de la seva, d'on vivien els seus pares, i se va anar a altre poble, i aquest poble la majoria són Wolof, llavors nosaltres som Serer, i en altres etnies Bambara, Tukulor, en el poble hi ha com menys 6 etnies diferents, i es barregen. El que passa que a vegades hi ha etnies que són més conservadores, no? A l'hora de casar-se, per exemple, hi ha etnies que només es casen entre si, però ara ja és menys. Jo, a la meva família, el meu germà, per exemple, tinc 6 germans i sol un s'ha casat amb un serer, els altres s'han casat amb altres dones d'altres etnies. Llavors, ara sí, es nota més aquest barreig.
0: Deu anar evolucionant també, no? Que cada vegada deu importar menys i s'accepta més la diversitat i això. I la religió està lligada amb les ètnies?
1: Sí, també, perquè si veiem la religió catòlica, que és la primera que va començar a Senegal, a la zona que està més a prop del mar, que es diu la costa, és quan van arribar els barcos amb els primers missioners, i aquesta zona es concentra la majoria dels catòlics. Després van anar una mica al centre. Llavors es nota que al nord hi ha menys catòlics, perquè van començar des de la costa, i sí que es nota que els catòlics estan una mica concentrats en aquesta part de la costa i una mica del centre.
0: Tu vas venir a Barcelona fa uns anys. Com va ser això?
1: Bueno, primer vaig venir a Espanya i estava a Las Palmas el primer any, en 2009. Vaig anar a Las Palmas per estudiar. Però després, com que la meva germana vivia aquí a Barcelona i jo volia seguir estudiant, era més fàcil, no? Perquè ja tenia una família aquí per acollida. Llavors he decidit seguir estudiant i venir cap aquí a Barcelona.
0: Estàs contenta d'haver fet aquest pas?
1: Jo dic que sí, perquè quan estàs a Senegal estudiant o treballant, ves la gent que viatja, no? I te dona gana de viatjar, però després quan estàs aquí i tens la sort d'estudiar i de tindre un treball que et puguis permetre viure dignament, això per mi sí que és una sort i estic contenta d'haver-ho arribat.
0: Vas notar molta diferència entre els estudis que podies fer al Senegal o els que vas fer aquí? S'enfoca de manera diferent?
1: L'estudi, com que vaig vindre aquí després de la universitat, llavors jo el que volia fer era un màster en comerç internacional en el món empresarial, i jo crec que hi ha una mica de diferència, però com que jo el que vaig estudiar era algo que jo volia en un sector determinat, mas jo crec que pot ser que sigui el mateix allà també, però no especialment. Hi ha alguna diferència, segurament que sí.
0: Però el motiu de venir no va ser que allà no poguessis fer els estudis que vas fer aquí, sinó que tenies com ganes de veure món o de conèixer altres realitats.
1: Sí, va ser que estava treballant en una empresa que tenia un soci espanyol i la idea era aprendre coses, no?, que es practicaven aquí, no?, per poder després passar-lo allà. Llavors era com que aprendre una experiència diferent, no?, per poder després poner-lo en pràctica allà, perquè sí que és diferent la manera de fer les coses, no?, i aquest era el motiu principal.
0: Segueixes a la mateixa empresa?
1: No, perquè quan vaig acabar el primer any aquí vaig tornar a Senegal perquè hi havia una nova empresa que es volia posar de marxa, però al final no va ser així i llavors la nova empresa no ha pogut començar i jo llavors tenia ganes d'estudiar més i vaig seguir estudiant. I per lo que sé és que la empresa al final no va poder.
0: I t'has quedat aquí per motius laborals, perquè la idea era tornar al Senegal i aplicar el que havies après aquí, o hi ha altres motius que han fet que et quedessis aquí?
1: Sí, després el motiu principal sí que era trobar aquí feina, no?, després de treball, perquè jo quan vaig començar a estudiar aquí la idea era tornar, però tornar per fer un negoci, perquè allà treballar per compte d'una altra persona no era el que volia, no? Ja, la idea era tornar allà per fer un negoci. I quan vaig començar a estudiar aquí, després d'estudiar vaig dir, ara què? Quan torno ara no tinc el diner suficient per poder fer el negoci, llavors he de treballar uns anys i després ja tindré una mica del capital per poder començar un negoci. I al final ja vaig seguir treballant encara. Tinc moltes idees de negoci todavía, però encara no he posat en marxa.
0: I tens la idea de tornar a Senegal per obrir un negoci allà?
1: Sí, tinc aquesta idea, sempre he tingut aquesta idea i estic amb dos o tres projectes que estic mirant, però la idea no seria tornar per fer el negoci, sinó estar aquí i poder fer el negoci allà, no? Poder invertir i poder anar i vendre i intentar fer passar el negoci.
0: Perquè tu que has estudiat, que t'ha donat aquesta visió empresarial?
1: Jo primer a Senegal vaig estudiar Filologia Hispànica a l'universitat i després de la llicenciatura treballava en una empresa que tenia una confederació de petites i mitjanes empreses. Llavors allà va néixer les meves ganes, no?, de seguir en aquest món de l'empresa, i vaig dir jo necessito estudiar també per poder en el futur tenir el meu negoci, i així va néixer aquestes ganes d'estudiar comerç i empresarials.
0: La feina que fas ara, que és per una empresa, oi? I tu creus que et dona experiència de cara al que tu vols fer en el futur?
1: Jo crec que sí, perquè ara treballo en una empresa de tecnologia, estic en el departament d'atenció al client i treballem amb les empreses només. Llavors tenim relació amb diferents tipus d'empreses i llavors per a mi sí que és el món de les empreses todavía i estic tenint moltes experiències allà.
0: Com t'ha canviat la feina amb la situació de la pandèmia?
1: Jo diria que he tingut molta sort perquè en l'empresa a la que estic treballant, abans de la pandèmia teníem aquesta possibilitat de treballar des de casa dues dies a la setmana. Llavors, quan va començar la pandèmia, van dir, ara tot el món hem de treballar des de casa, i jo des de març estic treballant des de casa.
0: Tu vius a Sants. Sempre hi has viscut o, i t'hi trobes bé al barri?
1: Sí, des de que vaig vendre aquí a Barcelona sempre he viscut a Sants i m'agrada molt aquest barri perquè és tranquil·let i després hi ha tots els comerços i el transport. Llavors per mi fa uns anys estava mirant per canviar de pisos, però sempre en el mateix barri. Sí, sí.
0: Tu deies que sou sis germans i tu només has tingut un fill. És per plantejament o tens la sensació que les coses estan canviant també?

0: de granet de sorra i,
1: bueno, potser
0: aquest, i anar fent camí.
1: En aquest aspecte potser, no sé si serà un favor o no sé si serà traumàtic, però igual la naturalesa ens fa un favor i ens en treu per la força. Però bueno, és un tema...
0: Ja. I tu, quins projectes de futur tens?
1: Doncs no et sabria dir, perquè també comparteixo vida amb la meva companya i bé, intentem anar fent, sí, evidentment hi ha unes prioritats, però tampoc no tinc molt marcat de moment, bueno, si seguir com a professor i seguir amb l'activisme i amb els meus interessos, diguem-ne, personals, però no, suposo que sortir a la ciutat, això crec que ho tenim bastant clar. I no ho sé, allà on em porti
0: la vida, no?
1: La vida, sí.
0: Com sempre. Doncs mira que se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar i per la teva mirada al món, no? Que és molt interessant i compromesa.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cua de Cuc, espai de cinema a Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, centre cultural Esplugues de Llobregat.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes al programa 2017 del Club del Country, 42è especial dedicat als números 1 d'ençà el 1987 per celebrar els 40 anys del Club del Country. Estem al 2012, Jason Aldean amb el Fly Over States, aquesta cançó escrita pel Neil Thrasher i Michael Dolan, que va publicar amb el seu àlbum Mike in the Party, del qual va ser el 5è i darrer senzill, el 7è número 1 de la seva trajectòria discogràfica. Continuem. Després d'una setmana al número 1, estem al juny del 2012 en Something But a Truck, una cançó que va estar-se dues setmanes al número 1, coescrita per Kip Moore al costat de Dan Cove, una cançó que arribava com a segon senzill del seu àlbum anomenat Up All Night, que era el seu àlbum de debut.

El Club del Country and Something But a Track, l'únic número 1 que fins a la data ha obtingut en Kip Moore, per tant, l'única vegada que l'escoltem amb aquest especial. Good Girl va ser una cançó de Carrie Underwood que va estar-se una setmana al número 1, i la cançó escrita per en Chris Stefano, en Ashley Gordy i la mateixa Carrie Underwood, realitzant el seu quart àlbum d'estudi, aquell Blown

preciós de la Carrie Underwood. Seguim amb aquests records de números 1. Springsteen, una cançó d'Eric Church, tercer senzill del seu tercer àlbum anomenat Chef, una cançó que va escriure ell mateix al costat de Jeff Hyde i Ryan Tindall, inspirat per el record d'una noia i la cançó d'un altre artista, però va preferir centrar-la amb el ídol, amb el seu ídol, Bruce

Així arribava al seu final aquesta cançó d'en Luke Ryan, que es deia Drunk on You, una cançó escrita per Ronnie Clawson, Chris Tomkins i Josh Kerr, i que va interpretar com a tercer senzill del seu àlbum Tailgates and Tan Lines, el primer dels senzills que va publicar, en el qual ell no hi havia participat com a compositor. Tenim més cançons, estem al mes de juliol de 2012 i escoltarem una cançó d'en Bradley Gilbert, una peça magnífica que es diu You Don't Know Her Like I Do, una autèntica passada de cançó que escoltem també a continuació. Cançó realitzada com a segon senzill de l'edició de Lux del seu àlbum Halfway to Heaven. Gilbert i Jim McCormick la van escriure, la segona cançó més radiada de country del 2012.

You Don't Know Her Like I Do. La versió de l'àlbum dura un xic més que la versió single. La versió single és la que hem escoltat a nosaltres ara mateix. Era Bradley Gilbert, una de les cançons més importants d'aquell 2012. Even If It Breaks Your Heart va ser el següent número 1. Will Hodge i Eric Paisley van escriure aquesta cançó el 2009 i en Will Hodge la van registrar amb el seu setè àlbum d'estudi de Wreckage primer. Però després Ellie Young Band la va fer popular. Sisè senzill de la seva carrera artística, segon del seu àlbum Life

aquesta cançó gairebé arribem a la meitat del nostre programa d'aquesta setmana del Club del Country. Recordem també el tercer senzill de l'àlbum Home, a càrrec de Dierks Bentley, una cançó escrita per ell mateix al costat de Brett Vivors i Jim Vivors, que també arribava per encetar el mes d'agost del 2012 al número 1. La cançó era 5150.

corrent amb els números 1 amb aquesta època que ni just ni aquesta cançó que acabem d'escoltar, que Come Over. Love and Theft van arribar al número 1 amb la cançó Angel Eyes. La meitat del duo, en Eric Gunderson, va escriure aquesta cançó al costat d'en Jeff Copeland i Eric Paisley. La cançó va ser realitzada com el primer senzill de la banda sense el tercer membre de la formació, en Brian Bandas, i el primer del seu àlbum de debut. La segona cançó d'ells que va entrar amb el top 10 i el seu primer número 1.

Recte final del programa d'aquesta setmana, escoltant a Blake Shelton i aquest Over, també una cançó que arribava a la primera posició dues setmanes per encetar el mes de setembre d'aquell 2012 que avui repassem. Paul Jenkins i David Elliott Johnson a la composició d'aquesta cançó, quart senzill del seu àlbum Red and River Blue. Va ser originalment realitzada el 2007 com un tema del Born Out Bright, l'àlbum de debut i únic àlbum realitzat per la banda de Jenkins, The Royce. Una cançó fabulosa, doncs, que havíem escoltat. Ponchun va ser, sens dubte, una de les grans cançons de l'any, primer senzill del cinquè àlbum d'estudi Tornado de Little Big Texas. Natalie Hemby, Luke Laird i Barry Jean a la composició. Va esdevenir el primer número 1 del grup a les llistes americanes el 15 de setembre de 2012.

Pontoon, la cançó del Little Big Town, aquí al Club del Country, una de les cançons que va guanyar el Premi Grammy del 2013 com a millor cançó d'un duo o d'un grup. Hunter Hayes arribava al número 1, una cançó coescrita per ell mateix, realitzada com a segon senzill del seu àlbum de debut, que es deia com ell, Hunter Hayes. Troy Burgess va ser el co-compositor d'aquesta cançó. És el segon tema que més va vendre com a senzill d'un cantant masculí de música country a l'abril del 2014 fins aleshores. És Wanted, Hunter Hayes.

Fabulosa aquesta interpretació de Hunter Hayes, aquest Wanted to Take a Little Ride. Hem començat amb ell i amb ell tornem. Jason Aldean, cançó escrita per Dylan Altman, Ronnie Clawson i Gene McCormick, enregistrada per Jason Aldean, primer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi. Es deia Night Train.

Hem arribat a un moment capdalt de la història de la música country de les llistes de Billboard, perquè a partir d'aquí, del 20 d'octubre, va ser quan es van separar en dues les llistes. Una, el Hot Country Songs, es mantenia i entrava el Country Airplay. Una ho comptava tot, descàrregues d'internet i tot això, l'altra només es centrava en la ràdio. Les descàrregues d'internet i escoltes d'internet van portar a estar-se un total de 9 setmanes consecutives aquest tema de la Taylor Swift, el número 1 del Hot Country Songs. We are never ever getting back to

together. Una cançó del quart àlbum d'estudi de la Taylor Swift, composta per ella mateixa, Max Martin i Shaul Black. Nosaltres que ens centrem més en el Country Play, però aquesta va estar-se aquestes 9 setmanes, mentre a la llista del Country Play, Blown Away era número 1 amb la Carrie Underwood, una cançó de l'àlbum del mateix nom del 2012. Va ser el segon senzill d'aquest treball discogràfic, escrita per Chris Tompkins i Josh Kerr. Tornem la setmana que ve. A reveure.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

els talons són campanetes i espardenyes de ballar. Els secrets de els seus ulls negres

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cuplejant. Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: La plataforma e-books. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom, estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua, comparteix el català.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Better start from the beginning. La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa.

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs-La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a doncs, escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrias. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ja ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més, estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí, sí.
0: El Lluís, és veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris, que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per lo poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi han, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec totes Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar, estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre, des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure era sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat, i els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat, i cada cop me'l demanaven més. Bé. I si em despistava algun dia això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar? Ho van estudiar? Em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. arrel d'aquesta primera experiència em va agradar molt i la gent em demanava que en fes una altra. I llavors vaig publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
0: La primera novel·la, que és El pacto de l'hambre.
1: Exacte.
0: I a més està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil. Oi?
1: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit.
0: Sí.
1: I bé, parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
0: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes, de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho van pair, com
1: sí, sí. Sí, a més hi ha el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica, i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Penso que la història està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història, doncs, eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net, i s'explica des de l'any 2017, que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya.
0: Sí.
1: I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya, i del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
0: Si tu vas al barri de Gràcia i parles de la Casa Elizalde, encara trobes a persones grans, de 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
1: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular dels amos de la fàbrica, de la família.
0: La gent ho associa. Sí. Què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia de motors, i ho relacionen amb la família.
1: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional, però a més va ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? Al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I, a més, van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14, 15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica. També havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
0: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net com va ser tot aquest procés que ella va viure. I, per tant, aquí veiem una transmissió generacional i familiar important de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com ho reflexes tot això en la novel·la?
1: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè... Quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus a nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
0: D'on venim.
1: D'on venim. I tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en Franco i no sabien qui era. Això passa. És molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys, la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt... I estem parlant, doncs, de crims de guerra i de repressió, i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors, tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també d'utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
0: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
1: Molt important, sí. Molt, molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir... El que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
0: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
1: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure, perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
0: El teorema de los sentidos i el pacto del hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí?
1: Sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El teorema de los sentidos i El pacto del hambre, i també a la llibreria...
0: L'escriva de l'Avinguda Isidre Martí.
1: Ah, exacte.
0: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
1: Sí.
0: Digue'ns on et podem trobar, amb quina pàgina.
1: Ara el blog el tinc parat perquè hi ha tantes coses, no em dona la vida.
0: Bueno, però si estic... més no trobarem les teves feines que has fet.
1: A les xarxes estic a Instagram, estic a LinkedIn, estic a Facebook. A Facebook tinc la meva pàgina d'escriptora, però a més també hi ha una pàgina únicament del llibre del Pacto de l'Hambre, on vaig penjant totes les novetats, entrevistes i qualsevol cosa que hi hagi. I, en fi, i a més hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet, i això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
0: Pel que calgui. El Pacto del Hambre ha estat llibre finalista del Premio Fernando Lara de l'editorial Planeta.
1: Sí.
0: I te t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
1: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no?
0: Sí.
1: Però hi ha certamens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premi de Novel·la Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto de l'Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista. Sí.
0: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i em va semblar molt entranyable.
1: Sí. El pseudònim, bé, jo vaig pensar sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim, perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corrias i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, i llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy, Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria, i després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partíceps del que jo estava fent, els havia perdut, i vaig pensar que d'aquesta manera els tindria una mica amb mi.
0: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta filiació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i la ràdio.
1: Encantada.
0: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
1: Quan vulgueu.
0: Doncs ho torno a repetir. El Pacto del Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació de justament abans de la Guerra Civil. Uh-huh. Ens situa en el barri de Gràcia, perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia.
1: Molt bé.
0: Una abraçada. Encantada. Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Sí.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui fem un recorregut històric per la nostra ciutat. Viatges d'un claustre gòtic. I parlarem del claustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, i el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, 15, del 15, segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre aquí a Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga d'una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí,
0: però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posa en el teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles, el que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles. Com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos. Van aconseguir que els hi donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls hi va donar. Aquell monestir, aquell convent era d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles, com a monges dominiques, segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i i la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir d'en allà ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà altre cop per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls hi prenia, segons la situació política del moment se'ls hi prenia, després se'ls hi tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elies Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós van fer una visita, van mirar aviam com està el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I en allà s'hi van estar uns 70 anys. Tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre tot el patrimoni, els hi van saquejar el monestir, que fins aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ja no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els hi costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
0: Per tant, es venen els terrenys de Barcelona
1: i venen cap a Esplugues.
0: I venen a una zona que el terreny és més barat.
1: Clar, en aquell moment sí. En aquell moment sí.
0: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
1: Que encara hi és.
0: Encara existeix, però en els terrenys.
1: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
0: Sí.
1: El que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina, que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just. Venia una dotació de mina que ve des de Sant Just. I, clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, treure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
0: Arriba al claustre aquí a Esplugues a quin any?
1: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les i, bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
0: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passava l'autopista. Més o menys, eh?
1: Més o menys, sí.
0: Per fer-nos una idea. Uh-huh. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, eh? Per bueno, pocs sí. metres, eh?
1: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, no crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
0: No existia. Però em refereixo que aquest claustre a la seva història, ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més.
1: Però de fet, a Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de característica el claustre aquest és que cada vegada que s'ha traslladat han sigut les mateixes mestresses de l'edifici que se l'han traslladat per continuar fent la mateixa funció. Tots els altres edificis, quan s'han traslladat, han deixat de fer la funció que tenien. Hi ha façanes d'esglésies repartides que potser ara són una escola, hi ha claustres que estan en una altra zona que eren d'un convent, que ara estan potser a l'Eixample i estan fent d'escola. Però la característica molt particular d'aquest claustre és que en cada trasllat continuava fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
0: No ha canviat l'activitat.
1: Exacte. Fins ara, que ja està tancat.
0: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
1: Sí.
0: És un llibre impressionant, té gairebé unes 100 fotografies, gairebé, sí, amb plànols, amb croquis, amb explicacions, amb fotografies antigues, contemporànies. Quant de temps t'ha portat fer aquest treball?
1: Bé, el temps que et donaven per fer el treball de màster, el treball de final de grau, començaves el mes de setembre o així a decidir quin treball faries i l'havies d'entregar cap al mes de juny. A tot estirar, podies demanar que t'ho deixessin presentar el mes de setembre. No va arribar a l'any, però sí que van ser tots aquells mesos d'intentar trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Vaig passar per mil i uns arxius i centres de documentació. Sí. Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant, sí, el que va passant, però les coses normals, des de que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer misses per tal, o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des de que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que elles deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Hi havia un llibre que dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que està allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per les biblioteques de la Facultat de Teologia. Biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga, sí, de l'època.
0: Documentació molt dispersa,
1: molt dispersa.
0: En llocs que no són pròpiament arxius històrics.
1: Són arxius, són,

0: en l'Arxiu de Fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'Arxiu Fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien de paraula, i que no podia documentar-ho perquè no hi havia suficients plànols com per donar-ho per fet, les fotografies em van ajudar perquè eren fotografies del moment, de l'època. Per això n'hi ha tantes. No hauria de ser... És a dir, com a treball de final de grau no hauria de tenir tanta imatge, però en aquest cas se'm va permetre perquè era el document, era el document bàsic que refrendava el que es deia.
1: Tot això com estàs explicant, o sigui, tota aquesta documentació existeix, però està dispersa a diversos llocs. No hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
0: No. Com a història del recorregut que ha anat passant, no hi ha un arxiu en el propi... No hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com totes les ordres religioses, el seu arxiu. Dels seus moviments, fossin amb llibres, amb... Aquest arxiu tenia... Bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu... les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, i pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la seva acta original. No una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. Molts estan en llatí, hi ha més de 347 o així que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos durant la Guerra Civil van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, sí, no et deixen seguir la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans, que hem comentat abans.
1: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls
0: sí,
1: van deixar veure?
0: Sí, sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball que era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven, i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
1: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar... Els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir és d'elles.
0: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir està tancat i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
1: Totalment.
0: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni... que en aquest cas és arquitectònic i és documental, si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis perquè estarà en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns anés d'Esplugues.
1: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
0: És de suposar que sí, que hi hagin que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem que ajuntament i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
1: Clar.
0: Crec que seria... Per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords com a mínim.

0: aquestes quatre institucions.
1: Lídia, amb aquest treball que has fet a Excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera, realment, és impressionant, és una feina de molt de temps, de molta dedicació,
0: d'investigació,
1: de molta investigació,
0: de reteta de biblioteca,
1: perquè clar, el seu treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola, no has pogut tenir col·laboració absolutament
0: de
1: ningú.
0: No, clar, eren individuals, sí.
1: Doncs tornem a recomanar el llibre, tornem a dir Els viatges d'un claustre gòtic d'aquí d'Esplugues de Llobregat, de la Lídia Verdier. Lídia, tens més treballs? Estàs fent alguna coseta ara? Perquè coneixent-te segur que no pares.
0: A mi el que m'ha agradat sempre ha sigut investigar. Llavors, quan jo havia d'escollir el treball de final de grau, en aquell moment els blocs que podies escollir, el de conservació, era el que em permetia investigar i no només dir un estat de la qüestió, que això, per dir quatre coses que hi havien dit dels altres, a mi no m'entusiasmava. Clar, aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer. Les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, tots buscava algunes coses que fossin d'Esplugues. Si n'hi havia, clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme doncs vaig treballar al parc dels Torrents, el Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura, el Museu de Can Tintorer, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
1: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
0: Sí.
1: És molt important.
0: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
1: Digues.
0: Aquesta església que tenim aquí en el monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se a l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, encara que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquesta sigui amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
1: Rambla Catalunya,
0: sí. Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell.
1: Val.
0: Baixar a mà dreta.
1: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són de pedres d'ara, però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
0: Sí, clar, no sé, jo sé que tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
1: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
0: Molt bé.
1: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem. Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar quin és el llibre. Novament, moltes gràcies, Lídia.
0: A tu per invitar-me a venir.
1: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient en properes ocasions.
0: Molt bé.
1: Vinga, bon dia.
0: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
0: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
4: És gratis!
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
0: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Ho sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres una entitat que forma part de les seccions de l'Event Centre Cultural. És Gelada. I a més Gelada, ja vam fer una entrevista perquè el 2023 vam fer els 50 anys. Per tant, aquest 2026 estem amb la celebració de 53 anys de la vida d'aquesta entitat, d'aquest centre excursionista d'aquí d'Esplugues. Per parlar de les activitats que s'estan fent per aquest any, tenim amb nosaltres a l'Oriol Pi. Benvingut.
3: Gràcies.
2: Gràcies a tu per estar aquí, per portar-nos totes les activitats que fareu, que les primeres s'han iniciat el primer cap de setmana del mes de febrer, el 7 i 8, que és la construcció d'un poblat d'iglús, que serà 33 anys que esteu fent, no de manera consecutiva, però seria la 33a edició d'aquest poblat d'iglús. Anem a explicar què és un iglú. Molta gent ja ho sabrà, però per qui no ho sap, què és un iglú?
3: Què és un iglú? Perquè ens fem una idea, és, si tots hem vist el Pingu, doncs és allà on viu el Pingu. Són aquells blocs de gel o de glaç que tenen una forma així esfèrica, circular o mitja esfera, i és originari dels poblats inuits. I aleshores, doncs, la idea és d'aquest poblat d'iglús és anar-los a construir nosaltres mateixos. Òbviament, ara aprofitant, a més, aquesta temporada de neu tan bona que hem tingut, anirem a la zona del Ripollès, concretament a la zona de Vallter, i allà construirem aquest poblat d'iglús. I la idea és passar-hi la nit, passar la nit a dins dels iglús. Farà fred? Sí, segurament farà bastant fred, però penseu, per exemple, que els iglús a dins mantenen una temperatura que oscil·la entre els 0 i els 2 graus. Pot semblar realment una temperatura molt incòmoda d'estar-se a dins, però penseu que a fora, a la nit, si fa menys 8 o menys 10 graus, a l'entrar dins és una sensació molt més confortable respecte al que està fent a fora. A més, també t'aïlla del vent i t'aïlla també del soroll. És una experiència molt curiosa de sentir res allà dins, mentre a fora pot ser que hi bufi el vent i que faci molt fred.
2: De fet, hi ha hagut gent que s'ha vist dintre d'una allau i ha improvisat un iglú no construït d'aquesta manera. Si mirem el documental de Balandrau, veiem perfectament que hi ha una de les persones que diu: em vaig sepultar jo mateix dintre de la neu, em vaig fer una cova, que seria un iglú, i gràcies a això es va poder salvar. Per tant, la gent que feu alta muntanya, és molt important que feu aquests cursos d'iglús.
3: Sí, pot servir com a refugi d'emergència, com bé comentes. Esperem que no sigui el nostre cas. És a dir, la idea és doncs anar-los a construir durant el matí, tranquil·lament, tenint tot el dia, per a la que comenci a fosquejar, doncs ja tenir un lloc on resguardar-nos i passar-hi la nit.
2: Doncs anem a la propera activitat, perquè teniu una programació que va fins al mes de novembre.
3: Sí, sí, sí. Abans, si em permets comentar, per posar una mica de context, el Gelada és el grup excursionista que ja té molts anys de vida, com comentaves abans, i ara el que hem fet o estem intentant fer és doncs sortir, si se'm permet l'expressió, de l'hibernació amb què havia estat aquests últims anys, sigui per varis temes, entre el Covid pel mig, entre la gent que ho portava doncs tenir altres coses i altres compromisos familiars que no els permetien doncs d'organitzar tantes sortides als caps de setmana a la muntanya, i ara la idea és reflotar-ho o sortir d'aquesta hibernació pensant una mica en grup de gent jove, entre uns 20 i 40 anys, tampoc està estrictament limitat, però sí que una mica tot això neix de la idea de buscar un grup de gent per anar fent sortides a la muntanya. El que ens passa a bastanta gent és que tenim el nostre grup d'amics de tota la vida, amb el que fem els sopars i les festes d'aniversari i el que sigui, però a l'hora de sortir a la muntanya, doncs no, pel que sigui, doncs no els agrada o no trobes aquell grup de gent o no pots fer les mateixes coses. Aleshores, doncs, la idea és això, un grup de gent, que tinguem ganes de sortir a la muntanya i aleshores doncs, per autoorganitzar-nos una mica i tenir, com bé comentaves, i vaig ara això que em deies, hem fet un calendari, una mena de planificació d'aquí a novembre amb diferents sortides. Ara més o menys hem fet una sortida, un més sí, més no, per tenir això. No implica, no és tampoc una cosa que impliqui un compromís d'estar cada dos per tres doncs, atent al calendari i fent coses, sinó doncs saber que, mira, doncs ara a l'abril farem aquesta sortida, d'aquí un parell de mesos farem l'altra, i si et ve de gust doncs apuntar-t'ho al calendari i abans doncs quedar algunes setmanes abans per acabar d'organitzar-ho i ja està, i sortir a gaudir de la muntanya.
2: Doncs quan acabem l'entrevista us direm on us podeu apuntar i què heu de fer per poder participar en aquestes activitats. I anem a explicar primer les activitats i fer una miqueta de caliu.
3: Vinga, doncs per anar fent boca o per anar entrenant una mica les cames per a aquestes sortides de muntanya que tenim planificades. Hem comentat ja el Poblat d'Iglús, ara al febrer, però després la idea és a l'abril fer una sortida a Montserrat, i aquí aprofito per comentar també, és una combinació, aquestes sortides a la muntanya que hem planificat, ja d'un parell de tipus, és a dir, algunes que són només d'un dia, que és una matinal de diumenge o una excursió, més després dinar i després ja tornar cap a casa, i alguns altres que són, algunes altres sortides que són de cap de setmana. Com, per exemple, això, la primera serà a Montserrat, que serà una sortida d'un dia, fent una ruta sortint dels recorreguts típics dels guiris amb xancletes que pugen fins a Sant Jeroni, que això passa, doncs seria fer una ruta que sortís de tot això i anar a veure racons una mica més amagats de Montserrat.
2: L'excursió, la sortida a Montserrat, és un clàssic de gelada, perquè l'heu fet moltes vegades i sempre intenteu fer recorreguts diferents i descobrir indrets de la muntanya que són preciosos. Per tant, també ara fa temps que no fèieu aquesta sortida a Montserrat, també era un clàssic dintre de la programació de Festa Major de Sant Mateu, però bueno, com hem dit, hi ha hagut un parèntesi, me n'alegro també que recupereu aquesta sortida.
3: Sí, això a Montserrat ho tenim ben a prop, no la veiem, així com altres pobles del Baix Llobregat sí que si treuen el cap per la finestra el veuen, nosaltres aquí
2: hem d'anar una miqueta fins aquí, fins al camp de l'estadi del Johan Cruyff, que ja comencem a veure Montserrat.
3: Val, però aleshores ja sortim del municipi.
2: Sí, ja sortim.
3: No tenim la no. Possibilitat de veure'l des del municipi, no sé, des de dalt una mica al cim de Puigdossa, si fa bon dia s'intueix.
2: Sí, i des del mirador de l'edifici Balden, que hi ha un restaurant, també es veu Montserrat. Val.
3: Però torna a ser els de Sant Just, veus?
2: També,
3: ens falta,
2: sí,
3: això, ens falta
2: no.
3: Un lloc per veure'l tranquil·lament. Però res, això, com comentaves, Montserrat sí que és una sortida típica, la tenim a prop i volem doncs, descobrir-la i descobrir indrets diferents. Després, el juny, farem una que serà de tot el cap de setmana, que serà a la Vall de Núria. També és un lloc molt icònic de l'excursionisme català,
2: sí.
3: I doncs això també volem conèixer aquest espai. La idea serà fer nit en un refugi, aleshores doncs combinar el primer dia aproximació al refugi i l'endemà poder fer algun cim de la zona de Núria.
2: I al ser el mes de juny podreu disfrutar, perquè la nevada aquest any a Núria ha sigut de les màximes quotes que ha tingut de neu, i el juny estarà preciós perquè segurament que hi haurà tota una sèrie de flora que feia molts anys que no sortia, perquè la neu fa això, que fa créixer tota una espècie de plantes i d'herbes que segurament que amb la sequera que hem tingut aquests darrers anys podem veure flora que feia anys que no veiem a la Vall de Núria.
3: Sí, realment es preveu, com bé dius, una primavera molt bonica, molt esplendorosa.
2: I explosiva de color,
3: sí,
2: i de vida.
3: Sí, sí, sí. Amb moltes ganes doncs, això de poder estar tant als prats com a dalt a les muntanyes per gaudir-ne. Si seguim amb la programació, al setembre hi ha una sortida a la Gallina Pelada. Aquesta seria de també només un dia. I ja per acabar, al novembre planificat una sortida a Andorra, que seria també de cap de setmana. Andorra també és el país veí que tenim aquí, que és el, com ells diuen, no? Tenen com a eslògan el país dels Pirineus, realment, clar, és que estan enclavats allà al mig dels Pirineus, i Andorra té el que té de bo a nivell de muntanyes és que té tota una xarxa i un circuit de refugis lliures molt potenciats des del mateix govern andorrà, que estan molt bé dins de les condicions que són uns refugis lliures, però que tens molta facilitat per fer un circuit dormint en algun refugi lliure, fent alguna circular per no haver de pujar i baixar pel mateix lloc, i dona molt joc. Aleshores, doncs, tenim temps encara per planificar la ruta, i una mica, tant aquesta de la d'Andorra com totes les altres, es tracta, això és una primera proposta o un primer calendari, amb la voluntat de tots aquells que vulguin apuntar-se, doncs, de reunir-nos i acabar de decidir què ens ve més de gust, o quina zona de Montserrat volem descobrir, o quin lloc de quin cim de la zona de la Vall de Núria volem fer, i està obert això, a nosaltres mateixos trobar-nos, organitzar-nos i fer sortides que ens vinguin de gust. Hi ha aquesta planificació inicial. Si fruit d'aquestes trobades i aquestes sortides, doncs, fem la de Montserrat i abans no fem la de la Vall de Núria al juny, al maig volem fer-ne una altra, doncs també està obert això, de que nosaltres mateixos ens anem animant a trobar-nos, a fer comunitat, fer grup i fer muntanya i fer país.
2: Doncs anem a convidar les persones que puguin estar interessades. Com ho podem fer per participar i per formar part d'aquest grup de gelada? Què han de fer? A on s'han d'adreçar?
3: D'entrada, podríem dir que aquí a l'Avens, a Secretaria, donant informació quan s'apropin les sortides, també anar seguint les xarxes que fins ara han estat una mica en hibernació i ara les anirem traient d'aquesta hibernació i anirem, doncs, ja penjant les primeres, o anirem recuperant una mica això de, doncs, fotos que farem ara a la primera sortida al Poblat d'Iglús, i així, doncs, ja podem anar fent boca i tothom podrà veure, doncs, les sortides que anem fent, i allà anirem anunciant les properes sortides, doncs, via Instagram, via Facebook o via presencial, vinguent aquí a l'Avens i parlant a Secretaria, i ja indicaran, doncs, com ho poden fer, o el telèfon de contacte, o quan ens reunim. Això, cap problema, ens trobarem.
2: A més, l'accés a gelada és fàcil perquè són una de les seccions que estan a planta baixa, planta carrer, i no s'han de pujar escales.
3: Home,
2: com a d'altres.
3: Tot i que en el nostre cas, a veure, hauríem de poder pujar unes quantes escales, no? Si la idea després és anar a fer muntanya, però sí, entenc el que dius. És cert que per reunir-nos en el local que tenim aquí a la zona de el mateix Avens no hem de fer molt esforç, perquè ja el guardem o ho guardarem per les sortides quan anem a caminar.
2: Oriol, si m'he deixat alguna cosa, alguna coseta més que vulguis comentar ja per anar finalitzant?
3: No, simplement, doncs, reiterar de portes obertes. En aquest sentit, estem a la muntanya i estem al camp, per tant, no s'hi poden posar portes, per tant, tot el contrari, tot ben obert per acollir gent. Sí que hem comentat d'una franja així d'edat jove, i hem dit de 20 a 40, però joves menors de 20 i joves més enllà dels 40 també seran benvinguts, perquè la idea és això, fer grup, tenir una xarxa de gent que ens agradi la muntanya i que, doncs, l'un per l'altre ens anem animant a fer sortides i a trobar-nos tant aquí al poble com sobretot per marxar i conèixer la muntanya que tenim per aquí prop i el país.
2: Doncs gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Ja sabeu que de secció a secció, secció de la ràdio a secció excursionista, ens podem retrobar sempre que vulgueu, sempre que ho necessiteu, i recordar-vos que Gelada està a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, d'Esplugues de Llobregat.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlarem de disciplina, memòria, estratègia, tàctiques, coneixement i concentració, tauler i peces. Però si us dic xaturanga, sabeu de què parlarem avui? Avui estem amb l'Eduard Pagès. Bon dia, Eduard.
4: Bon dia.
2: Formes part del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç.
4: Exacte.
2: Ets veí del barri del Gall?
4: Era veí del barri del Gall, vaig néixer allà, ara visc a Sant Feliu, bueno, ja fa anys que visc a Sant Feliu.
2: Però la teva relació amb Esplugues no s'ha aturat mai?
4: Mai, mai, mai. O sigui, visc a Sant Feliu i allà hi ha un club d'escacs molt potent, però jo sempre he vingut aquí. L'arrel tira.
2: Amb tu parlarem de dues coses, tant del club d'escacs d'aquí del Centre Cultural de l'Avenç com de la crònica de la vida d'Esplugues per tots els articles que has fet. Uh-huh. I jo crec que ara estem parlant amb una persona que per mi aquí a Esplugues és la que coneix millor la història dels escacs, però no solament a Esplugues, sinó a nivell mundial, perquè hauríem de parlar com comencen els escacs, com s'inicien. Hi ha una llegenda de que un savi va voler donar una lliçó amb un sobirà de la Índia, perquè es veu que era molt orgullós. És una fàbula, és real?
4: No, és una fàbula que és maca, perquè aquest sobirà li va dir que volia, i ell va dir que un gra d'arròs al primer quadre, i després anar doblant simplement els grans d'arròs en els 64 quadres. I resulta que hi havia havia de posar tants grans d'arròs que no els tenien tot l'imperi. Ah, però és una fàbula, esclar. Però bueno, jo t'he de dir que potser sí que sóc el que més sap del club d'escacs Esplugues, l'Avenç.
2: L'Avenç, sí.
4: Ja a nivell mundial ja seria una miqueta massa dir.
2: Però a nivell mundial ens ho pots explicar,
4: però,
2: sí.
4: Sí, però...
2: Doncs amb aquesta fàbula tan bonica, ara no començarem a descriure com és un tauler d'escacs, perquè jo crec que tothom ja sap que és un tauler, ni les figures. Uh-huh. Però una pregunta, les figures dels escacs es corresponen a la vida real?
4: Sempre s'ha dit que els escacs és la representació d'una batalla, no?, en un tauler d'escacs, no? I algú havia dit que tant de bo les guerres es resolguessin en els taulers d'escacs, no? Però, bueno, l'alfil és el bisbe en un primer moment, la dama és la reina, el rei, els peons són els soldats. Si vols fer una comparació, el que sí que et puc dir és que els escacs és un joc, digue-li un esport-ciència, que no te l'acabes. És la fàbula aquella de les grans d'arròs, en el fons és veritat. Tot just ara els ordinadors més potents poden abastar moltes de les possibilitats que té els escacs, però encara no totes.
2: Déu-n'hi-do, eh? No mm-hmm. poden abastar encara totes les possibilitats.
4: És que... Els escacs té, no sé si és, ara mentiria, però no sé si a la jugada 6 o 7 o 8 ja hi ha milions de combinacions diferents de jugades possibles en els escacs. Per això és tan maco, perquè els escacs, ningú és perfecte jugant als escacs. Ningú ha arribat a saber-ho tot, home, jugant als escacs.
2: I en la vida real els escacs han incidit molt, perquè des de la infantesa hi ha escoles d'escacs, a les mateixes escoles també s'ensenyen escacs, a la vida real, al cinema. Moltes pel·lícules fan referència als escacs, de vegades hi ha pel·lícules que simplement hi ha una imatge que es veu un pare o un avi amb un fill o un net o una neta que estan jugant i aquella imatge ja et diu molt.
4: Sí.
2: No cal explica absolutament res, perquè és una imatge familiar.
4: Uh-huh. Sí, darrerament hi ha hagut la sèrie aquesta, Gambito de Dama.
2: Que me la vaig empassar de seguida.
4: I sí, sempre que hi ha algun esdeveniment o alguna pel·lícula així que impacta una miqueta més, també creix l'interès pels escacs, no? Els escacs a Estats Units van créixer moltíssim quan Bobby Fischer, a l'any 73, va guanyar el campionat del món, 73 o 74, ara no sé precisar, va guanyar el campionat del món guanyant a Spassky, el rus, que els russos eren els millors del món. I aleshores allò va créixer els escacs a nivell dels Estats Units increïblement, i a nivell de tot el món, aquí a Espanya també. Vull dir, de vegada en quan els escacs, per algun esdeveniment concret o alguna pel·lícula o alguna sèrie o algun... Bueno, doncs creixen. Tothom parla dels escacs durant una temporada, després torna a baixar una altra vegada. És un esport minoritari, per això.
2: Les elites mundials dels escacs són molt competitives, però a nivell local o a nivell comarcal, com funcioneu els clubs?
4: Bueno, nosaltres pertanyem a la Federació Catalana d'Escacs. Aleshores, la Federació ara mateix estem jugant a la Lliga Catalana, que la Federació organitza, i hi ha també competicions individuals, val? Però bàsicament la competició més important és la Lliga Catalana d'Escacs, i tots els clubs de, diguéssim, de Catalunya, jo no crec que hi hagi cap club que no participi en la Lliga Catalana, és la competició més important. I bàsicament és això, hi ha diferents divisions. Nosaltres, per exemple, el club d'escacs Esplugues l'Avenç, tenim dos equips, l'equip A, que juga en una divisió, que és la preferent, diguéssim que de la província de Barcelona és la més alta, i l'equip B, que està jugant a segona provincial, dos categories per sota. Per sobre nostra també hi ha més divisions encara, eh? No som l'elit, eh? Però bueno, juguem en una categoria que està força bé, i aleshores en aquestes divisions si pots pujar, pots baixar, com qualsevol competició.
2: Doncs va, ara anem a explicar que el club d'escacs d'aquí d'Esplugues, l'Avenç, es troba a l'Avenç Centre Cultural, que està al carrer Àngel Guimarà 27, i per les persones que ens estiguin escoltant i estiguin interessades, doncs explicarem una mica els horaris que teniu i doncs aquestes categories, els dies que us reuniu, com ho feu, si teniu escola d'escacs o no. Explica'm tot això.
4: Hem tingut fases en què hem tingut nens. Jo vaig tenir, quan era, vaig ser president, vaig tenir nens alguns dies a la setmana. Passa que, com és dur, tothom té la seva feina, però bàsicament nosaltres ens reunim el dilluns a la tarda, quarts de set, sis i mitja, quarts de set, fins a les 8:30, 9 de la nit, dilluns i divendres.
2: Pels que vingueu a l'Avenç i passeu pel carrer Josep Campreciós, doncs si us fixeu a la façana, a la part de baix, en unes finestres, i a vegades us veiem com esteu jugant, sobretot quan fa bon temps que no teniu les finestres tancades. Mm-hmm. I allà fa molts anys que esteu, al soterrani.
4: Allà tota la vida. Jo no recordo un altre lloc. Penso que des de... Jo era petit, jo tenia 9, 10 anys, 11, que vaig començar a venir al club, perquè el meu pare em va... El meu pare és dels fundadors de la primera fase del club, i sempre hem estat allà, sempre hem estat allà. Ara estem una miqueta, tenim una miqueta més d'espai. Havíem tingut un local una miqueta, però quan es va fer la reforma de l'Avenç ens van donar una miqueta més d'espai, estem una miqueta més amples, agraïts a l'Avenç.
2: Doncs ara això ens dona peu, ja que parles del teu pare com a primer fundador, dels primers fundadors, amb altres persones. Mm-hmm. Doncs anem a parlar una mica de la història del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç, que tu ja n'has parlat en els teus articles a la Crònica de la Vida d'Esplugues. Mm-hmm. I ara sí que ens endinsem amb la història, que és el que a tu t'agrada, com a doctor de història que ets. T'has centrat amb això, en explicar-nos a través de la crònica aquesta història apassionant i que tu i la teva família tant...
4: Sí, sí, sí.
2: Us ha tingut.
4: Sempre m'ha interessat, i amb aquests articles que he anat fent durant anys, durant tant temps, doncs he combinat les dues de les meves tres grans passions, no?, que són els escacs i la història. La tercera no em dona tantes alegries, eh? Soc de l'Espanyol i ja saps el que
2: ja
4: passa.
2: Ja estem veient el que passa, sí.
4: Doncs vaig començar... Primer perquè ja feia temps que volia fer, però vaig llegir ja fa molts anys un article del Josep Maria Puiggrós a la Crònica. Jo havia escrit abans també, però no d'història, sinó bueno, articles sobre el club, sobre els escacs en general, i ell va fer referència a un fulletó que s'havia editat als anys 30, anys de la República, dins del butlletí del grup excursionista Germanó, que estava aquí a l'Avens.
2: Que va fer un llibre. En sí. Joan Puiggròs va fer un llibre parlant.
4: Exacte, sí. Sí. Doncs ell va escriure també, ell que escriu a la crònica, va dir que dins del butlletí del grup excursionista Germanó hi havia el fulletó del Club d'Escacs Avens d'Esplugues, que aleshores es deia així. I, bueno, simplement va fer un article parlant d'això. I aleshores em va interessar tant que vaig començar a buscar números, vaig anar a la Biblioteca de Catalunya, vaig anar per tot arreu, fins que vaig trobar tots els números, pràcticament. I sí, sí, dins del butlletí hi havia el fulletó aquell, i en aquell fulletó, que comença l'any 32, no des del principi de la Fundació, doncs allà hi havia moltíssima informació. Aleshores, jo vaig anar a buscar abans de l'any 32, abans del fulletó, perquè el club ja estava en marxa quan es comença el fulletó aquest. I vaig trobar en una revista que es diu Els Escacs a Catalunya, que s'editava aleshores als anys 30, que la primera referència que es fa al Club d'Escacs Esplugues-l'Avens, diguéssim que la data d'inauguració oficial seria el 5 de març del 1931, que aleshores s'explica allà a la revista que aquí es van fer unes simultànies i després uns parlaments i es va inaugurar. Va? Aleshores vaig anar a buscar, vaig a buscar el fulletó, aleshores el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, què en diu? I el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, en el número d'abril del 31, va ser quan parla de la primera junta del Club d'Escacs, Avens d'Esplugues, val? I bueno, a partir d'aleshores, doncs, mira, el primer article que vaig fer de la història del club va ser, com dir-ho, una acció poètica, no acció poètica, sinó que vaig parlar de la vinguda de la República a Espanya l'any 31 i ho vaig fer coincidir amb l'anunci en el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs de que l'any 31 d'abril del 31 es parlava de la primera junta. Val? Som d'una miqueta abans, el dia 5 de març, no? Però bueno, ho feia coincidir amb l'abril i tal. I, bueno, i a partir d'aleshores, doncs, entre butlletins de la Federació Catalana, fulletons del club, doncs, he anat explicant tot el que hi havia, barrejat amb la història doncs, d'Esplugues, el que passava, que estava passant políticament també a Catalunya, com que la gent que forma part del club, que crea el club, és gent que també és del Club Excursionista Germanó, com a mínim els primers components, els que ho creen, doncs són gent molt catalanista, que fa moltes activitats, que surt, que... Bueno, i aleshores, doncs sí, vaig començar i no he parat fins fa un any i poc. Que ara ja no parlo del Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs es va fundar l'any 31 i fins a l'any 35. L'any 35 desapareix.
2: Una vida curta.
4: Sí, la primera fase és una vida curta però intensa, perquè hi ha molta activitat, és gent amb molta empenta, que fa moltes coses, hi ha una secció, de seguida es munta una secció de nens, però 20 nens que fan també el torneig social infantil. El primer president del Club d'Escacs és en Josep Fontanals. Entre els fundadors està el meu tiet, i abans he dit el meu pare és molt jovenet, juga, però en la secció infantil, Josep Pagès, que és un dels fundadors, que està en la primera directiva, i el millor jugador d'aquella època era un tal Josep Campreciós, que no és el del Carçaporal del Somaten, no és tampoc el regidor de la Unió Rabassaire, que també es diu Josep Campreciós, que a vegades quan busques i fas la història en un poble petit i hi ha molta gent que es diu Josep i molta gent que té el mateix cognom, sí, et fas un lío fins que no destries. No? Aquest es deia Josep Campreciós Batllori i el club té, ja dic, una vida curta, la primera fase, però intensa. Hi ha fins i tot un himne, tenim himne del club, que en el Correllengua del 2009 Marcel Casellas el va recuperar. Jo tenia del fulletó la partitura, però no sabia, jo no sé música, eh? I aleshores en el Correllengua del 2009 me'n recordo que el Marcel Casellas va convidar perquè escoltés l'himne, que el va fer un músic que també era aficionat als escacs en aquell moment, que es deia Anicet Vella. Curiositat que, per això dic, et dona una miqueta la idea de que hi havia una empenta molt gran en aquell moment, hi havia moltes ganes de fer coses i fins i tot tenim un, ja et dic, un himne. No?
2: És curiós perquè, o no curiós, amb totes les persones que he estat parlant, una d'elles amb el Joan Puiggròs, que va fer aquest llibre de Germanor, o amb el Jordi Udina...
4: Jo he dit Josep Maria Puiggròs,
2: sí,
4: i és,
2: sí,
4: Joan Maria.
2: És Joan Maria Puiggròs, sí, sí. O amb el Jordi Udina, que ha fet el llibre de l'Avenç, uh-huh, La veu d'un poble... Uh-huh. Tots coincideixen en dir que els anys entre el 31 i el 36 van ser d'una efervescència cultural brutal, amb una gran participació de tothom.
4: Estic d'acord, sí, sí. Mm? Sí, sí, jo també ho he vist. Sí, sí. En aquell moment ja et dic que el Club d'Escacs creix de manera exponencial, vull dir, en pocs anys hi ha una crescuda. I fins i tot, quan s'està acabant el club, s'està parlant de que s'està formant un grup de dones escaquistes, la qual cosa és molt, molt curiós també. Però no sé què passa l'any 35 que se'n va en orris, la cosa no acaba de funcionar. Sí que és veritat que a l'any 35 també hi ha el trencament entre el grup excursionista Germanor i l'Avenç, que se'n van a la plaça de Santa Magdalena, número 15, crec que és. Però ja una miqueta abans, el Club d'Escacs ja deixa de fer el fulletó dins del butlletí del grup excursionista. I a l'any 35 ja desapareix de les primeres competicions oficials de la Federació Catalana, que aleshores no era la Lliga Catalana com ara, sinó que era el campionat del Baix Llobregat. Val? L'any, em sembla que el primer campionat l'any del Baix Llobregat que es va fer per la Federació va ser el 1932. I aleshores hi havia... només en aquest campionat només va participar la penya d'escacs de l'Ateneu de Sant Boi, la secció d'escacs de la Unió Social de Cornellà, l'escola de declamació Miquel Roixas de Sant Feliu i el club d'escacs Avenç Esplugues. Vull dir, eren poquets els que hi havia, però el club era un d'ells. Posteriorment, Colònia Güell, el Foment de Molins de Rei, l'Ateneu Sant Justenc s'hi afegeixen, però en aquell moment és un dels clubs primers, a més fan moltes activitats, a més conviden el president de la Federació Catalana a venir aquí, conviden el campió d'escacs de Catalunya a venir a fer unes simultànies aquí, és a dir, que hi ha molta activitat, per això de cop i volta sorprèn que es talla i no sé què va passar. No sé quin...
2: Doncs aquestes baralles que a vegades hi ha en les poblacions, no? Sí. Que no hi ha una explicació històrica general, sinó sí, simplement de baralles entre la mateixa gent, els mateixos grups, perquè coincideix, sí, amb el grup Germanor i tot això, sí, que estaves dient.
4: Sí, sí, sí. Jo crec que lo del Club d'Escacs hi ha una mala maror anterior. En algun dels articles sí que dic que, perquè veig que Josep Pagès, que era el meu tiet, havia estat president, quan era president, de cop i volta deixa d'estar fins i tot a la Junta, desapareix, ja no, ni juga. Clar, jo no li vaig poder preguntar mai perquè ell va morir, jo era un nen, i al poc deixa de funcionar el fulletó i al poc deixa de sortir el Club d'Escacs en les primeres, en les posteriors campionats del Baix Llobregat. Aleshores, no sé, es talla. El Club Excursionista Germanor sí que després també es baralla amb l'Avenç. Jo no sé si té relació o no, jo crec que no, que és independent. I aleshores se'n van a la plaça de Santa Magdalena, com t'he dit, i el primer president del club, Josep Fontanals, i Josep Campreciós Batllori, que és aquest jugador d'escacs, que són els dos, diguéssim, dos dels elements que eren molt units al Grup Excursionista Germanor, se'n van amb el grup excursionista també, se'n van fora de l'Avenç, se'n van allà a la plaça Santa Magdalena i creen allà la seva pròpia secció d'escacs. I aquí a l'Avenç es deixa de parlar, ja no he trobat més informació i l'any 35 s'ha de dir que desapareix el club, la primera fase, diguem, de la primera etapa del club.
2: I quan es reinicia la segona fase...
4: Doncs, quan es reinicia la segona fase, jo vaig estar mirant i hi ha una primera referència a l'any 43, una revista que es diu Ataque, que és la Frente de Juventudes, ha canviat tot. Hi ha uns camarades, aleshores, que es diuen així, que estan jugando el campeonato i entre ells està, doncs, són un germen, vull dir, és l'inici, no?, de que s'està tornant a jugar escacs en algun lloc, no, perquè no he localitzat si era aquí a l'Avenç o on eren, i aquests camarades, bueno, hi ha aquesta petita referència, ja no torno a trobar res més fins a l'any 47, que és quan aquí a l'Avenç es tornen a juntar alguns parts d'aquells camarades que han començat a jugar, que surten en aquesta revista, i altres, i es torna a reemprendre l'any 47 al Club d'Escacs. O sigui, del 35 al 47 i aquest 8.
2: Ja, perquè estem en un moment polític, el 47, de dictadura, i en el que en algun moment determinat totes aquestes estructures que tenim republicanes cauen, uh-huh, i el moviment va recuperant
4: poc a poc
2: aquestes entitats culturals com és l'Avent, uh-huh, Centre Cultural, i es van implementant, el moviment es va implementant a les nostres entitats culturals, que deu ser aquest moment aquí a Esplugues, entre el 44 o així, fins i aquestes dates que dius tu ara del 47 amb el Club d'Escacs.
4: Exacte. És quan es torna a fundar el club. Aleshores és Club Ajedrez Esplugues, i el primer president és un tal Voltanya, i el vicepresident crec que el coneixeràs, Gerard Almató, i el secretari Andreu Almató.
2: Doncs el meu pare i el meu tiet.
4: I el tresorer Bonaventura Pagès, que és el meu pare, aleshores sí, que a l'any 47 són joves entre 18 i 20 anys que inicien la segona etapa del club.
2: Doncs ara descobrim que tenim un vincle, sí, paterno-filial, que els nostres pares ja es coneixien. Exacte.
4: Eren companys, està clar. Per informació teva, que Gerard Armató jugava molt bé, el teu pare, i sí, va ser campió social l'any 49. És una dada que he trobat.
2: Sí, que jugava molt bé, i sí, els fills ens van ensenyar a jugar als escacs. Uh-huh. Sí.
4: Doncs mira, ja, aviam si veniu.
2: El meu germà ja no viu aquí ara, està vivint a Molins de Rei, però sempre li ha agradat molt al meu germà jugar-hi.
4: I des d'aleshores, des de l'any 47, que es fan els estatuts, que es funda una altra vegada el club, aquesta segona etapa, fins ara, ininterrompudament. De seguida va ser president Joan Brilles, que és un president que està força anys, que fa moltes coses també pel club, que ha fet tantes coses i ha ajudat, i doncs que se'l fa també president honorari, mentre es van passant altres presidents, i ininterrompudament doncs ja no hem parat fins ara. No hem parat cap any, podem dir que som un club que en cap any, des de l'any 47 fins ara, no hem deixat de participar ni un sol any en el campionat de Catalunya per equips, que es deia abans, ara es diu Lliga Catalana, i sempre amb dos, tres equips.
2: Teniu alguna època determinada que aquí a Esplugues feu algun tipus de competició per convidar els oients que estiguin atents a l'agenda?
4: El club ha tingut moltes fases. Ara estem en una fase de supervivència, ja fa temps. Vull dir, allò de som els que som i
2: ens... Sou pocs, ara.
4: Ara serem uns 25 jugadors, 25...
2: No està malament, 25 jugadors.
4: Sí, però en una població que té
2: 47.000 habitants
4: sembla una miqueta poc, no? Una miqueta pobra. El club ha tingut

0: Nosaltres ara funcionem, tot i que som entitat pròpia, funcionem més com una secció de l'Avens. De fet, si algú ens busca dintre de l'Avens, som el grup
1: d'escacs. La pàgina, sí. Si entreu a la pàgina que és avencesplugues.cat, doncs busqueu a seccions, allà trobareu la secció dels escacs. Has dit que sou uns 25 jugadors, 25 socis. S'ha de ser soci de l'Avens o només de la secció? Com que, funcioneu?
0: Sí, nosaltres demanem que tothom que vingui al club, doncs en un moment o altre es faci soci de l'Avens, perquè estem a dintre de l'Avens, perquè el local és seu, hem estat tota la vida i molt agraïts i tal, però per això li demanem a la gent que ve que es faci soci de l'Avens, simplement. I si està interessat a federar-se, a jugar, doncs aleshores treure's la llicència federativa per jugar a campionats, per jugar amb nosaltres al campionat per equips o jugar a tornejos individuals. Una llicència federativa sènior ara mateix està per 40 euros, més o menys. Un jubilat paga 25 i els nens solen pagar uns 13 euros anuals, vull dir, per estar federat i poder jugar a competicions.
1: Doncs, Eduard, hi ha moltes coses que podríem parlar dels escacs. Per exemple, el propi nom, d'on ve l'origen d'aquest nom dels... Perquè en castellà és ajedrez i en català és escacs. I jo crec que la paraula ve del llatí, d'escacus, escacsus, no?
0: Doncs, si vols que t'ho digui, veus com no sóc un expert mundial en la matèria, perquè no sabria dir-te. Suposo que ve de la forma del tauler escaquejat.
1: Buscant a internet, en una pàgina de Sapiens, diu que la paraula escacs prové del llatí escacus i en el mot castellà, en canvi, prové de l'àrab de escrachtag, algo així. No ho sé pronunciar bé, val? I que és un joc que prové de la Índia, que té un origen de la Índia, que això ja ho has explicat abans.
0: Sí, i sí que és veritat que aquí la introducció dels escacs a Europa es fa via la península Ibèrica. Això està documentat. I sí, a l'edat mitjana aquí tenim el millor jugador d'escacs en aquella època del moment, un tal Ruy López de Segura, que és un monjo castellà. Es diu també que, per exemple, com a curiositat, que la dama dels escacs, la reina, es mou com es mou, que és la peça més potent del tauler d'escacs, perquè València, uns cortesans li van fer aquest homenatge a la reina Isabel la Catòlica, que abans la peça dels escacs, la dama només es movia tres quadres en totes direccions, i que en honor a ella, i en honor a que ella passejava pels seus regnes, per totes les regnes, del nord a sud i de l'est a oest, van fer que la dama dels escacs s'estengués en el tauler.
1: Bé, històricament, jo no sóc historiadora, però històricament podria, diguem-ne, no estar d'acord amb aquesta teoria, perquè hi ha hagut reines molt més importants que Isabel la Catòlica a nivell europeu, i només hauríem d'anar a parlar d'Eleonor d'Aquitània, per exemple. Per mi, un personatge molt més important que Isabel la Catòlica.
0: Però has de tenir en compte que els escacs van passar primer per Espanya, i aleshores doncs aquí van començar a posar normes que després algunes han quedat.
1: I si tenim en compte que el corredor del Mediterrani ha de passar per Madrid, el que passa per Castella, ja em puc creure tot el que em diguis.
0: Exacte.
1: Doncs, Eduard, la teva professió o la teva formació acadèmica com a doctor de història que ets, a part de portar-te a estudiar els escacs aquí a Esplugues...
0: Jo vaig fer la tesi doctoral totalment plan de hobby, eh? Vull dir, jo he estat treballant sempre a l'hospital, primer 2 de maig, ara estic en el Brogi, i a les estones lliures he fet la carrera i he fet la tesi doctoral, i jo em vaig doctorar amb una tesi que es diu Utilitat i obrerisme a la Catalunya del segle XIX, de 1868 a 1898, és a dir, pensament anarquista. No té res a veure amb els CACs, no té res a veure... Però, bueno, en aquell moment em va interessar el tema i vaig fer la tesi, està penjada a internet, la tesi en

0: xarxa, que qui se no el vulgui mirar.
1: Interessant, perquè tot aquest tema anarquista, els cors d'en Clavé i tot això està molt relacionat amb la nostra història de Catalunya.
0: Sí. Els cors de Clavé surten en la
1: tesi. A la teva tesi.
0: Però ara m'ha servit molt perquè, com que el Club d'Escacs l'any 35 desapareix i jo volia seguir fent la història, però clar, el que no volia era saltar del 35 al 47 o el 43 que comença algú a jugar i el 47 que comença una altra vegada al Club d'Escacs, no? I dic, no, doncs què passa el 36 aquí? I el 37? I el 38? Hi ha una guerra civil. I aleshores, la meva formació i la meva dèria, la meva passió per la història, doncs m'ha portat a investigar la guerra civil a Esplugues. I ara els articles que estic fent ja des de fa ben bé un any i mig a la Crònica de la Vida d'Esplugues són sobre la Guerra Civil d'Esplugues i m'estic aprofundint en el tema, m'apassiona i m'estaré, crec que, diversos anys enviant articles bimensuals a la Crònica sobre la Guerra Civil. He anat a l'Arxiu d'Esplugues, estic anant a l'Arxiu Comarcal de Sant Feliu, estic a internet, i penso que, és una aportació que s'havia de fer perquè s'ha parlat de la Guerra Civil aquí a Esplugues, però no s'ha aprofundit. Sí que hi ha articles molt interessants de la Roser Vilardell, s'han escrit coses, jo no vull deixar-me a ningú, el grup d'estudis.
1: Jordi Amigó, en Josep Maria Gelà, per exemple.
0: Sí, no vull deixar ningú, ni molt menys, però crec que falta aprofundir-hi més, no? Que no sigui un capítol d'un llibre general sobre Esplugues, sinó parlar i aprofundir. I és el que intento fer en aquests articles. La forma de l'article em va molt bé, perquè un article bimensual em dona temps per anar estudiant, anar investigant i anar escrivint tot el que vaig investigant, i a més m'obliga a no deixar-ho i anar... La forma de l'article bimensual m'agrada per això, perquè és un repte fer un article cada 2 mesos, que sembla molt de temps, però quan vols escriure sobre història i t'has de documentar i has de buscar i investigar i tal, és un temps que em sembla que està correcte, un parell de pàgines i anar aprofundint i anar avançant en la història d'Esplugues. Intento aportar això. Quan comences a aprofundir en un tema, comences a trobar coses i que el tema se't va fent gran, gran, gran, gran. I el que he après després de fer una tesi doctoral és que primer ve un pas i després ve un altre pas i després un altre pas. Jo quan vaig començar a fer la tesi em pensava, dic, on m'he ficat? No? O sigui, on m'he ficat treballant? Perquè el tema es anava fent immens. Però no tenia pressa, jo no volia donar classes després a la universitat, sinó que ho feia per hobby. Vaig anar a Amsterdam a investigar, a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam, a buscar informació. Doncs vaig anar quan vaig poder i vaig anar fent, i vaig trigar 10 anys en fer la tesi doctoral. Què trigaré en acabar la Guerra Civil, les plugues, cada 2 mesos una entrega d'un parell de pàgines? No tinc ni idea, però com no tinc pressa i com que m'apassiona, espero que molt.
1: Doncs esperem que quan acabis tots aquests articles, o no, perquè si es fa molt llarg, et tornarem a convocar un altre dia perquè vinguis i dir-te com a detall o com a informació que en Joan Puiggròs també va fer la seva tesi doctoral amb 70 i pico d'anys ja, vull dir, en té 80 i escacs, doncs va trigar també bastant, No hi ha pressa amb les tesis.
0: No. Jo la meva la vaig fer l'any 2007, la vaig, diguéssim, presentar l'any 2007 davant del jurat, i era perquè jo vaig fer història i com que m'agrada molt llegir volia fer més coses, se m'havia acabat la carrera, dic, vaig a fer, no sé, filosofia, per exemple, no? I vaig voler fer filosofia, però em demanaven una nota massa alta, notes d'excel·lent i de matrícula d'honor, tampoc treballant, no són fàcils de treure. Aleshores vaig dir, com que em demanen per filosofia una nota de tall molt, molt alta, dic, saps què? Continuo i faig els cursos de doctorat i faig la tesis doctoral, i així va anar, i una cosa porta l'altra i fins que vaig acabar.
1: Doncs la sort que hem tingut de que no hagis fet una altra carrera i que t'hagis fet aquest doctorat, perquè t'ha donat per seguir investigant en la història d'Esplugues a través dels escacs i ara a través de la Guerra Civil.
0: Potser sí, mira. Tant.
1: Doncs gràcies, Eduard Pagès, per estar avui amb nosaltres en representació del Club d'Escacs d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural. També gràcies a la Connie Antolinos, que ella és la presidenta del club, la primera dona presidenta del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural, per haver-nos aportat aquesta informació i també per oferir-nos aquests articles que fas a través de la crònica de la vida d'Esplugues. I des d'Esplugues FM, doncs convidem a tothom o que jugueu als escacs, que vingueu a informar-vos, que si voleu fer-vos socis del Club d'Escacs d'aquí de l'Avens, o si també us voleu fer socis de la crònica de la vida d'Esplugues, és una revista que cada dos mesos i mig aproximadament treu la seva revista.
0: Ara que ho dius, i ja que em dones l'oportunitat, gràcies a la ràdio per aquesta oportunitat, gràcies a l'Avens perquè estem dintre de l'Avens i sempre a totes les facilitats, ara Jordi Figueres, però abans també, i gràcies a la Crònica d'Esplugues, perquè jo crec que és una revista que és imprescindible en el poble. Crec que és la història d'Esplugues no s'entén sense una revista des de l'any 50 fins aquí, que ha anat explicant la vida social, la història, els esports, la política d'aquest poble, i que a mi em permet doncs lliurar-li aquests articles i fer la meva passió, que és escriure una miqueta.
1: I a més és una revista oberta a tothom, tu fas l'article, no hi ha filtre, diguem-ne, no hi ha censura, i mentre que no faltis el respecte directament a les persones, et publiquen aquell article.
0: Correcte.
1: Doncs des d'Esplugues FM, una abraçada molt forta a totes les persones que formeu part del Club d'Escacs d'Esplugues i l'Avent Centre Cultural, que ho feu possible, i també a totes les persones que formeu part de la crònica de la vida d'Esplugues per explicar-nos la història dia a dia, una història viva i una història que no hem de perdre la memòria de la nostra història.
0: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
1: A tu, una abraçada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avens, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avens aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: pobles.
1: Oblejant.
2: Som a tot el país.
1: Oblejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant
3: amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Cua de Cuc, espai de cinema, Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres, a les 10 de la nit, i els diumenges, a les 11 del matí.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres, a les 4.
6: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: It's your motherfucking face. Let's go.
1: Yeah.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. D'una banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran ha acceptat inspeccions nuclears permanents i un control estricte dels seus actius desbloquejats.
2: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancelo les reunions ara mateix.
1: Però les autoritats iranianes asseguren que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Teheran també rebutja que els Estats Units decideixin com gastar els seus fons i manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats per la Casa Blanca. Repassem ara altres informacions en format més breu. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus destacats. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han fet 175 sortides, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i pàtars. Pedro Sánchez afirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos judicials que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El Partit Popular, per la seva banda, ja dona per fet que no serviran de res. El govern espanyol aprova una revisió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. I el govern es compromet a actuar amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Es reforçarà la vigilància dels Mossos d'Esquadra en els punts més crítics, on també s'actuarà en els tancaments i s'ampliarà la videovigilància. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou